Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'ordre del dia del ple municipal d'aquest dijous, que podreu seguir en directe a partir de les 7 de la tarda. Un ple que debatrà un pla de finançament de 2,42 milions d'euros per afrontar la sentència del cas Atrium. També es presentaran diferents mocions dels partits PSC, Partit Popular i Vox, i també es debatran altres qüestions de Sant Andreu de la Barca importants per al municipi, com el pla de dinamització turística de la ciutat i noves aportacions del Parc de la Solana. En parlarem avui d'aquest ple municipal, com també abordarem altres qüestions en aquest InfoSap sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Un InfoSap on avui també parlarem de cultura, parlarem de Sergio Barroso, que presenta el seu espectacle Ensayos en el Teatre Núria Espert, i també parlarem de l'agrupació de joves que recupera el tradicional joc de trencar l'olla amb una festa popular de cara a aquest dissabte. I avui dimecres s'ha tornat a realitzar una altra sortida del cicle de caminades Camina cap a la salut. En donarem més detalls a l'InfoSap. Comencem.

0: El ple municipal de Sant Andreu de la Barca d'aquest dijous debatrà un pla de finançament de 3 milions d'euros per afrontar la sentència del cas Atrium. El ple es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda i el govern municipal portarà l'aprovació d'una proposta per sol·licitar el finançament d'aquests diners amb l'objectiu d'atendre les obligacions derivades de l'execució de la sentència judicial relacionada amb aquest conflicte urbanístic que s'arrossega des de fa més de dues dècades. La proposta s'inclou a l'apartat de proposicions urgents no dictaminades i planteja l'adhesió de l'Ajuntament al fons de finançament en entitats locals, concretament el compartiment de fons d'ordenació. La sol·licitud anirà acompanyada de l'aprovació d'un pla d'ajust elaborat per poder accedir a aquest mecanisme de finançament. Aquest dilluns a la tarda, l'alcalde Marc Girbet es reunia amb els portaveus dels grups polítics municipals per analitzar la situació.
1: Bueno, va ser una reunió informativa per part de l'equip de govern. Els hi vàrem explicar els diferents punts que aniran a plenari, que tenen a veure amb la modificació pressupostària dels 700.000 euros, així com també el pla d'ajust econòmic necessari per poder sol·licitar la subvenció al Ministeri d'Hisenda. Jo els hi vaig demanar la col·laboració per part d'ells, perquè és un problema, com ja he explicat, és un problema heredat d'anteriors gestions, i jo crec que tothom ha de posar l'interès comú perquè Sant Andreu se n'en sorti amb les màximes condicions, i també traslladar un missatge a la ciutadania de dir que quan la ciutat realment ho necessita, doncs tots estem units, tots remem en la mateixa direcció, i no hi ha major interès que ajudar Sant Andreu que d'altres interessos que algú pugui tenir, no? I per tant és el que els hi vaig demanar. A partir d'aquí els hi vaig fer coneixedors de les diferents possibilitats de pagament que té l'Ajuntament, perquè tots en siguem molt conscients, perquè ningú utilitzi això per fer política, que també els hi vaig reclamar, i a partir d'aquí que tenen tota la col·laboració de l'Ajuntament, del govern i la meva pròpia, doncs per si volen ajudar, volen col·laborar, tenen algun tipus d'idea, doncs que la posem en comú i la treballem com si fóssim un únic equip. En definitiva, el que els hi vaig proposar és això, que treballéssim de manera conjunta i poguéssim sortir-nos amb les màximes garanties i amb la màxima força d'aquesta situació.
0: La proposta de finançament està vinculada a l'execució de la sentència número 6/18 del 4 de gener del 2018 relacionada amb el conflicte urbanístic del sector 21, l'àmbit on es va construir el centre comercial Atrium. El cas té el seu origen en les obres d'urbanització d'aquest sector, impulsades a principis dels anys 2000, i les seves reclamacions econòmiques posteriors de l'empresa Camier 2000. Després de més de 20 anys de procediments administratius i judicials, l'Ajuntament ha d'afrontar les conseqüències econòmiques de la resolució. El ple haurà de pronunciar-se sobre la sol·licitud del finançament dels 3 milions d'euros i sobre el pla d'ajust que l'acompanya. També es debatrà una modificació pressupostària municipal, la número 12/2026, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aquests punts arriben després de que el govern municipal hagi informat els grups polítics de la situació derivada del cas Atrium i de la necessitat d'abordar les obligacions econòmiques de la sentència. El ple municipal també tindrà altres punts, com per exemple el pla de dinamització turística i noves aportacions al Parc de la Solana. Un dels punts destacats serà l'aprovació del pla de dinamització turística del municipi, un document on es portarà a debat en la part resolutòria de la sessió. També es proposarà aprovar el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent al conveni de col·laboració pel finançament de les obres de millora de l'àmbit de Mercè Rodoreda i també dels equipaments del Parc de la Solana. El ple també debatrà l'aprovació inicial de la modificació del pressupost municipal número 11/2026 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari. El ple municipal també comptarà amb tres mocions sobre comerç local, habitatges turístics i Ceuta i Melilla. Els grups municipals del Partit Popular, PSC i Vox han presentat tres mocions que es debatran durant la sessió. El Partit Popular proposa la posada en marxa de bons de consum municipal destinats a impulsar el comerç local durant la campanya de Nadal. La iniciativa planteja utilitzar aquest instrument per fomentar les compres als establiments de Sant Andreu de la Barca. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
2: La moción que presentamos este mes el Grupo del Partido Popular es una moción encaminada a mejorar lo que es el comercio en San Andreu de la Barca y pretendemos que se apruebe un programa municipal de bonos de consumo aquí en San Andreu, que es para incentivar las compras, sobre todo en la época de Navidad. De lo que se trataría es de que el usuario puede tener un bono de 100 euros, de los cuales 60 pagaría el usuario y 40 irían a cargo del ayuntamiento, que sería una forma de que el comercio se quede en San Andreu de la Barca, sobre todo en estas fechas que se prioriza muchas veces la compra por internet. Entonces, esperamos que sea bien acogida y que se apruebe.
0: La moció del Partit Popular. Passem a la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que presentarà una moció per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La tercera moció és la presentada per Vox Sant Andreu de la Barca. Se centrarà en la defensa de l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, així com de la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Espanya. Una moció que ens dona més detalls al portaveu de Vox, Antonio López.
3: Como no puede ser de otra forma, nuestro grupo municipal de Vox Sant Andreu de la Barca presentamos una moción hilando con la coyuntura que se está dando en Ceuta, en la cual solicitamos que se reconozca, porque no puede ser de otra manera, la españolidad de Ceuta, en este caso específico, y también de Melilla, instando al gobierno, mediante nuestro pleno municipal, a tomar las medidas oportunas para que los ceutíes recuperen su tranquilidad, cosa que no quisiéramos ninguno de nosotros estar pasando por esa situación.
0: Un dels altres punts que es portarà a ple serà la proposta de facultar l'alcalde per signar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord permetria formalitzar un encàrrec de gestió per la tramitació d'expedients d'informacions reservades o expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la policia local de Sant Andreu de la Barca. La sessió també inclourà l'autorització de compatibilitat d'un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i docència a la Federació Catalana d'handbol fora de la seva jornada laboral municipal. I el ple començarà amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i finalitzarà amb els apartats d'assumptes sobre invinguts, precs i preguntes. La convocatòria aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la sala de plens i que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SOAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
6: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten una orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
6: Bé, doncs això és una... És un servei que porta molt de temps, comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
6: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Helena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest. Com ho treballareu?
7: Bé, és cert que hi ha un... No són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que pues pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
7: Sí, el SOAC
0: important
7: també...
0: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
7: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix, o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des d'inici?
7: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi, i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
7: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren, i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
7: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
6: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder doncs explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també evidentment amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives moltes vegades familiars, que bueno, hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
7: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
6: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder no desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. Ah, i també d'altra banda, que com sabem i esperem que aquest servei doncs tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves doncs que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar doncs aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
7: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2 i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
7: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
0: Doncs per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el servei d'orientació d'àmbit comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
6: I tant, esperem que doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Moltes
0: i que vagi
6: gràcies
0: molt bé.
6: A vosaltres.
7: Gràcies.
5: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Anem amb d'altres qüestions. En aquest InfoSap torna el cicle de caminades Camina cap a la salut a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
8: El programa Camina per la Salut ha reprès aquest setembre les seves caminades a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre la ciutadania. Les sortides es fan de dilluns a dijous de 8 a 9 del matí i tenen com a punt de sortida l'hotel Catalonia Bristol. Les caminades tenen una durada aproximada d'una hora i estan guiades per personal tècnic esportiu que adapta els recorreguts al nivell i a les característiques del grup. L'activitat és gratuïta i no cal fer inscripció prèvia, tot i que està especialment pensada per a la gent gran, també està oberta a qualsevol persona adulta que vulgui començar el dia fent activitat física. El programa, que també treballa aspectes relacionats amb la socialització, la nutrició i els hàbits saludables, es mantindrà actiu fins al 27 de novembre. En aquest nou cicle de caminades, el tècnic esportiu Sergio Romero ha detallat que s'ha confeccionat un recorregut diferent per cada dia de la setmana.
9: Sí, sembla que no hi hagi hagut peron. Sí, comença amb la mateixa gent que acaba, sí que s'apunten de nous, però que no hi ha cap diferència. O sigui, aquesta activitat sempre funciona, sigui el dia que sigui, faci el temps que faci, i bueno, és un obligatori en tots els matins.
8: Perquè on resideix el secret d'aquesta activitat? Resideix en el volum de gent que sempre ve, que fidelitzen molt amb aquesta activitat, que es coneixen, són amics, o que simplement aquesta activitat té molt èxit perquè la gent li agrada caminar a Sant Andreu?
9: És amb dues, eh? És una part de que caminar al final és una activitat que està a l'abast de tothom, o de la gran majoria de gent, que si ho puc fer en grup, com sempre, estipulat les mateixes hores, cada dia, i fer aquests amics i amigues que si cada dia estàs caminant una horeta amb ells, doncs després et vas a esmorzar, el que sigui, això multiplica les ganes de voler fer aquesta activitat.
8: Com és el grup? Com és el típic usuari que participa en el Camino per la Salut?
9: Bueno, són persones que els agrada entrenar, o sigui, els agrada moure's una miqueta, i que no fallen, o sigui, el dia que faci, si plou o el que sigui, estan aquí. I és un grup bastant, a part de dinàmic, és un grup bastant alegre, bastant que estan moltes vegades amb la broma, entre ells, amb el monitor, i que, bueno, és un grup molt guai de fer aquesta activitat.
8: De fet, estem fent l'entrevista fent el recorregut ja, que ara parlarem del recorregut i tot plegat, i veiem que hi ha un grup molt avançat que ells tiren milles, eh?
9: Sí, no, aquí, com et descuidi, et deixen enrere el monitor, o sigui, li dono igual. Normalment, amb aquest, per exemple, en aquest, anem fent perons i anem fent agafar una miqueta el grup una altra vegada, sobretot per quan comencem aquestes pujades, que avui toca el dia de pujades, i aquesta entrevista s'ha de fer caminant com ha de ser, com és la mateixa activitat.
8: Molt bé, ens pots explicar el recorregut, això de que avui és dia de pujades? Explica una mica, situa'ns.
9: De dilluns a dilluns fem, i cada dia tenim un recorregut diferent. Dimecres és el dia tocho, que és el dia que fem les pujades i fem una miqueta de tot el que és la zona de la colònia, pugem fins al BMX i després la següent pujada també, i és com el dia d'entrenar cames. Després, doncs, dilluns i dijous fem una miqueta de riu, que és més planet, sí, més, caminar cap a un costat durant mitja hora i després tornar. Aquest és circular, pugem cap a per darrere del quartel i pugem per tot el que és la colònia, tornem i passem pel Vall Palau, i després ja cadascú a la seva casa. I dimarts és una miqueta pel poble, fent ús de la passarel·la nova, anant cap al dia, una miqueta de tot tenim el dimarts.
8: Mm-hmm. Aquests recorreguts són nous o són mantinguts de l'any passat?
9: De moment es mantenen perquè els agrada tenir una miqueta d'aquest... aquesta varietat de pla, una miqueta de pujades pel poble, pel riu. Llavors, ara mateix estem estipulant aquest, i com cada dia el fa un monitor diferent, o una monitora, creiem que és aquesta combinació que té tant èxit i que funciona, la veritat.
8: Quin és el recorregut que més èxit té de tots? Podríem dir que és el d'avui, el de miacres, que si jo en pujades, o la gent li agrada més el planet?
9: Hi ha de tot, eh? Hi ha gent que li agrada portar els seus pals i anar cap a dalt, i hi ha gent que li agrada anar pla i pel riu. No hi ha més èxit d'un a l'altre, perquè sempre al final es manté mateix, normalment la mateixa gent, i no fallen, sigui el dia que sigui. És més per coses extra que tenen ells o elles que per el propi recorregut. És això, que no canvia tant un amb altre, i en funció del dia, sinó que venen el que toqui, el que digui el monitor, si hem de canviar pel que sigui, doncs toca i ja està.
10: Passa el tren. Sí. Bueno, per acabar, m'agradaria saber quina és la importància d'aquest exercici, perquè és important fer esport i sobretot perquè caminar potser pot ser una bona porta d'entrada per la gent gran, perquè s'animi a fer esport i exercici.
9: Caminar és que el tenim tan, diguéssim, infravalorat, caminar, perquè com que és quelcom que el que t'he dit abans, que està pràcticament a l'abast, no diré a l'abast de tothom, perquè sempre, bueno, pues, hi ha patologies i coses que ens fan que estigués amb mobilitat reduïda o el que sigui, però és que el com que és tan... és que és gratis, és que ho pots fer quan vulguis, a les rodes que vulguis, al circuit que vulguis, hem nascut per caminar. Llavors, què menys que fer una miqueta de passes al dia i si ho pots fer en grup, ho pots fer gaudint de companyia, de conèixer gent, que potser després el coneixes aquí, després són amics. Després acaben sent amics i poden fer coses junts i juntes fora d'aquesta activitat. O sigui, si ho podem fer a més d'activitat d'esport, tenir aquest punt social, bueno, pues que aquesta activitat val per dos.
10: Tu com a tècnic esportiu d'aquí de Sant Andreu de la Barca, notes que gràcies a la gent que entra per la porta del caminar després s'assumen a les activitats del poliesportiu, per exemple?
9: 100%. És que com que comences i no pots parar i acabes veient aquesta millora de... Ostres, si estic fent una hora i abans amb una hora ja acabava super, super cansat o cansada i ara vaig super bé, bueno, vaig a començar a fer una miqueta més. Ah, què tinc? Aquesta classe, aquesta de l'adults, el tema de les aigües. O sigui, comences a voler una miqueta més perquè notes que estàs millorant, que el teu cos t'ho demana i és un bon punt de partida de... Bueno, vaig a morar una miqueta, agafo aquesta forma, pam, i canvio o, bueno, o afegeixo una miqueta més d'exigència, diguéssim, al cos.
10: Demà és l'últim dia de la setmana que hi ha Camina per la Salut, que és dijous. Si vols fer una crida que la gent s'animi a participar en aquest cicle de caminades que hi ha cada setmana?
9: Bueno, crec que una horeta la podem arribar a tenir tothom i no hi ha res més, diguéssim, gratificant que començar el dia havent fet esport. O sigui, que siguin les 8 del matí, arranquis i a les 9 ja has fet la teva activitat diària, tens tot el dia per després veure com això t'afecta el cos i això et millora tot el que és la resta del dia. Crec que això es ven sol. O sigui, és a dir, anem de caminar i què millor manera de fer-ho amb 15-20 persones cada matí i amb un tècnic super, super guai. Res més a dir, simplement que ànims a tothom, que no tenim això és accessible per tothom, no anem a sprint, no anem a un ritme normal, estem parlant aquí fent l'entrevista, fent la caminata, o sigui que això ho pot fer tothom.
8: També hem parlat amb una de les darreres persones que s'ha afegit al grup, la santandreuenca Isabel Peris, que un cop jubilada explica que sortir sola no li venia de gust i va decidir sumar-s'hi.
11: Tenia ganes de caminar, però sortir sola doncs no em venia de gust. Vaig veure el grup aquest i vaig pensar, bueno, mira, és una bona manera, a més, com que és aquesta hora, no trec el dia pel mig i almenys camino una mica.
10: Quantes vegades ja has sortit? O és la teva primera vegada?
11: No, ja porto tota la setmana passada i aquesta.
10: I com està sent l'experiència? Notes una millora en el teu estat d'ànim? Has fet amics? Per què t'agrada i estàs repetint?
11: Per mi bé, perquè és això. O sigui, jo buscava poder caminar i poder caminar socialitzant, diguem. Hi ha moltes persones que les tinc vistes, hi ha d'altres que no, però bueno, comences a fer ja passar coneixences i potser fan alguna activitat, alguna cosa i també t'hi acabes apuntant.
10: Per què creus que és important fer esport i activitat física i sobretot perquè t'hi has animat a fer-ho?
11: Doncs perquè, sobretot, jo ara estava treballant, com vaig deixar de treballar...
10: Vas jubilat.
11: Exacte. Llavors necessites bellugar, perquè és que si no bellugues cada vegada costa més. I crec que és super, super important.
10: A banda de fer el Camino per la Salut, eres una persona esportista, has fet esport o no? O és la teva primera vegada?
11: No, a veure, jo abans fa molts anys, sí que anava al gimnàs, i després sí que m'agrada molt fer excursions per la muntanya, caminar, o sigui, això sempre m'ha agradat molt. El que passa que no m'agrada fer-ho sola.
10: És a dir, que això, el Caminar per la Salut t'ha ajudat a tornar-te a reenganxar-te a l'esport amb companyia. Sí. Has fet alguna amistat? Estàs fent grup? Aquí, perquè veig que aquí hi ha un grup bastant cohesionat que surt cada dia.
11: Sí, sí. No, però com que ja et dic, hi ha gent que ja la coneixes d'altres llocs o del poble, perquè al final jo fa un munt d'anys que vinc aquí, llavors ja coneixes molta gent, doncs acabes pues, contactant també igual.
10: Si vols fer un missatge per explicar a la gent per què és tan bo fer esport, sobretot per la gent jubilada, per la gent gran, la gent jove també, però sobretot el grup acompanyen en que sigui sobre aquesta edat.
11: Doncs no, que s'animin, que va molt bé, que a més la fresqueta del matí t'ajuda a reactivar el dia i que va molt bé per tot, va molt bé per la salut, va molt bé per trobar-te més actiu.
8: El programa ofereix 4 caminades setmanals gratuïtes guiades per personal tècnic esportiu fins al 27 de novembre.
0: Parlem ara de cultura i parlem de l'obra Ensayos amb Sergio Barroso. El santandreuenc torna al Teatre Núria Espert aquest divendres a partir de les 8 de la tarda per portar a l'escena santandreuenca el seu nou espectacle.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
1: I continuem amb més informacions. Parlem de l'agrupació de joves que recupera el tradicional joc de trencar l'olla amb una nova festa popular. Serà aquest dissabte 26 de setembre a la plaça amb Sant Claver.
2: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca organitza una nova proposta festiva per donar la benvinguda a la tardor i alhora recuperar una tradició santandreuenca. Es tracta de la Festa de l'Olla, que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a partir de les 8 del vespre a la plaça Anselm Claver i que tindrà com a protagonista el tradicional joc de trencar l'olla. Una festa que ja celebrava la nostra ciutat i que la grupa recupera i l'adapta als nostres temps. Gorka Pedrosa i Clara Díaz, membres de la grupa, ens expliquen tots els detalls.
3: Doncs bé, la Festa de l'Olla va sorgir a principis d'any. Vam estar pensant doncs, que necessitàvem doncs, fer activitats noves i de més. Llavors va sorgir la idea doncs, de fer una activitat doncs, relacionada amb les tradicions, amb la cultura catalana, amb productes de la terra i de més. Llavors, alguns membres de la comissió doncs, ens agrada molt la història, ens encanta Sant Andreu de la Barca i fa poc més d'un any doncs, va sortir el llibre de Sant Andreu desaparegut i justament en una pàgina surt una foto d'un joc que es feia abans que es diu Trencar l'olla i vam dir, ostres, que guai seria doncs, recuperar i tal. I a partir d'aquí doncs, li hem donat moltes voltes, hem afegit noves idees i així ha sorgit la Festa a l'Olla.
2: El protagonista serà el tradicional joc de trencar l'olla. En què consisteix i d'on ve aquesta tradició?
3: Doncs el trencar l'olla és un joc que es feia abans, molt sovint. Totes les olles velles que es trobaven a l'altell, abandonades, doncs, per donar-li una segona vida, entre cometes, doncs, s'utilitzaven per aquest joc. I bàsicament consistia en penjar una olla d'una viga, d'una corda o de més, i s'omplia d'aigua, de farina, de caramels, i després, doncs, amb un pal, amb una canya o el que sigui, a la persona que hi era, que li havia de donar, li tapaven els ulls, donaven unes voltes i havia d'intentar trencar l'olla. Era una manera d'entretenir-se en aquells temps, no? I nosaltres doncs, volem recuperar aquesta essència. Mm-hmm.
2: Com heu adaptat aquest joc tradicional perquè es converteixi en una proposta més actual i participativa?
4: Bueno, doncs, per recuperar el joc, el que hem fet ha estat doncs, crear com un tipus de bingo, perquè a nosaltres ens encanta la festa i ens encanta la música. També una part de la grupa és crear festes amb molta música i volíem portar aquesta tradició a partir d'un bingo. Com serà una mica... com es farà? Doncs posarem música amb DJs, amb música en directe durant tota la nit i de vegades una persona sortirà a l'escenari i dirà un número. Llavors les persones tindran els seus cartellets i faran línia o faran bingo. Un cop facin línia o bingo sortiran a l'escenari, trencaran l'olla amb molta seguretat i dins d'aquesta olla hi haurà diferents premis d'entitats i comerços de Sant Andreu de la Barca. Tindran un bon premi, la veritat, que tenim alguns premis ja pactats, com algun superet, alguns objectes que ens donen les entitats, que estan bastant bé.
2: Se sap què hi haurà dins de les olles, perquè clar, antigament hi havia aigua o farina, com comentava el Gorka, però actualment què hi trobarà la gent quan hi piqui?
3: Doncs en principi hi haurà confeti. Serà més actualitzat, diguem, perquè no volem tampoc que ningú prengui mal. Però sí, en principi hi haurà confeti i després els premis, doncs, hi ha els corresponents guanyadors o guanyadores.
4: Hi haurà confeti, però també hi haurà premis de les entitats i els comerços de Sant Andreu de la Barca. Vull dir, nosaltres fiquem confeti perquè no caben allà. Hi ha tants premis, hem de dir, que no caben dins de les olles que tenim i per això estaran repartits per l'escenari perquè tothom pugui mirar una mica i que li entrin ganes de jugar al bingo.
2: No cal revelar quin tipus de premis tindrà la gent, quins són concretament, però sí de quin estil seran aquests premis.
4: Doncs sí, per exemple, tenim un sopar per a dos en un restaurant d'aquí del poble, tenim també un altre sopar en un altre bar, tenim alguns premis d'entitats esportives, tenim també alguns objectes que venen a aquest tipus de comerços de tota la vida. No volem dir molt perquè encara estem acabant de concretar què anirà dins de cada olla i també estem parlant encara amb més entitats i comerços fins a l'últim moment, però jo crec que agradaran els premis, com sempre.
2: La música també tindrà un paper important amb DJs i música en directe. què trobarà el públic durant la festa?
4: Doncs bé, la festa comença a les 8. Començarem amb una mica de música en directe. Bueno, primer explicarem com funciona la festa de l'olla i un cop estigui tot explicat començarem amb música en directe, perquè sí que és veritat que com a una agrupació jove ens costa de vegades portar la música en directe perquè al final és, té més pressupost, però hem volgut invertir en la festa i en algun grupet. I després sí que tindrem els típics DJs, PDs, però hem volgut fer una mica la volta en aquesta festa i apostar per la música també d'aquí, del territori, música catalana, també rumbeta, també la música que representa el Baix Llobregat, que també pot ser perfectament el reggaeton i una mica tot plegat. Música que ens representi com ens representava el joc de l'olla.
2: La festa serà el 26 de setembre a la plaça Sant Cerclavé a partir de les 8 del vespre. Què heu preparat perquè sigui una festa per venir-hi amb amics i quedar-s'hi tota la nit? I sobretot, fins a quina hora serà aquesta festa?
3: Doncs en principi fins la una sonaran els diferents PDs i DJs. I també, no ho hem comentat, hi haurà servei de barra per part de la grupa. A més, hi haurà alguna novetat que també li hem donat alguna volta. Sí. Hem fet una mica de recerca bibliogràfica i hi haurà alguna sorpresa que crec que agradarà molt. I també hi haurà servei de menjar allà, sense cap problema. O sigui, podrà venir allà, podrà passar tot el vespre i tota la nit i esperem que estiguin encantats.
2: I per acabar, per què creieu que és important recuperar tradicions sanandruenques i sobretot donar-los una nova vida a través d'iniciatives com aquesta?
3: Doncs nosaltres creiem que és, a banda de que és important, no, doncs, recuperar aquestes tradicions, no, que no es perdi aquest llegat, no? Pensem que com a joves també tenim aquesta feina de tornar una mica enrere, no? Què feien els nostres avantpassats, no? Com s'entretenien, com feien oci i aplicant, no? Doncs totes aquestes idees noves que tenim avui en dia, doncs realitzar aquests actes pels joves i perquè el jovent no hagi de marxar a altres llocs per sortir de festa o per fer aquest oci.
2: La Festa de l'Olla se celebrarà el 26 de setembre a la plaça Sant Cerclavé amb bingo, música en directe, DJs i sopar popular.
1: L'agenda del cap de setmana amb aquesta activitat de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Aquest dijous, a partir de les 7, ple municipal que podreu seguir en directe. Una hora abans, a les 6, l'audiència pública en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a radiosantandreu.com, xarxes socials, Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: orchestra Mondragon.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sent-les. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vista segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el cap i la fi, acaba sent una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim 2 cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres, un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses, però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que mira que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors en diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest casal antic que vull dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo, i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. El monestir es vesteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant, i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per arrebossar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotella del segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és a Pobla d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquest tast de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII i XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i, per culpa seva, el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé la requina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossant, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central, amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix, anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat, i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que, al cap d'uns 500 metres, ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i, per un camí senyalitzat, remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment.
1: Eh?
3: Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Els trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
4: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar
3: a
4: terra.
3: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'Ermita Cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sacabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, Lordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostra, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
4: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
4: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, la comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
4: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
4: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
4: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1 i mig sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local, 3 sobre 5 si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
4: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
4: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
4: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
4: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la vuitena meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W-.

0: Paine a mi m'agrada molt, eh? És, hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W, perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les Torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les Torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi Chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordensfjall, i aquí van passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament, un mirador britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, eh? Un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al mirador del Francès, també és bonic, eh? Perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà, que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquest llac Poe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oleda Ràdio. I Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que arribi el Sergi Yu també per començar aquesta secció. De moment tenim algun tema d'actualitat de sèries?
1: Sí, sí, sí, sí, perquè s'ha estrenat ja el primer teaser de Dexter Resurrection temporada 2. Ja saps que jo tinc una relació tòxica amb aquesta sèrie en la que no puc deixar de mirar-la, tot i que el producte no sigui potser el de màxima qualitat. Dit això, recordo que la temporada passada jo estic molt content. És una mena de redempció per les anteriors, pels anteriors xuscos que hem tingut, sincerament. Temporada 8, New Blood, en fi. I amb aquest nou teaser el que es desvella és que han passat uns anys des de la primera temporada de Resurrection i Dexter està afrontant, sorpresa, mai s'havia fet això amb un revival, la crisi de la mitjana edat. Es fa gran i li han de posar ulleres per la presbícia. Aquest és el tràiler, vale? Potser realment també, ja que en puro Dexter fashion, està, jo què sé, és un assassí en sèrie el que porta l'òptica i potser només va allí a investigar-lo, no? Però això és el que s'ha vist al tràiler.
0: Molt bé.
1: Se saben moltes més coses, però com que jo segueixo, entre cometes, el rodatge de prop, perquè me fico a foros i van sortint fotos per aquí per allà, sé moltes coses de les que passen a la temporada, o sigui, personatges que retornen, però no sé si dir-ho perquè
0: ja.
1: Potser són spoilers importants. Per tant,
0: pues no ho facis.
1: Per tant, no ho diem. I una altra cosa bastant interessant també, i és que la setmana que ve, bueno, el proper capítol de Futurama que s'estrene és un crossover que jo crec que fa una mica d'història, perquè a banda de juntar dues sèries de Matt Groening, junta dues sèries de dues plataformes molt llunyanes l'una a l'altra, que és Hulu, que és Disney Plus, que és Futurama, i Desencanto, que és Netflix.
0: Vale.
1: O sigui, no sé com han aconseguit tirar això endavant a nivell burocràtic. Segur que ha hagut d'estar una bogeria, però bueno, això és el que passarà la setmana que ve al Futurama, al penúltim episodi de la temporada.
0: Perfecte. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Que tu tens actualitat?
2: Jo tinc una molt bona notícia per l'audiovisual català.
0: Ai.
2: 3CAT incorpora a partir de la setmana vinent els 28 primers capítols d'Oliver i Benji en català.
1: Molt bé.
0: Sí, hosti, molt
2: per primera
0: bé.
2: Vegada en la seva història.
1: Es diuen supercampions o alguna cosa
2: no,
1: així?
2: No, mantindrà el nom original, que és Capità Tsubasa, en català. Evidentment, originalment no es diu Capità Tsubasa, només faltaria. I una cosa que m'agrada molt és que no tindrem a Benji Price, Oliver Atom,
1: tindrem els noms reals, eh?
2: Tindrem els noms en japonesos, en japonès dels protagonistes. I és una molt bona notícia. Oliver i Benji mai s'ha emès en català. De moment, d'inici, els 28 primers capítols. El 23 de setembre em sembla que és quan ja es podran veure a la plataforma 3CAT. Per tant, sempre que aquí audiovisual en català és una bona notícia. I, a més, Oliver i Benji, que és fantàstica.
1: Pues fans de Capità Tsubasa. Ja es pot dir així oficialment, perquè ja es diu així a Catalunya, ja podeu adoctrinar les vostres criatures.
2: No faré autobola d'un programa que dirigeixo, presento, edito, produeixo i coordino, però en parlarem amb l'Eduard Piera en properes edicions.
1: Bé.
0: A veure, podeu explicar vosaltres, perquè saps què ha passat? Que jo em pensava que estava a la graella i no ho està, llavors...
2: Home, t'ho explico jo, perquè bàsicament...
0: L'has editat,
2: no l'he feta ni presentada. Va
1: però
2: ser,
1: ets el responsable.
2: Va ser una altra persona. Bàsicament, tocava per calendari estrenes, però vam considerar oportú, ja que fa pocs dies es van celebrar els 78ens Premis Emmy, ho van fer la meitat la setmana passada en qüestions molt més tècniques i el que realment té una autobola de comercial, que són millors sèries, actors, actrius, etc. Doncs es va celebrar la matinada aquest diumenge a dilluns a nivell català. La 78a edició, com dèiem, de pit arribava els Emmy com la més nominada, amb 25 nominacions, però els experts diuen que Widow's Bay va ser la guanyadora de la nit. 6 en va aconseguir aquesta setmana, 8 pel que fa a les categories tècniques. Correcte. Per tant, estem parlant de 14 premis Widow's Bay. I ja en parlarem, però just el protagonista de Widow's Bay també ha fet història, perquè ha guanyat dos premis en els mateixos Emmys, d'una banda de repartiment i d'altra banda protagonista, i en parlarem.
0: Perfecte, doncs com ho fem per
2: com
0: categories,
2: tu vulguis,
0: no?
2: Sí.
0: Vale. Doncs la millor sèrie dramàtica ha estat per The Pitt.
3: Nightcrawlers, Let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
4: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
5: I'll believe it when I see it.
6: Try not to kill anyone today.
4: Yeah, you too.

0: Thought you'd run away and join the circus.
1: They haven't fired you yet.
2: I knew my first day back was going to be hard.
3: I need a little help in here.
2: Dealing with what we go through here. And...
4: A veure, valoració de... Clar, jo no opinaré, vale, perquè...
5: Per començar, el tràiler que hem escoltat ja és el de la tercera temporada,
6: sí,
5: eh?
6: Sí.
5: Ja he trobat el
6: darrer, teaser trailer,
5: que és el ja de la tercera temporada d'una sèrie que de moment en porta una, perquè és igual la segona que la primera, per tant porta una temporada de 30 capítols,
6: bueno, no,
5: s'entengui la ironia.
6: Jo segueixo dient que encara així això és una cosa a celebrar. Que tinguem 30 capítols en dos anys d'una sèrie... És una cosa meravellosa, que a dia d'avui veurem bastant poc.
5: Depèn, perquè si els 30 són punts repetitius, no és tan meravellós.
6: Bueno, és una sèrie procedimental. I una
5: procedimental,
6: sèrie...
5: eh? És...
6: Això és un drama, això existeix.
5: Sí,
6: eh?
5: Que és un drama, sí. I a veure aquesta tercera temporada si acabarà sent el drama definitiu.
6: Si estàs veient una sèrie, un drama procedimental, lo normal seria que més o menys passés el mateix en un capítol, que els capítols tinguessin estructures similars. Dexter de fet ho és, però per exemple sèries detectives que és de tipus TCI o House són sèries procedimentals, per qui no ho sàpiga, que és que cada capítol té la mateixa estructura. Hi ha un pacient, arriba, descobreixen el que és, s'equivoquen, quasi el maten, al final el salven... I tots feliços, i el següent capítol.
5: A mi em sap greu perquè The Pit tenia un tret diferencial, bueno, ho hem dit més d'un cop, eh? I ara jo ja m'agrada, com que a més veig que li van estar a l'altre costat de la balança,
6: claro,
5: encara m'agrada més a calentar-lo. Però crec que el tret diferencial de The Pit, en el moment en què es converteix en idèntic la segona temporada, desapareix, i per tant és una sèrie menys bona en la seva segona temporada, perquè
6: no és...
5: el seu tret diferencial... crec que ja no és diferencial perquè ja ho ha fet 15 capítols o 16 a la primera temporada.
6: Però és que si te poses així tampoc ho era, perquè 24, la sèrie, ja ho va fer durant 6 o 7 temporades.
5: Però no en el món de l'audiovisual de medicina.
6: Ah, vale.
5: Crec que és difícil tractar coses diferents a medicina quan s'han fet tantíssimes sèries al voltant de metges i hospitals. Dit això, i centrant-nos en els Emmys, perquè si no tindrem temps, jo de les que estaven nominades he vist The Diplomat, que és la diplomàtica, que em sembla que també l'has vista,
4: sí.
5: I Paradise, que jo no he parlat molt bé de Paradise sempre, m'encanta. A mi Paradise és una sèrie impressionant, que també estan preparant ja la tercera temporada a Disney+. Les altres no les he vistes i poc n'han parlat, més enllà de Pluribus, que l'Ivan sí que n'ha parlat. Perquè té aquest...
4: Slow Horses
5: n'han parlat algun cop.
6: Sí.
5: Un dels protagonistes no em sortirà el nom, però és el que... Clar, potser la referència no us serveix tampoc. És el que fa de policia Batman a les pel·lícules de Christian Bale. És un actor molt, molt conegut.
6: Aquestos a nivell de producció també van a tota pastilla, eh? Quan acaba la temporada...
5: Porten 6, crec que aquesta setmana o fa poc van estrenar la 6a temporada de Slow
6: Horses. I te diré més, l'últim capítol de la temporada, quan acaba el capítol, hi ha un trailer de la següent.
5: Vaja, doncs van amb la feina feta. The Gilded Age,
6: Fast Horses.
5: El Caballero de los Seven Kingdoms, ben jugat. El Caballero de los Siete Reinos, que és de l'univers Juego de Tronos.
6: Sí.
5: Paradise, com hem dit, The Pit, que és la guanyadora, Pluribus, Slow Horses i Your Friends and Neighbors. Aquests eren les nominades, la guanyadora The Pit.
4: Molt bé, perfecte. En comèdia, la millor sèrie de comèdia ha estat per Widow's Bay.
7: Soy Tom Lofty.
8: Encantado.
7: Tom, Arthur, ¿te apetece tomar un café?
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno.

0: antològica, la guanyadora ha estat DTF Sant Louis.
1: The autopsy is going to say heart attack.
2: Excuse me.
1: What can I do for you?
2: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
3: Come on in. Hello there.
2: Hey, Clark.
1: Carol?
4: I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. Spice it up.
5: What's DTF?
4: Down to fuck.
1: Whoa. You work together here?
4: Yeah. Floyd was a colleague and a friend. How did you get into signing?
6: I have Peyronie's disease.
5: I have a curve in my penis greater than 30 degrees.
6: Profile name. Rock solid. Because I feel like I'm a pretty dependable person.
0: A veure.
7: All Her Foul, de Beast in Me, Beef, la guanyadora de TF Sant Louis, i una nova temporada de Love Story que n'ha fet diverses, en aquest cas la darrera que va protagonitzar aquest enamorament entre John Fitzgerald Kennedy Jr. i Caroline Bessette. DTF és d'HBO, aquesta sèrie, entre els protagonistes, el que fa de pare, entre cometes, de Eleven a Stranger Things, el policia de Hawkins, no em surt el nom, que també es va parlar de que tenien mal rotllo amb la prota amb Eleven, però que després van treure tots aquests
8: rumors. Van sortir que estan molt bé.
7: També és una altra de les guanyadores, ja veureu que sortirà diverses vegades aquesta sèrie, que com minissèrie, que és com haurien de ser totes les sèries a partir d'ara, minis curtes d'una temporada i que s'acabin, segurament també la miraré.
8: Tenint en compte el que costa que treguin temporades,
7: Beef l'he vista. I
0: sembla que de Beast in Me, és que em sona molt, però no l'ho visc.
7: Clar, ara me n'he donat compte que els noms, culpa meva, els he ficat amb la versió original.
0: No, però jo els miro amb versió original, però és que no la recordo.
7: Però potser el nom, és a dir, pot ser que els mires amb versió original, però clar, el Netflix
0: el tinguis en castellà. Sí, el nom, ja ves, t'ho tradueixen, que...
7: Llavors...
0: Libre albedrío total.
8: Adaptació. Sí,
7: a partir d'aquí, les altres, ja et dic, Beef sí que les he vist, són dues temporades diferents, és la segona temporada de la que estava nominada, dues temporades amb personatges i protagonistes absolutament diferents, i just de Beast in Me, si no ho recordo malament, que una de les protagonistes és la de Outlander, l'altre protagonista, ja ho veureu després, és el de Widow's Bay.
0: Ah, molt bé. Doncs vinga, ara ja passem a actors i actrius. La millor actriu protagonista en una sèrie dramàtica ha estat Perrya Seahorn per Pluribus.
9: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte? Sí.

0: Carol.
1: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
1: ¿Descubrirlo por qué?
2: Para que te unas a nosotros.
1: ¿Qué?
3: ¿Merescut?
4: Molt merescut, jo penso que sí.
3: Okay,
4: jo
3: penso que sí. Molt bé que s'acabés amb un què?
5: Sí. Bueno, depèn, no sabem les altres.
4: A mi, pels meus gustos...
5: Potser s'ho mereixia Zendaya, Ivan, no, per Eufòria.
4: Ja t'ho dic jo que no. Sí, ho sento molt per Zendaya perquè la tia és boníssima, però l'última temporada de... Sí, si, no, si has vist Eufòria...
5: No, he vist, vist Odissea i Spider-Man en fa molt poc, bueno, i clar, no és la millor Zendaya ni l'altra.
4: Ja t'asseguro que el paper que feia Eufòria... és brutal a les dues primeres temporades, però és que aquesta tercera temporada, que és la que s'ha estrenat aquest any, és perquè no guanyi ningú, ni perquè es nomini enlloc, ni perquè pugui brillar ningú. És que de veritat,
5: no, no sé a l'apartat tècnic, a la part d'emis tècnics, si Euphoria va tenir massa de ressò, però em sembla que no,
4: és
5: no
4: que
5: em
4: no hi havia
5: bé,
4: res destacat,
5: no em sona bé haver vist res més. De fet, Zendaya hi era a la gala dels emis, i Zendaya, que una cosa no vol dir l'altra, em cau bé, crec que és una persona
4: que
5: em cau bastant bé.
4: Personatge públic, acceptem.
5: Sobretot quan està al costat de Tom Holland, crec que potencien el

0: Quan canten un com l'altre quan estan junts. Era una de les nominades, amb Carrie Coon de The Gilded Age, amb Chase Infinity de The Testaments, la protagonista de Diplomat, Kerry Russell, que és nominada cada temporada, però de moment doncs, encara no l'ha guanyat cap. The Diplomat, que ja en parlarem segurament la setmana vinent o en properes, ja té data d'estrena de nova temporada. I Zendaya, com dèiem, entre les nominades.
1: Pues jo ja et dic, estic molt d'acord. La Rishi Horn ja feia un paper brutal a Better Call Saul, per qual va estar nominada unes quantes vegades i no va guanyar absolutament res. Per mi això me sembla un moment de redenció, tant amb ella com amb Vince Gilligan, que és el creador, i que també li ha tocat, ha rescatat alguna cosa.
2: Perfecte. A millor actor protagonista torna a sortir de pita, en aquest cas, per Noah Wyle.
0: Que estava nominat amb Sterling K. Brown, de Paradise, que jo em reafirmo que és un dels meus tres actors preferits. Gary Oldman és el que no em sortia de Slow Horses. Mark Ruffalo per Task, que em sembla que interpreta un policia, si no recordo malament, en aquesta sèrie. I per mi és millor que la diplomàtica a la sèrie Rufus Sewell, que és l'home de la diplomàtica, que em sembla que fa un paper fantàstic. A la sèrie de Netflix, Noah Wyle, que ja en deu portar un parell.
1: El de l'any passat i aquest, correcte. Com a actor protagonista, sí. Jo l'he dit al Sergi fora de micros, aquesta temporada de Pitt es va escriure perquè Noah Wyle guanyés un altre Emmy. Perquè era putejar el personatge i posar-lo, o sigui, esfonsar-lo lo més absolut, per veure la seva desintegració de la seva personalitat.
0: És a dir, a mi m'importa ben poc, però crec que s'hauria d'intentar que no es pogués repetir. És a dir, com per exemple...
1: Home, però...
0: Clar, jo... Però, és a dir, jo entenc, per exemple, que tu puguis guanyar dos Oscars perquè has fet dos papers diferents. Però guanyar dos Emmys fent el mateix personatge...
2: Ja.
0: Crec que també portes a que d'altres actors o actrius no guanyin més Emmys i hi hagi més varietat de guanyadors. És a dir, si tu has fet un paper diferent, tu pots guanyar els Emmys que vulguis o els Oscars que vulguis. Però si tu has fet el mateix personatge, sé si s'hauria de poder guanyar dos Emmys seguits pel mateix personatge.
1: Jo és que tu me diràs que no, però jo considero que entre la primera i la segona temporada hi ha hagut una evolució molt gran d'aquest personatge.
0: Però, sí, entenc el que dius, però crec que el meu no, vull dir, també es pot entendre.
1: Clar, sí,
2: dir,
1: no.
2: Sí.
0: Perquè, per exemple,
2: com a actor et podries guanyar, però no pel mateix personatge.
0: Crec que perd un punt d'encant, fins i tot
2: clar,
0: als
2: Emmys. Ja li ha reconegut la feina.
1: Però és que quan una sèrie és... No sé, quan una sèrie tothom en parla i tothom té els seus actors com a grans intèrprets i l'Acadèmia dels Emmy s'hi troba amb que revisa tot això i diu, ostres, és que jo entre tots aquests me torno a quedar amb Noah Wyle. Pues, tampoc ho trobo malament, al final les sèries van millorant o empitjorant. Potser la tercera temporada
0: mira,
1: és un
0: crec,
1: trunyo i no guanyen res.
0: Crec que la Judit ha dit la frase perfecta i amb aquesta me'n vaig. Crec que ja li has reconegut que aquest personatge el fa fantàstic.
2: Sí.
0: És a dir, ja li has donat el reconeixement, perquè a la primera temporada pots estar nominat, fins i tot, però a la primera temporada tu ja l'has guanyat, per tant ja se t'ha reconegut que el paper del Rakitomich el fas molt bé. Per tant ja està, però que està molt bé, de segona vegada, doncs, endavant. Però... no ho sé, crec que se li podria donar un tom.
2: Estic d'acord. Adéu, Sergi. Vinga, doncs continuem. Ara passem a millor actriu...
1: Digues. No, és que anava a fer una altra pregunta, però és igual. No vull fer el nus més gran, t'anava a dir. I de la mateixa sèrie pot guanyar un altre actor?
2: Sí.
1: En dos anys diferents, això sí que està...
2: O sigui, perquè jo crec que reconeixes l'actor, o sigui, el paper de l'actor, saps? Clar, és que està amb el mateix personatge que pot evolucionar, però les tècniques interpretatives acaben sent les mateixes. Llavors, clar, jo sí que estic d'acord amb dos o tres, per exemple... pel mateix actor amb diferents papers perquè li reconeixes la seva versatilitat però clar, amb el mateix personatge
1: és que no sé,
2: hòstia, no sé.
1: Jo, és que per exemple me poso amb un Emmy com a millor actor protagonista per la primera temporada de Breaking Bad, Emmy a millor actor protagonista per l'última temporada de Breaking Bad, ostres, hi ha una diferència del personatge com és, com comença, com acaba la sèrie espectacular, o sigui, saps? Fins i tot que mute com amb un altre personatge. Bueno, en fi, és igual.
2: Sí, no, és un debat, no, que és un debat.
1: No me vull ficar més, o sigui, ho trobo just amb aquest cas.
2: Ja, no, és sens dubte és un debat.
1: Sí, perquè m'agrada molt la sèrie, podria ser també.
2: També.
1: Potser estic condicionat per
2: bueno,
1: això.
2: Bueno, quan t'agrada molt un actor, què voldries que guanyis tot?
1: Home, clar, l'he de reconèixer.
2: És així. Doncs vinga, millor actriu de repartiment en una sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Alison Janney i per The Diplomat.
3: I'm not trying to get out of the marriage. I'm trying to get back in. We do high highs and really low lows. The fights are gonna be spicy.
4: You can't keep doing this to me.
3: I, Catherine Wyler, take you.
2: En aquest cas sí que l'he vist, eh? No man, o sigui, no la recordo com a ufa espectacular, però bueno, era una bona sèrie. I els altres, la veritat és que no sé qui són, però bueno, de pit a rase.
1: Per mi, Catherine Lanasa, Fiona Durif aquesta temporada, que és veritat que va estar més fluixa que els altres perquè no va tenir gaire protagonisme, però Taylor Dearden interpreta amb un personatge... jo t'ho diré ara, que està a l'espectre, l'espectre autista.
2: Ah.
1: I és super, super interessant com l'interprete de bé. I ja t'he dit, Catherine Lanasa ja va guanyar l'any passat com a millor actriu de repartiment, si no m'equivoco, també per The Pitt.
2: Ah, perfecte.
1: És la enfermera jefa, per així dir-ho, a l'hospital.
2: Molt bé. Millor actor de repartiment en sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Tom Pelfrey, per Task, no tenim el trailer. No sé si aquí hi ha alguna sorpresa per tu, perquè jo la veritat és que...
1: Insisteixo, Patrick Ball per The Pitt, jo també li hagués a... també no, li hagués a... És que no som objectiu, ja t'ho
2: dic. No. Bueno, millor direcció, en aquest cas, per una sèrie dramàtica, per a Slow Horses, Sol Metzstein.
5: Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la Ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Pues eso.
6: ¿Qué estás buscando?
5: Los restos perdidos de tu prometedora carrera.
6: Como en la cárcel, que no se debe preguntar por qué estás dentro.
7: Quiero hacer algo útil. No podría aburrirme más ni haciendo un esfuerzo.
8: Seguramente sabrás cuánta gente ha vuelto desde la casa de la Ciénaga a Regent's Park.
5: Pretender que me sigáis es como intentar enseñar...
2: A ver, algún comentario, fes-lo en antena. Digui que... lo que has dit fora d'antena.
1: És que sincerament no me'n recordo.
2: No, has dit que...
1: lo que te dic, sí. Que ostres,
2: només
1: que...
2: va dirigir un.
1: Ara sí, exacte. Pot ser molta obsessió amb Noah Wiley, no? Vull dir, va, hi ha més gent que ha dirigit capítols de The Pitt i aquest és l'actor protagonista de la sèrie que va dirigir un capítol. Ostres, donem-li una mica d'aire també a la resta de l'equip.
2: Exacte, too much. Vinga, millor guió per una sèrie dramàtica, torna a guanyar Pluribus.
1: Molt bé.
2: En aquest cas, Vince Gilligan.
1: Correcte, és el creador de la franquícia Breaking Bad de totes aquestes històries, a més també de Pluribus. És que és molt bona Pluribus. Jo, el primer capítol és d'un terror psicològic impressionant, o sigui, brutal, brutal.
2: Perfecte. A veure, millor actriu protagonista d'una sèrie de comèdia, John Smart per Hacks.
9: Oh God, look at this.
10: Has risen!
9: No! No! I was never dead.
10: Hallelujah!

0: I've been told that I cannot so much as perform.
1: A veure, aquí... Ah, mira, Lisa Kudrow, aquesta és la de Friends.
2: Sí, senyora.
1: Vamos, per una que conec.
2: Una sèrie que et vaig comentar fa molts, fa uns capítols, que és The Comeback, que és aquesta sèrie que per fi ha acabat, que va fer com una temporada, quan va acabar Friends, als 10 anys va fer la segona temporada, i ara que potser en fa 12 de la segona, n'han fet la tercera, que és la que acaba la sèrie.
1: Carai.
2: Sí, i és un dels personatges que, segons Lisa Kudrow, més estime, ella.
1: Ah, sí?
2: Que més li agrada haver interpretat. Sí, és una sèrie molt curiosa.
1: Carai.
2: Sí.
1: Carai. Molt bé. Millor actor protagonista en una sèrie de comèdia, Matthew Rice, per Widow's Bay. Millor actriu de repartiment en una sèrie de comèdia, Kate O'Flynn, per Widow's Bay, també. Millor actor de repartiment en una sèrie de comèdia, carai, Stephen Root, també, per Widow's
2: Bay. Ens hem passat aquí molts noms interessants,
1: eh? A veure, digues, digues.
2: Nick Offerman, per exemple, Harrison Ford, per Shrinking.
1: On està?
2: A millor actriu...
1: Ah, sí.
2: Clar, és veritat que és un dels protagonistes des de Shrinking,
1: sí,
2: també.
1: Sí.
2: Stephen Root m'agrada molt que hagi guanyat, és un actor brutal, tremendament, ja t'ho diré, versàtil, o sigui, és actor de veu, per exemple, a King of the Hill, on interpreta un dels personatges més mítics, que és Bill, però a més també, per exemple, és aquella mena de jefe, ara no me recordo, però també surt a la sèrie Barry, la de l'assassí d'HBO, que és, sí, al principi crec que és el seu jefe i després el vol matar, no sé, ara no recordo gaire bé, però vamos, que Stephen Root, actorazo i super versàtil, molt bé, molt.
1: Perfecte. Millor direcció de sèrie de comèdia, Widow's Bay, per Hiro Murai. Molt bé. Millor guió, una sèrie de comèdia, hi ha molta comèdia, no? Welcome to Widow's Bay, Kathy DePolt. Millor actriu protagonista...
2: Que és el primer capítol de Widow's Bay, no?
1: Millor actriu protagonista, minissèrie o pel·lícula per televisió, Sally Field, per Remarkably Bright Creatures. Millor actor protagonista en minissèrie o pel·lícula per televisió, Matthew Rice, per The Beast in Me. Millor actriu de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, Linda Cardellini, per DTF St. Louis.
2: Et faig un petit apunt, me sembla bastant... En fi, l'última temporada de Monster va ser horrorosa.
1: Ah, sí?
2: En tots els sentits possibles. O sigui, era dolenta a nivell de guió, era lenta, era molt desagradable de veure, extremadament desagradable de veure. No entenc què fa aquí aquesta sèrie. No l'haurien ni d'haver nominat, així t'ho dic.
1: Carai.
2: Sí, sí. No penso veure la següent.
1: Mare meva, doncs perquè li van dir això. I acabem amb el millor actor de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, David Harbour, per DTF St. Louis.
2: Molt bé.
1: Així que donem per repassats tots els guanyadors dels Emmys i tornem doncs la setmana que ve amb més sèries. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
2: Adeu.
1: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 23 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa, entrevista amb l'alcalde Marc Giribet per parlar del cas Atrium. Una sentència obliga el pagament de 3 milions d'euros a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca arran del cas Atrium. Avui l'alcalde Marc Giribet respondrà les preguntes que ha realitzat a Ràdio Sant Andreu, una entrevista que es va enregistrar aquest dimarts, precisament en in situ, en el centre comercial Atrium. Avui també tindrem nova crònica del Festival de Cinema Sant Sebastià amb Toni Herrero. Parlarem de dansa amb ensaios de Sergio Barroso, que portarà aquesta obra en el Teatre Núria Espert aquest mateix divendres. I avui també parlarem de que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació educativa per acompanyar a joves i famílies. També comentarem el grau de satisfacció dels usuaris de la línia L63 després de l'ampliació de la freqüència d'autobusos. Aquestes i altres informacions avui al llarg d'aquestes dues hores de programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Una sentència ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per al cas Atrium, una resolució que posa damunt de la taula les conseqüències d'un conflicte urbanístic iniciat ara fa més de 20 anys i que ara té un impacte directe sobre les finances municipals. Aquest dilluns, l'alcalde Marc Giribet feia una declaració institucional per parlar de la situació. Avui ens trobem precisament en els terrenys on està ubicat el centre comercial Atrium. Alcalde, la primera pregunta, quina valoració fa el govern municipal després d'aquesta sentència que dictamina que el consistori ha de pagar aquests 3 milions d'euros, i com s'ha arribat en aquesta situació?
2: Doncs el que vaig explicar ahir, el govern municipal, bon dia, abans de res, el govern municipal doncs està molt preocupat per la sentència doncs que el Tribunal Contenciós de Barcelona número 8 ens va imposar, una sentència que són 3 milions d'euros i que haurà de fer front a l'Ajuntament íntegrament, i aquesta sentència, com comentàvem, més d'errors greus urbanístics, de problemes en el desenvolupament del sector, això es va complicar en problemes judicials i ha esdevingut en els temps nostres, en els temps d'avui, doncs en una factura milionària. És difícil assumir aquesta situació, és també difícil poder-li donar resposta de la manera en que les finances de l'Ajuntament es veguin poc afectades, o fins i tot també la pròpia ciutadania es vegi poc afectada. Estem estudiant actualment amb els serveis municipals i amb altres institucions que ens assessoren, doncs estem intentant trobar vies de finançament per poder fer front a aquest pagament, i per nosaltres el més important, i és on ara estem centrats, és en poder començar a fer aquest pla de pagament perquè no es generin interessos a futur i, per tant, la factura que hagi de pagar l'Ajuntament no creixi. Per tant, aquesta ara mateix és la nostra prioritat i és on estem treballant intensament i amb tot el coneixement associat que hem pogut, diguéssim, posar a disposició d'aquesta causa, que és molta, que és la Diputació de Barcelona, que és la Generalitat de Catalunya i també són les entitats municipalistes que assessoren els municipis de Catalunya els que ens estan ajudant.
1: Vostè, en la seva declaració institucional, va parlar de cop molt dur. Fins a quin punt ho és i quines conseqüències pot tenir realment per l'Ajuntament i per la seva capacitat econòmica durant els pròxims anys?
2: Doncs perquè es facin una idea, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca cada 4 anys amb recursos propis té una capacitat d'inversió de 2 milions d'euros, 2.500. Per tant, aquesta sentència són 3 milions d'euros, per tant, superaria la capacitat d'inversió en un mandat, és a dir, en 4 anys, que tindria l'Ajuntament de Sant Andreu la Barca. O seria, per exemple, tot el cost de la Quimeta. O serien dos cops la passarel·la. És a dir, jo crec que la magnitud és alta, però, a més, això, diguéssim, té un agravant, i és que cada moment que vagi passant, després que el jutge ens hagi dit data límit, que és a l'octubre, de començar a fer el retorn d'aquest pagament d'aquesta sentència, doncs, diguéssim, això està generant interessos. Per tant, aquí hem de ser molt ràpids i molt àgils per poder, diguéssim, fer aquest pla de pagament, que ja s'està treballant des de fa unes setmanes, i, per tant, trobar aquests canals de finançació, com vaig explicar també a nivell de ministeri, no? Aquest fons de cooperació que té el ministeri, que està, diguéssim, destinat a pagar sentències. També vull explicar una qüestió. Els ajuntaments no podem demanar crèdit a les entitats bancàries per poder pagar sentències. Això ho diuen les bases del règim local i, per tant, això no es pot fer, no? És una de les coses que els diferents institucions que ens estan assessorant ens han recordat i remarcat. Per tant, les vies de finançament són veritablement poques i, en aquest sentit, és aquí on estem acabant d'ultimar, diguéssim, aquest pla de pagament que aprovarem el dijous en el plenari, perquè és un requisit previ a poder sol·licitar aquest fons de cooperació per part del Ministeri.
1: Vostè, la seva compareixença va anar més enllà del pagament d'aquests 3 milions d'euros. Va parlar de 20 anys de paràlisi el desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca arran del cas Atrio.
2: Sí, la darrera dècada, i m'agrada explicar-ho perquè és el que hem hagut de gestionar entrant a govern, la darrera dècada de Sant Andreu de la Barca hi ha hagut una desídia amb moltes qüestions, una part d'abandonament dels espais públics, una part d'abandonament dels equipaments infantils. Jo crec que el gran exemple és l'Atrium. És a dir, més enllà de l'última dècada, l'Atrium són les dues últimes dècades, no hi ha hagut la prou de voluntat política per solucionar-ho. Recordo aquestes sentències del 2018. I, per tant, aquesta sentència, arribant a un pacte o esgotant la via judicial, no, podria haver-se solucionat molt abans i no generar, no, el que deia abans, no generar aquests interessos de demora que estan, diguéssim, perjudicant també les finances municipals. Jo crec que és un gran exemple del que ha estat al final d'una bona gestió econòmica, una bona gestió de ciutat, l'Atrium. Vull dir, els 20 últims anys, els 10 últims anys, la desídia que imperava en algunes decisions o males decisions, doncs avui és aquest resultat. Em sap molt de greu perquè realment ja no és una qüestió de governs, és una qüestió de ciutat. Vull dir, tothom que entrava per Sant Andreu de la Barca veia aquesta primera façana i, a més, com vaig explicar en la declaració institucional, aquest lloc estava cridat a ser un espai d'oci referent, no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pels municipis també del voltant, un espai on les famílies es poguessin trobar i tinguessin ofertes de tot tipus, no? I per qualsevol perfil o tipologia de persona, llavors, o de gustos, I això ha quedat ara mateix com un cementiri, que és un risc per les persones, és un risc per la ciutat, i és quelcom que fa temps que algú s'hauria d'haver remengat per solucionar-ho. I el que vaig dir ahir, o sigui, no vull generar que això passi a més mandats. Vull solucionar-ho, vull ser l'alcalde que ho solucioni, vull ser l'alcalde que hi hagi posat la banya per fer front a aquest pagament heredat de gestions anteriors, però també el que aconsegueixi posar aquest centre comercial en marxa, perquè això no podem continuar més temps amb l'estat que està. I en qualsevol persona que ho parlis i en qualsevol família en la que puguem coincidir a les assemblees, a les regidories de barri, ens diuen exactament el mateix. És a dir, aquest és un punt negre de la ciutat i mai ningú s'hi ha posat a solucionar-ho. Doncs escolteu, aquest és el principi del final de la història d'abandonament de l'Atrium, i aquí és on el meu govern i jo mateix estem treballant intensament.
1: És un cas especialment complex, amb més de dues dècades de procediments urbanístics i judicials. Creu que la ciutadania, alcalde, coneix realment el que ha passat amb l'Atrium i per què s'ha arribat fins aquí?
2: Penso que és tal l'interès que la ciutadania té per aquest cas o per aquest espai, que molts d'ells s'han informat. potser la gran majoria no coneix, perquè la dificultat també dels procediments urbanístics i també legals són molt complicats. És a dir, a nosaltres també ens ho han hagut d'explicar més d'un cop, no? I jo crec que hi ha una part de la ciutadania que sap més o menys o li sona el fil musical i li quadra, i hi ha una altra part que no, evidentment. Jo crec que aquesta també ha de ser una feina per part de l'Ajuntament d'explicar què ha pogut passar, d'explicar que és un procés de reparcel·lació, d'explicar, diguéssim, la circumstància que es va donar, que una empresa li va comprar a una altra empresa, diguéssim, la construcció del centre comercial, però sembla ser que els drets urbanístics no van ser comprats i, per tant, el jutge va acabar reconeixent aquesta empresa que els havia de cobrar quan ja els havia cobrat l'altra. Vull dir, és un galimaties tan greu i que no hem sapigut, o no s'ha sapigut gestionar, millor dit, en tant de temps que entenc que la ciutadania li costi d'entendre, o sigui, ho entenc, però és cert que una bona gestió també implica una bona transparència, una bona comunicació, i per mi aquesta és una de les prioritats, poder explicar al conjunt de la ciutadania amb paraules planeres què és el que ha passat a Sant Andreu de la Barca i en el cas de l'Àtrium. I jo crec que és una qüestió que en els pròxims mesos, amb les assemblees de barri, doncs convido tothom a que hi participi, perquè serà un espai on poder explicar què ha passat amb l'Àtrium i quins han estat aquests errors que ens han condemnat a dia d'avui a pagar 3 milions d'euros.
1: Alcalde, durant tot aquest temps, els tribunals han anul·lat diferents projectes de reparcel·lació del sector 21. Quins problemes urbanístics i jurídics han impedit regular definitivament aquest sector durant tots aquests anys?
2: Doncs, per fer una resposta clara que s'entengui, la manca d'ambició, dels diferents ajuntaments de tirar endavant el projecte de reparcel·lació, ja que les diferents sentències han estat clares en el seu moment, és a dir, si s'han d'imputar uns costos al projecte s'han d'imputar, si aquests costos els ha d'assumir una tercera persona s'han de fer, i per tant aquests tempos s'han dilatat, per exemple, en la resolució de diferents al·legacions que es van presentar a diferents aprovacions inicials, i per tant això el que ha fet és demorar la posada en marxa d'aquest sector. Per tant, altres administracions podrien haver tirat endavant el sector si resolent a temps les al·legacions i tirant endavant, els costos s'haguessin imputat a posteriori, d'acord? I el jutge hagués decidit com es resolia. Per tant, per mi el problema principal ja no és un problema jurídic ni tècnic, és un problema de que va haver-hi una manca d'ambició, per exemple, en l'últim projecte de reparcel·lació que es va iniciar, de no resoldre en temps i forma les al·legacions dels diferents propietaris que havien d'aportar en el procés de reparcel·lació, perquè la gent ho entengui. Un procés de reparcel·lació el que vol dir és que quan es desenvolupa un terreny que no està urbanitzat, els propietaris d'aquestes parcel·les han de crear la infraestructura, que són els carrers, l'enllumenat, el clavegram, i això ho fan a través d'unes quotes que paguen a l'Ajuntament, i és l'Ajuntament qui fa els carrers i que després assumeix el manteniment. Doncs aquest, diguéssim, aquest problema, que genera molts interessos, és a dir, genera interessos per part dels propietaris perquè han d'abonar una quantitat en funció de la seva parcel·la i de més, doncs això ha generat problemes que penso que les administracions anteriors no han sabut, diguéssim, abordar, ni tenint l'ambició suficient per desbloquejar el sector.
1: Dilluns a la tarda va convocar els diferents portaveus. Com va anar aquesta reunió?
2: Bueno, va ser una reunió informativa per part de l'equip de govern. Els hi vàrem explicar els diferents punts que aniran a plenari, que tenen a veure amb la modificació pressupostària dels 700.000 euros, així com també el pla d'ajust econòmic necessari per poder sol·licitar la subvenció al Ministeri d'Hisenda. Jo els hi vaig demanar la col·laboració per part d'ells, perquè és un problema, com ja he explicat, és un problema heredat d'anteriors gestions, i jo crec que tothom ha de posar l'interès comú perquè Sant Andreu se n'en sorti en les màximes condicions, i també traslladar un missatge a la ciutadania de dir que quan la ciutat realment ho necessita, doncs tots estem units, tots remem en la mateixa direcció, i no hi ha major interès que ajudar Sant Andreu que d'altres interessos que algú pugui tenir, no? I per tant és el que els hi vaig demanar. A partir d'aquí els hi vaig fer coneixedors de les diferents possibilitats de pagament que té l'Ajuntament, perquè tots en siguem molt conscients, perquè ningú utilitzi això per fer política, que també els hi vaig reclamar, i a partir d'aquí que tenen tota la col·laboració de l'Ajuntament, del govern i la meva pròpia, doncs per si volen ajudar, volen col·laborar, tenen algun tipus d'idea, doncs que la posem en comú i la treballem com si fóssim un únic equip. En definitiva, el que els hi vaig proposar és això, que treballéssim de manera conjunta i poguéssim sortir-nos amb les màximes garanties i amb la màxima força d'aquesta situació.
1: Aquest dijous en el ple presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar aquests 3 milions d'euros.
2: Exacte, el presentarem en aquest plenari el dijous.
1: Després d'aquesta sentència, d'aquest pagament d'aquests 3 milions d'euros, no sé si hi ha una data concreta del pagament dels 3 milions d'euros.
2: Bueno, estem treballant també amb l'equip jurídic i, evidentment, amb el jutjat, i també amb la part denunciant, no? Perquè millor que això sigui una qüestió pactada que una qüestió no pactada i imposada pel jutge. Per tant, ja hem tingut diferents reunions amb la part denunciant, i en aquest sentit jo crec que anem pel bon camí, i mica en mica podrem anar explicant les actualitzacions que tinguem respecte al pla de pagament.
1: També s'ho pregunta a la ciutadania si aquesta resolució permet ja avançar d'alguna manera en el desbloqueig urbanístic del sector 21 o encara queden qüestions importants per resoldre.
2: Bé, jo el que em vull centrar ara i el que m'agradaria que tothom, diguéssim, estigués enfocat en aquesta direcció és en poder trobar una solució al pagament d'aquesta sentència. És una evidència que vull solucionar i que vull posar en marxa el centre comercial, i sí, clar que ens ajuda a seguir saltant etapes i seguir avançant en la normalització i la posada en marxa del centre comercial, però avui el problema que té Sant Andreu de la Barca és fer front a aquests 3 milions d'euros. Per això mobilitzem recursos extraordinaris, per això fem el pla d'ajust, per això acudim en un pla de fons de cooperació del Ministeri per poder fer front a la circumstància del pagament. Després els hi puc garantir a tots els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que l'Ajuntament serà diligent en la tramitació i en la posada en funcionament d'aquest centre comercial. I sí, també estem parlant amb els propietaris perquè s'elabori un projecte de reforma i de més. Per tant, en aquest sentit estem enfocats. Però avui el que més ens preocupa, perquè no volem que es generin aquests interessos, és fer el pla de pagament i iniciar el pagament d'aquesta sentència.
1: Finalment, davant d'aquesta situació del cas Atrium, quin missatge vostè adreçaria a la ciutadania?
2: Que ens en sortirem, que ens en sortirem totes i tots. Jo puc entendre el moment d'enfadament, d'emprenyament, de ràbia que puguin estar visquent els veïns i veïnes. Jo també el vaig viure quan vam rebre la sentència. Ara el meu estat és més de preocupació de poder, diguéssim, iniciar aquest pagament que els hi comentava abans, de 3 milions d'euros, però estic segur que entre totes i tots, i sempre les persones que treballen pel bé comú sempre se n'en surten. Per tant, estic segur que entre totes i tots ens en sortirem, perquè el que volem precisament és que, diguéssim, aquest estat d'abandonament que estem veient ara mateix aquí a l'Atrium, doncs finalitzi, ho puguem posar en marxa, sigui un motor econòmic per la ciutat, que això sigui un futur on puguem veure en aquests carrers nens i nenes corrent amb activitats infantils, amb activitats d'oci per joves, amb botigues que mai ens hauríem imaginat, marques que estan aquí a Sant Andreu de la Barca, i per tant aquest és l'objectiu final després de tot. Però per tant, sí, hem d'estar preocupats, perquè això no ens ho treu, entenc l'emprenyament de part de la ciutadania, però jo, si puc enviar un missatge, és que ens en sortirem, que estiguin tranquils, que el seu govern municipal i jo mateix estem per solucionar aquesta situació i afrontem la responsabilitat de fer-ho, i per tant que ho veguin amb il·lusió de que podrem recuperar un espai com aquest.
1: Gràcies, alcalde. De fet, ens hem traslladat en el terreny del centre comercial Atrium per valorar la situació després d'aquesta sentència que obliga l'Ajuntament al pagament d'aquests 3 milions d'euros. Recordem que en el ple municipal també es parlarà d'aquesta qüestió. Alcalde, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal d'aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, també es parlarà de la sentència del cas Atrium. L'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros. Un ple municipal que podreu seguir, com és habitual, en directe a través de l'emissora municipal, a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I en continuació anem amb d'altres qüestions. Satisfacció per part dels usuaris de l'ampliació i de l'augment de la freqüència de la línia d'autobusos L63. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: Els usuaris de la línia L63, la línia d'autobús que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, han valorat positivament l'increment de la freqüència de pas del servei. Una setmana després de l'entrada en vigor de la mesura, els santandreuencs que utilitzen habitualment aquest transport destaquen que disposar de més expedicions els facilita els desplaçaments i redueix els temps d'espera a les parades. L'augment de freqüència busca donar resposta a la demanda dels usuaris, especialment en les hores de més afluència. Els passatgers consultats consideren que la millora pot facilitar la mobilitat entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona i reclamen que es mantingui un servei amb prou freqüència per adaptar-se a les necessitats del dia a dia.
3: Vostè habitualment agafa l'autobús?
4: Sí, todos los días.
3: Todos los días, o sea que es una usuaria típica dels autobusos.
4: Todos los días, sí.
3: A on va normalment?
4: A la fàbrica de Baja.
3: O sigui, que va a direcció cap a Martorell?
4: Plaça Sonio, que trabajo, sí, sí.
3: Sabia vostè que han augmentat la freqüència dels autobusos, sobretot la línia L63?
4: Sí, sí.
3: T'havies entrat?
4: Sí, porque me lo voy a pasar.
3: I què et sembla que hagin...
4: Bien. Todo lo que haga por la gente, muy bien.
3: Alguna vegada has agafat l'autobús per anar cap a Barcelona?
4: No voy nunca. No.
3: Mai?
4: No voy nunca. Si voy como mi hija, mi marido.
3: Però què li sembla que ara es pugui anar amb més facilitat, que hi hagi més autobusos?
4: Bien, todo lo que sea por un bien para los ciudadanos lo veo todo estupendamente.
3: Què li sembla a vostè? Què és millor, agafar l'autobús o el cotxe?
4: Yo el autobús.
3: ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Explícale a la gente.
4: Porque es muy difícil aparcar. Y entonces tienes, según qué zona tienes que pagar. Y no está la cosa para pagar.
3: Y no només això, también la caravana, ¿no? Me imagino.
4: Caravana, y llega hasta del médico, bueno, muchas cosas.
3: ¿Y le surt més econòmic, vostè que agafa l'autobús, le surt més econòmic comprar el billet d'autobús o pagar la gasolina?
4: La tarjeta. La gasolina no, porque no voy casi nunca.
3: ¿Ustedes por qué cogen el autobús hoy?
5: Para ir a Palleja y llevarla al hospital de día.
3: ¿Qué le parece que hagin ampliat la freqüència d'autobusos?
5: Que haya más autobuses, sí, perfecto.
3: ¿Qué le sembla?
5: Me parece muy bien que pongan más autobuses.
3: Hi hauran casi gairebé el doble d'autobusos de freqüència a direcció Barcelona i de Barcelona cap a Sant Andreu de la Barca. ¿Creus que era una mesura necessària?
5: Bueno, me parece muy bien que haya más autobuses para Barcelona y para aquí, para Sant Andreu, o sea, Martorell.
3: Vosaltres amb quina freqüència agafeu l'autobús?
5: Casi a diario.
3: És a dir, que és una mesura que l'agraireu.
5: Sí.
3: Per què utilitzeu l'autobús normalment?
5: Normalmente yo siempre he ido con coche a todos los lados. Pero ahora, como yo tengo problemas de los pies, pues no cojo el coche.
3: I com és de agradecido, com és d'agraït agafar l'autobús? ¿Se va más rápido que en coche?
5: A veces sí, otras no. Porque si te metes por la autovía, coges y tienes ahí caravana o algún accidente, pues normalmente tardas más.
3: ¿Alguna vegada heu agafat l'autobús per anar a Barcelona?
5: Sí, algunas veces.
3: I amb el nou carril d'autobús, suposo que arribeu ràpid, no?
5: Sí, eso va perfecto. Porque cuando llegas ahí al desvío de Molín de Rey, ya te metes en el carril de los autobuses y va divino. No hay caravana. A las 7 de la mañana, por ejemplo, es imposible ir con coche.
3: És a dir, que una mesura que celebreu, no? És una mesura que celebreu.
5: Me parece muy bien que hayan hecho eso.
3: Vostè agafa l'autobús normalment?
6: Sí.
3: Vostè acaba de baixar l'autobús, per tant, sí que l'agafa. D'on ve?
6: De Molins de Rei.
3: Per què l'agafa? Per treballar, per oci? Per què l'agafa?
6: Perquè m'agrada agafar el bus. El bus, m'agrada.
3: Millor que el cotxe?
6: Sí.
3: Per què és millor agafar l'autobús que el cotxe?
6: No sé, per mi és més còmode, no tinc problemes d'aparcament, m'agrada. Sempre ho he fet, controlo a través de l'aplicació Solet i Sauret, indica l'hora, me va molt bé.
3: Coneixies la notícia de que a partir de fa una setmana, ja portem una setmana, que el bus L63, que és el que va des del Palau fins a Barcelona, dobla la freqüència. Hi ha molts més autobusos.
6: Ah, perfecte.
3: Aquest autobús l'ha agafat alguna vegada per anar a Barcelona?
6: Sí. Sí, sí, que para... espera un segon, eh? Sí, però a Francesc Macià, sí. Sí, sí, que l'agafo.
3: O sea, que li sembla, aquesta notícia li sembla bé, m'imagino, no?
6: A mi m'ha perfecta. He d'anar a la clínica Barraquel moltes vegades i està molt a prop. O sigui, baixo i camino dos carrers i ja està.
3: Perquè abans, no sé si ho té controlat, més o menys, cada quantes hores passava l'autobús?
6: No sé, jo miro a quina hora tinc el metge i agafo el bus. No tinc, o sigui, no tinc una hora, no sé, la freqüència no ho sé.
3: Bueno, m'imagino que ara quan miri l'aplicació tindrà més seguit l'autobús.
6: Sí, manera perfecta.
3: O sea, que ho considerem una bona notícia, no, per vostè?
6: A mi perfecta.
3: ¿Usted normalmente coge l'autobús? ¿Hacia dónde lo coge? ¿Usted lo coge para ir a visitar a familiares? ¿Para hacer qué?
7: Para todo.
3: Para todo, o sea, usted es una mujer que utiliza mucho el autobús.
7: Sí, sí.
3: ¿Mucho más que el coche?
7: El coche no tengo carnet.
3: Entonces sí, o sea, utiliza el autobús.
7: Sí.
3: ¿Normalmente hacia dónde viaja con el autobús?
7: A donde la, yo vivo, en Corbera, de acá para acá, para allá, y donde Martorell, donde tenga que ir.
3: O sea, por la zona, Martorell, San Andreu, sí, Corbera...
7: Barcelona.
3: ¿A Barcelona también va?
7: Claro.
3: Entonces usted ha cogido alguna vez el autobús L63, ¿no? Me imagino, que es el que conecta el Palau con Barcelona. ¿Qué le parece ese autobús? ¿Es cómodo? ¿Te lleva hasta Barcelona y encima hay el carril bus y no haces caravana, ¿no? Me imagino.
7: Bueno, depende.
3: ¿Te has enterado de la noticia que han duplicado la frecuencia del autobús L63, que es el que va de aquí del Palau a Barcelona? Y por eso le estaba preguntando que qué le parece esta noticia. Habrá el doble de autobuses. ¿Le parece bien, no? Que haya más autobuses.
7: Hombre, y tanto. Ojalá este que viene me diera más viaje de Corbera.
3: Claro, este autobús permetrá que la gente no se tenga que esperar tanto rato.
7: Ahí está la cosa.
2: L'ampliació permet passar de les 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis als dies laborables, fet que representa un increment global del 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona ha de passar de 15 a 26 expedicions. Això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementa de 10 a 20, un increment del 100%.
1: I tot seguit coneixerem un nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un servei d'orientació educativa per acompanyar a joves i també a famílies. Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SOAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
1: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
8: Bon dia.
1: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
8: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten una orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
1: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
8: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
1: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
8: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
1: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit i un dels objectius del SOAC és aquest. Com ho treballareu?
9: Bé, és cert que hi ha un... No són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que pues pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que pots, a vegades necessiten doncs, aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar poder-los deixar de la mà, no? I que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
1: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
9: Sí, el SOAC
1: també... Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
9: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no? De 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació al itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir. La idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
1: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SOAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des de inici?
9: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi, i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
1: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Ja heu parlat l'exemple de l'Espai Jove.
9: Sí, exactament.
1: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
9: Exactament. Com també estem en contacte amb Escoles Velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
1: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
8: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i a vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
1: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
9: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
1: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
8: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder no desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. Ah, i també d'altra banda, que com sabem i esperem que aquest servei doncs tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves doncs que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar doncs aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
1: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
9: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
1: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2 i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
9: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí. No? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
1: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el servei d'orientació d'àmbit comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
8: I tant, esperem que, doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Moltes, i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.
9: Gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els dimecres és el dia que en el Via Directe comptem amb l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
10: Continguts en xarxa.
11: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
12: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Em cau tot. Què tal? Com estàs?
13: Doncs molt bé, molt bé. Aquí sempre estic bé, ja ho saps, Fili, que la meva vida pot haver-se complicat en algun moment, però jo en aquest espai sóc feliç.
12: A mi em passa el mateix quan vens, i estic segura, seguríssima, que les persones que ens escolten també senten aquesta pau i aquesta alegria. De veritat, ho
13: doncs
12: sé.
13: Doncs me n'alegro. Si és així, hola, què tal, com esteu?

0: No? Unes bases per elaborar els menús escolars, pels aliments que s'ofereixen, per com es cuina, per la temporalització dels aliments, no? I també doncs, que aquests menús escolars estiguin supervisats per dietistes nutricionistes. He de dir que és algo que a Catalunya ja estàvem fent, no? O sigui, l'Agència de Salut Pública de Catalunya porta 20 anys fent aquesta feina, però fins ara eren recomanacions i fins ara les escoles doncs era com a que triaven una mica, no? Si anaven en concordança amb aquestes recomanacions o no. Però ara des de l'abril del 2026 ja no és una recomanació, ja és d'obligatori compliment. Per tant, tots els menjadors escolars, ja no només de Catalunya sinó de la resta d'Espanya, de primària i secundària, han de complir aquests criteris del Reial Decret. Val? Llavors, els criteris ens diu, el que ens marquen és quins aliments i en quina freqüència han d'anar en primer plat, quins aliments i en quina freqüència han d'anar de segon, quins aliments i quina freqüència guarnicions, postres, en quina freqüència poden aparèixer fregits, en quina freqüència poden aparèixer carns processades, precuinats. Per tant, són unes normes molt tancades, no? I que doncs, això genera que segurament aquelles escoles que no havien anat ja evolucionant en els últims anys doncs es troben amb canvis, no? Amb integrals, no? O sigui, canvis que potser d'entrada, sobretot els nens i nenes més grans, he de dir que els nens i nenes més petits s'adapten molt més ràpid, no? Però els nens i nenes més grans doncs, potser ja no troben contínuament doncs, aquells àpats que potser els agradaven més, no? Doncs, per què no hi ha ara croquetes cada dues setmanes, no? I per què doncs, no hi ha llonganissa, botifarra, no? O hamburguesa, o sigui, per què s'ha reduït això, per què s'han canviat algunes preparacions, doncs que sapiguem què és, doncs perquè hi ha un reial decret que ens ho mane, no? I que per tant ho hem de complir. Per tant, doncs aquelles famílies que us trobeu en que els vostres fills i filles arriben a casa amb alguna queixa sobre el menjador, doncs intentem no posar més pressió, no? Perquè des dels menjadors ja s'intenta que tota aquesta oferta doncs sigui lo més agradable possible, no? Aquí ja depèn també doncs, si hi ha cuina pròpia, si hi ha una empresa de càtering, com cuina aquesta empresa de càtering, si hi ha línia calenta, si hi ha línia freda, no? Pues aquells aliments arribaran d'una forma o una altra, si se serveix amb safata o se serveix amb un plat, no? És diferent també la sensació o la palativitat d'aquest aliment, però bé, vull dir que en moltes escoles tinc constància, i més amb aquelles que jo treballo, no? Que intentem doncs, millorar també la qualitat organolèptica d'aquests aliments, no? Perquè sí que és veritat doncs, que hi ha molts nens i nenes no estan acostumats a menjar-los, però poquet a poquet doncs, anar-los fent més agradable.
1: I en canvi és com també que hi hagi productes de temporada de proximitat.
0: Exacte.
1: Està també és una reivindicació dels nutricionistes, en concret teva.
0: Sí. O sigui,
1: i que ja feies abans, sí, el decret, diguéssim, el treball d'escoles.
0: El Reial Decret doncs exigeix que hi hagi un 45% de fruites i verdures fresques i de temporada, per tant, això ho celebrem. I després també hi ha una part que existeix, que hi hagi aliments ecològics. Bàsicament això és per intentar doncs, tenir una línia més sostenible també. Val? O sigui, no, des d'aquí dic que no per ser ecològic nutritivament ha de ser millor, però sí que la productivitat, no, doncs, pot ser més sostenible per al nostre entorn. Per tant, doncs, intentem, o aquest Reial Decret el que intenta és que tinguem menús més saludables i una miqueta més sostenibles també, doncs, per cuidar no només als nens i nenes, sinó també al planeta.
1: Per tant, podrem assegurar que a partir de ja, suposo que ja per aquest curs, perquè si el Reial Decret es va aprovar a l'abril, suposo que a partir d'aquest curs ja s'ha de complir.
0: Sí, hauria de ser així. No? Exacte, s'ha de complir. Podeu consultar, el Reial Decret està publicat, per tant, és el Reial Decret 315/2025, el podeu consultar per veure quins són els criteris. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, dins del programa PREME, el programa de revisió de menús, estan generant un aplicatiu que les escoles podran posar al seu menú per fer la valoració i veure si realment estan complint el Reial Decret o no, que això en breu ja es podrà fer, o les escoles ja ho poden fer. Per tant, doncs també serà una, o sigui, assegurar-se la pròpia escola o inclús les credencials les tenen les escoles, però inclús les empreses que fan o que treballen al menjador puguin donar un tip positiu, no? En què estan complint tots els criteris i per tant evitar sancions.
1: I com podem saber que l'escola on van els nostres fills i filles hi ha un nutricionista al darrere?
0: Doncs els menús han d'anar assignats. Els menús han d'anar assignats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca organitza una nova activitat. Serà aquest dissabte 26 de setembre a la plaça amb 100 claver.
2: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca organitza una nova proposta festiva per donar la benvinguda a la tardor i alhora recuperar una tradició santandreuenca. Es tracta de la Festa de l'Olla, que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a partir de les 8 del vespre a la plaça Anselm Clavé i que tindrà com a protagonista el tradicional joc de trencar l'olla. Una festa que ja celebrava la nostra ciutat i que la grupa recupera i l'adapta als nostres temps. Gorka Pedrosa i Clara Díaz, membres de la grupa, ens expliquen tots els detalls.
3: Doncs bé, la Festa a l'Olla va sorgir a principis d'any. Vam estar pensant que necessitàvem fer activitats noves i de més. Llavors va sorgir la idea de fer una activitat relacionada amb les tradicions, amb la cultura catalana, amb productes de la terra i de més. Llavors, alguns membres de la comissió ens agrada molt la història, ens encanta Sant Andreu de la Barca, i fa poc més d'un any va sortir el llibre de Sant Andreu desaparegut i justament en una pàgina surt una foto d'un joc que es feia abans, que es diu Trencar l'Olla, i vam dir, ostres, que guai seria recuperar i tal. I a partir d'aquí li hem donat moltes voltes, hem afegit noves idees i així ha sorgit la Festa a l'Olla.
2: El protagonista serà el tradicional joc de trencar l'olla. En què consisteix i d'on ve aquesta tradició?
3: Doncs el trencar l'olla és un joc que es feia abans, molt sovint. Totes les olles velles que es trobaven a l'altell, abandonades, per donar-li una segona vida, entre cometes, s'utilitzaven per aquest joc. I bàsicament consistia en penjar una olla d'una viga, d'una corda o de més, i s'omplia d'aigua, de farina, de caramels, i després, amb un pal, amb una canya o el que sigui, a la persona que li havia de donar, li tapaven els ulls, donaven unes voltes i havia d'intentar trencar l'olla. Era una manera d'entretenir-se en aquells temps, no? I nosaltres volem recuperar aquesta essència.
2: Com heu adaptat aquest joc tradicional perquè es converteixi en una proposta més actual i participativa?
4: Bueno, per recuperar el joc, el que hem fet ha estat crear com un tipus de bingo, perquè a nosaltres ens encanta la festa i ens encanta la música. També una part de la grupa és crear festes amb molta música i volíem portar aquesta tradició a partir d'un bingo. Com serà una mica... com es farà? Posarem música amb DJs, amb música en directe durant tota la nit i de vegades una persona sortirà a l'escenari i dirà un número. Llavors les persones tindran els seus cartellets i faran línia o faran bingo. Un cop facin línia o bingo, sortiran a l'escenari, trencaran l'olla amb molta seguretat i dins d'aquesta olla hi haurà diferents premis d'entitats i comerços de Sant Andreu de la Barca. Tindran un bon premi, la veritat, que tenim alguns premis ja pactats, com algun superet, alguns objectes que ens donen les entitats, que estan bastant bé.
2: Se sap que hi haurà dins de les olles, perquè clar, antigament hi havia aigua o farina, com comentava el Gorka, però actualment què hi trobarà la gent quan hi piqui?
3: Doncs en principi hi haurà confeti. Serà més actualitzat, diguem, perquè no volem tampoc que ningú prengui mal. Però sí, en principi hi haurà confeti i després els premis, hi ha els corresponents guanyadors o guanyadores.
4: Hi haurà confeti, però també hi haurà premis de les entitats i els comerços de Sant Andreu de la Barca. Vull dir, nosaltres fiquem confeti perquè no caben allà. Hi ha tants premis, hem de dir, que no caben dins de les olles que tenim i per això estaran repartits per l'escenari perquè tothom pugui mirar una mica i que li entrin ganes de jugar al bingo.
2: No cal revelar quin tipus de premis tindrà la gent, quins són concretament, però sí de quin estil seran aquests premis.
4: Doncs sí, per exemple, tenim un sopar per a dos en un restaurant d'aquí del poble, tenim també un altre sopar en un altre bar, tenim alguns premis d'entitats esportives, tenim també alguns objectes que venen a aquest tipus de comerços de tota la vida. No volem dir molt perquè encara estem acabant de concretar que anirà dins de cada olla i també estem parlant encara amb més entitats i comerços fins a l'últim moment, però jo crec que agradaran els premis, com sempre.
2: La música també tindrà un paper important amb DJs i música en directe. Què trobarà el públic durant la festa?
4: Doncs bé, la festa comença a les 8. Començarem amb una mica de música en directe. Bueno, primer explicarem com funciona la festa de l'olla i un cop estigui tot explicat començarem amb música en directe, perquè sí que és veritat que com a una agrupació jove ens costa de vegades portar la música en directe perquè al final és té més pressupost, però hem volgut invertir en la festa i en algun grupet. I després sí que tindrem els típics DJs PDs, però hem volgut fer una mica la volta en aquesta festa i apostar per la música també d'aquí, del territori, música catalana, també rumbeta, també la música que representa el Baix Llobregat, que també pot ser perfectament el reggaeton i una mica tot plegat, música que ens representi com ens representava el Joc de l'Olla.
2: La festa serà el 26 de setembre a la plaça Ansel Clavé a partir de les 8 del vespre. Què heu preparat perquè sigui una festa per venir-hi amb amics i quedar-s'hi tota la nit i, sobretot, fins a quina hora serà aquesta festa?
3: Doncs, en principi, fins la una, sonaran els diferents PDs i DJs. I també, no ho hem comentat, hi haurà servei de barra per part de la grupa. A més, hi haurà alguna novetat que també li hem donat alguna volta. Sí. Hem fet una mica de recerca bibliogràfica. Hi haurà alguna sorpresa que crec que agradarà molt. I també hi haurà servei de menjar allà, sense cap problema. O sigui, podrà venir allà, podrà passar tot el vespre i tota la nit i esperem que estiguin encantats.
2: I per acabar, per què creieu que és important recuperar tradicions santandreuenques i sobretot donar-los una nova vida a través d'iniciatives com aquesta?
3: Doncs nosaltres creiem que és, a banda de que és important, no, doncs, recuperar aquestes tradicions, no, que no es perdi aquest llegat, no? Pensem que com a joves també tenim aquesta feina de tornar una mica enrere, no? Què feien els nostres avantpassats, no? Com s'entretenien, com feien oci i aplicant, no, doncs totes aquestes idees noves que tenim avui en dia, doncs realitzar aquests actes pels joves i perquè el jovent no hagi de marxar a altres llocs per sortir de festa o per fer aquest oci.
2: La festa de l'olla se celebrarà el 26 de setembre a la plaça Ansel Clavé amb bingo, música en directe, DJs i sopar popular.
1: Totes aquestes activitats de l'agrupació de joves aquest dissabte, dia 26 de setembre, acte que realitzarà, com dèiem, a la plaça Ansel Clavé. Una data més a l'agenda.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, un altre espai dels companys de la xarxa ràdio Drets de Butxaca.
0: Continguts en xarxa.

0: Companyies, amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem. I ho fem, com sempre, amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona, com estem?
1: Molt bé, aquí un dia més, parlant de dret amb tu.
2: Vinga, apassionant com sempre.
1: I de què ens vols parlar avui?
2: Doncs avui, si ens remuntem a aquest estiu, no fa gaire, eh? Resulta que hem tingut polèmiques moltes, però en l'àmbit administratiu també. I avui vull parlar del preu d'arreglar el carrer de casa sense el permís de l'Ajuntament.
1: Ui, això em sona a un cas que deies, que hi ha hagut aquest estiu. Mataró ha sigut el poble?
2: Mataró ha sigut el poble. Imagineu justament que viviu en un carrer estretet del barri antic de Mataró, el carrer del Cos. Allà hi viu un veí que durant 7 anys fa arribar queixes i sol·licituds a l'Ajuntament de Mataró demanant que s'arregli el deteriorament de la zona.
1: 7 anys, eh? 7 anys són uns quants.
2: 7 anys són uns quants. És que quan parlem en dret les coses es dilaten i aquí sembla que no passa res. 7 anys són uns quants. Com deia, 7 anys de silenci administratiu per part de l'Ajuntament. I un bon dia, cansat d'esperar aquest bon home i de veure els bancs malmesos, els panots que faran sopegar la senyora Conxita després de venir del mercat, pren la decisió de dir, escolti, ho faré jo.
1: Si l'Ajuntament no ho fa, no? Doncs aquí hi hem de posar-hi remei.
2: Sí, i el tio, perdoneu la col·loquialitat, s'hi deixa la pell i la butxaca també, perquè es gasta prop de 170 euros de la seva pròpia, cartera en 5 arbres. Després d'haver-se informat, compte amb la dada, rigorosament sobre quines espècies eren les més adients i estaven permeses a la zona, és a dir, es presumeix bona fe en aquesta actitud, no?
1: No ho fa de qualsevol manera, eh? No, no. S'informa i va buscar l'arbre concret, que toca.
2: Una persona seriosa, una persona ben curosa. Poleix, pinta els dos bancs públics que tenia deteriorats allà davant i repara uns quants panots malmesos que representaven, com dèiem, un perill per la senyora Conxita. I al carrer fa una mena de rentat de cara. I fa una mena de rentat de cara, els veïns somriuen, són feliços, obren les finestres i veuen els arbres, estan contents. No, però aquesta felicitat dura poc, des de que es produeix aquesta actuació, perquè algun d'aquests veïns es veu que no li va agradar tant. I com que no li va agradar tant, denuncia a l'Ajuntament aquesta actuació, i setmanes després, aquest veí compromès amb el seu carrer rep una notificació municipal que no és un agraïment precisament, sinó una multa de més de 1.700 euros per a suposats danys, dic entre cometes, al mobiliari urbà. I per acabar-ho d'adobar, l'Ajuntament anuncia que farà servir fons públics per treure aquests arbres i retornar al carrer el seu estat original, que suposo que es refereix a l'estat de deixadesa, perquè esclar.
1: Per tant, l'Ajuntament arrencarà els arbres i trencarà els panots, perquè el carrer torni a estar en males condicions.
2: M'agradarà veure-ho, t'he de dir. Per tant, amb aquesta notificació dels 1.700 euros amb les mans i mirant els bancs ben pintats i ben polits, que ara la brigada municipal haurà de malmetre per tornar al seu estat original, suposo, aquest ciutadà es fa la gran pregunta. I ara què faig? Pago la multa per haver fet un treball cívic gratuït o presento una reclamació contra el mateix sistema que em reclama que cada mes pagui els meus impostos? Gran dilema.
1: Clar, això sembla una contradicció, no? Perquè l'Ajuntament no fa la feina que li toca, ho fa un veí amb molt bona voluntat i a sobre encara li posen una multa, no?, per haver-ho fet. Perquè, clar, Jan, d'això què en diu el marc legal, no? Que ho podem fer, això que va fer aquest home?
2: Clar, hem fet una introducció molt divertida, però al final hem de tenir en compte certes coses, no? La normativa també existeix per donar-nos certa seguretat a tots plegats, a l'administració i també al ciutadà. Però, com sempre, en les relacions amb l'administració pública hem de tenir com a base la llei de procediment administratiu i la llei de règim jurídic del sector públic. I en l'àmbit local són molt importants les ordenances municipals, no? Aquests reglaments que aprova el ple municipal en l'àmbit de la seva competència. Hem de mirar de prop en aquest cas, i he fet l'arqueologia digital de trobar l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Mataró.
1: Les has anat a buscar i te les has llegit.
2: Evidentment, és que si no seria rigorós amb els que ens escolten. I per tant, en el seu article 22 s'estableixen aquestes regles sobre el vandalisme en l'ús del mobiliari urbà, que és on s'emmarcaria aquesta actuació segons l'Ajuntament. A parer meu, aquí tenim una paradoxa.
1: Ui!
2: Perquè en el primer punt d'aquest article es reconeix que el mobiliari urbà ha de ser útil i els ciutadans n'han de fer un ús curós, lògic. Però afegeix, i cito textualment, també l'administració ha de tenir cura del seu manteniment i reemplaçar els elements que no compleixin les condicions de seguretat i bon estat.
1: Cosa que no va fer.
2: Sembla ser que no. Uh-huh. I el punt 2 prohibeix les conductes, obro cometes, vandàliques, agressives o negligents. Uh-huh. On és la paradoxa? Doncs la paradoxa és que, clar, hem sancionat a un ciutadà formalment per danys i vandalisme. Però es pot considerar realment una conducta vandàlica o negligent polir dos bancs vells i col·locar uns panots al terra?
1: Clar, al final no estàs trencant res, sinó que estàs arreglant, ho estàs fent pràcticament el contrari.
2: Aleshores, la norma jo crec que també ha de tenir la permeabilitat i la interpretació de la naturalesa per la que l'has creat. És mm-hmm. evident que tu aquest article l'has creat per si un dia ve un gamberro i es dedica a donar-li cops al banc i s'emporta la fusta per fer la llar de foc i fer-se una botifarra a la brasa. Però no és el cas d'aquest senyor.
1: No, clar, és tot el contrari.
2: És tot el contrari. Per tant, és indiscutible, i això, en això estic d'acord, i podria arribar a donar la raó a l'Ajuntament en el fons jurídic, de que cada ciutadà el que no pot fer és pintar el carrer del color que li agradi, moure els contenidors segons el seu criteri, perquè és que si cada cop aplica el seu propi sentit comú, que sempre diem que és el menys comú dels sentits, ostres, és que viuríem en una mena de ciutats Frankenstein.
1: De fet, per això l'administració té aquesta potestat per fer-ho, no?
2: Lògica, però ha de complir, també ha de complir. Aleshores, aquesta potestat que deia Zona, que és de l'administració, de garantir aquesta homogeneïtat i seguretat de l'espai públic, és seva, efectivament. Però què passa quan és la mateixa administració la que incompleix durant anys el seu deure legal de manteniment establert en la pròpia normativa aprovada per l'administració? Perquè això també és el que estem veient aquí. Amb quina legitimitat aquest Ajuntament pot exigir el compliment estricte de la norma a la ciutadania quan ells fa anys que se la prenen amb molta flexibilitat per ser molt suaus.
1: I lentitud, també.
2: I lentitud. Per tant, jo llanço aquesta reflexió als oients. Amb quina legitimitat podem demanar-li a algú que paga els seus impostos a qui s'ha abandonat des de l'Ajuntament durant 7 anys?
1: Pensem-hi. Doncs, Jan, sempre t'agrada portar-nos algun mite i desmuntar-lo. Quin ens has portat avui?
2: No és el de la caverna, ja ho avanço. No és el mite de la caverna, és a dir, que a vegades podria ser-ho. Però, escolteu, clar, el plantejament seria si l'Ajuntament no arregla el meu carrer després de moltes reclamacions, escolta'm, jo tinc dret a fer les obres i millores perquè estic fent un bé públic.
1: I això no és així, eh?
2: Bueno, a fe de Déu que no ho és, com hem vist, perquè per molt bona i altruista que sigui la intenció, és veritat que l'espai públic és una competència i té una titularitat exclusivament de l'administració. I legalment, qualsevol modificació, pavimentació o plantació no autoritzada es considera una infracció administrativa. I, per tant, un dany, fins i tot, no? Mm-hmm. Ja que el consistori, i aquí és el tema en el que sí que em poso més seriós, és el que al final és el responsable civil del que pugui passar en aquest espai. Si algun d'aquests arbres, plantats en bona fe, plantats buscant les espècies que toquen, cau i fa mal a algú, qui és responsable d'això?
1: Clar, l'Ajuntament no, perquè no els ha plantat.
2: Aleshores... Ho seria si aquest arbre estés malmès, no hagués actuat com correspon i aquest arbre cau per negligència de l'administració. Mm-hmm. Efectivament.
1: Però si l'ha plantat el veí, la responsabilitat és d'aquest veí?
2: Bueno, aquí tenim un problema. Per això la normativa ens diu què podem fer i què no podem fer. El que passa que jo crec que, com deia abans, hem de trobar-li la interpretació lògica per no fer absurda la norma. La norma ha de respondre també a la realitat i ha de respondre a la voluntat. I està clar que aquí hi ha una dissonància. Per tant, sí que hem de tenir clar que aquesta inacció de l'administració no habilita l'autotutela del ciutadà, doncs, per tal d'actuar directament sobre l'espai públic, però sí que obre una via per exigir-li responsabilitats a l'administració pels seus incompliments. Mm-hmm. I aquí és on vull que anem ara.
1: Doncs som-hi, anem a aquests consells i recomanacions que sempre ens portes.
2: Exacte. Jo us diria, escolteu, si us trobeu en una situació similar, durant aquests 7 anys aquest senyor havia estat fent aquests avisos, no? Mm-hmm. Però aquests avisos també mirem de fer-los bé. No és el mateix trucar per telèfon que ens trau una instància a l'Ajuntament, no?
1: Que quedi un registre.
2: Correcte. Per tant, en primer lloc, presentar, jo us diria, una instància a l'Ajuntament, una o diverses, presencial o telemàticament. Podeu fer de les dues maneres. Tenint que no siguin només queixes verbals o trucades. Podem utilitzar aquest dret a relacionar-nos amb l'administració que les lleis que us he citat abans ens permeten. Mm-hmm. Jo puc entrar a una instància criticant o queixant-me de que una situació pot generar un perill en un carrer, en una avinguda. Aleshores, presenteu aquesta instància pel registre electrònic de l'Ajuntament, o podeu anar-hi en persona, si ho preferiu, i exigiu que us donin el rebut, si ho fas per internet ja el queda, i això et garanteix la data i l'hora d'entrada d'aquesta instància. I això el que farà és generar un expedient administratiu en el qual qualsevol cosa relacionada amb aquell fet es anirà incorporant en allà. Mm-hmm. I això el que fa és tenir aquest compliment fefaent de que s'ha produït aquesta queixa i aquesta observació en temps i forma.
1: I de fet, si la tornem a fer, anirà quedant constància, no?, de que aquest problema és recurrent.
2: Exacte, i jo després podré al·legar on toqui, perquè ho podem fer també, doncs que l'Ajuntament efectivament està incomplint. Uh-huh. Segona recomanació, consell. Això de donar consells, recomanacions, suggereixo. Que cadascú faci el que vulgui. Exigir la responsabilitat directa dels funcionaris. Uh-huh. És a dir, això molts ciutadans ho desconeixen, però la pròpia llei de procediment administratiu estableix que els titulars d'aquelles unitats internes administratives són els responsables de tramitar aquests assumptes i de donar-los el degut compliment i d'evitar-li els obstacles i retards. Per tant, si l'Ajuntament manté les teves queixes guardades en un calaix de manera injustificada, tu tens dret a sol·licitar formalment que s'actuï disciplinàriament contra el funcionari o funcionaris que estan de manera deliberada obstaculitzant aquests fets. Mm-hmm. Tant podem fer-ho, això, també.
1: I això, com ho hem de fer, això?
2: No, això a través dels tribunals, evidentment. Mm-hmm. I, en final, la tercera suggerència seria acudir al síndic de greuges municipal. Normalment se l'anomena defensor de la ciutadania. O sol·licitar una mediació. En aquest cas, novament, l'ordenança de Mataró ho regula, que és una institució que ens permet defensar-nos als ciutadans de les possibles arbitrarietats, abusos o mals funcionaments de l'administració. Mm-hmm. Això és el que ens permet el síndic de greuges a nivell de Catalunya, els defensors de la ciutadania a nivell local. I qualsevol persona hi pot presentar una queixa, en aquest cas per l'incompliment dels deures de manteniment. I en el cas de Mataró, la pròpia ordenança prioritza que la mediació és una eina gratuïta i voluntària, evidentment, sempre ho és. Cada vegada menys els tribunals ho estan incorporant com una obligatorietat abans de denunciar amb la nova llei de mesures, però bé, això es dona per un altre episodi, per resoldre aquests conflictes veïnals. Això pot forçar el consistori a actuar d'alguna manera, perquè aquesta pressió actuï per sobre, doncs, de l'administració.
1: Per tant, en el cas de Mataró hi podria haver hagut aquesta mediació, no?, entre el veí que es queixava tant del carrer i l'Ajuntament.
2: Si el veí l'hagués sol·licitada, és molt possible que s'hagués produït i haguessin vist si haguessin arribat a un intente cordiale o no.
1: Mm-hmm. Per tant, ja ho veiem, Jan, que no podem actuar lliurement al carrer sense haver demanat permís abans.
2: Ens movem en la paradoxa que dèiem, no?, i una reflexió final quina seria. Hem de complir la normativa? Home, jo diria que sí, per garantir justament aquesta convivència ordenada i evitar que cadascú faci la seva, perquè si no viuríem a la llei de la selva, però les obligacions s'han de repartir de la mateixa mesura. Mm-hmm. I aquí ve la reflexió per l'administració. L'administració ha de ser conscient d'això i ha de ser conseqüent amb això. Perquè si un ajuntament ens exigeix impostos, ens obre expedients sancionadors quan no complim els ciutadans, com ha de fer, normalment amb una celeritat extrema quan es tracta de recaptar i de sancionar, ha de respondre amb la mateixa eficàcia. Perquè si no, què li exigeixes al ciutadà? Allò que tu no ets capaç de complir? En quina mena de disparitat vivim, no? Aleshores, sí que és cert que a l'hora, doncs, de mantenir l'espai públic, doncs l'Ajuntament ha de respondre, nosaltres no podem fer el que sigui, però en cas contrari, clar, la llei el que no pot ser és que es converteixi en una simple eina recaptatòria. Perquè és que, si no, perdem. I aquí és on erosionem la confiança en les institucions. En petites qüestions com aquesta, perquè la queixa social va ser forta.
1: Mm-hmm.

0: Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A continuació anem a fer una mica d'esports i parlem de les diferents activitats que es poden realitzar al complex esportiu l'11. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: Amb l'arribada del setembre i la tornada a la rutina, el complex esportiu municipal l'11 de setembre ha recuperat a ple rendiment la seva activitat habitual. El gimnàs i les diferents instal·lacions del complex registren aquests primers dies de temporada una elevada afluència d'usuaris, tant de persones que reprenen l'activitat física després de les vacances com de nous abonats que aprofiten l'inici de curs per incorporar l'esport als seus hàbits. Un moment de l'any en què augmenten les inscripcions i en què molts ciutadans es marquen com a objectiu recuperar la rutina, millorar la seva condició física o simplement mantenir un estil de vida actiu. A aquest inici de temporada s'hi suma també una oferta renovada d'activitats dirigides amb diferents propostes pensades per adaptar-se als gustos i necessitat dels usuaris del complex. Carles Domínguez, tècnic esportiu de les instal·lacions, ha assegurat que el setembre és l'època amb més afluència de l'any.
3: Sí que és cert que hi ha un increment de gent que ve, però jo diria que això durant el temps també ha canviat una mica. Abans sí que es notava molt durant els mesos d'estiu, sobretot l'agost, el número de gent. Hi havia vacances, la gent no venia, desconnectava més. Ara és tot molt més regular. Precisament, jo he fet vacances el mes de juliol, per exemple, he estat el mes d'agost aquí, a la sala, i bueno, la sala estava plena. Hi havia pels matins, jo venia pels matins especialment, però sé que per la tarda també. Vull dir, el concepte aquest de la gent ha adoptat molt el tema de fer exercici, sí o sí.
2: Parlant dels perfils que sí que tornen a fer esport, quin perfil de persones torna o s'apunta més al gimnàs al setembre? Són persones que ja venien o també hi ha molts d'usuaris nous que s'apunten ara al començar el setembre?
3: Bueno, hi ha de tot una mica, però és com comentàvem abans, jo crec que la gent és molt més regular a l'hora de fer exercici i sí que s'apunten gent, encara continua havent-hi gent que bueno, després de la temporada d'estiu que s'han deixat anar una mica més, doncs sí que s'incrementa. També pot haver-hi alguna baixa, jo crec que s'equipara una mica tot plegat.
2: Després de l'estiu, quins són els objectius que més us plantegeu als usuaris o que més us plantegen els usuaris? Posar-se en forma, recuperar hàbits, preparar alguna prova esportiva, què és el que més us trobeu?
3: Jo diria que és tot un conjunt de coses, és tot el que has dit tu. Hi ha diferents perfils i aleshores la gent, pues, donat a que el tema de la de l'estat físic avui en dia és fonamental pel tema de la salut, per l'estètica, pel que sigui, tot aquest conjunt de coses fa que la gent vingui al gimnàs i precisament les activitats que tenim totes van encaminades a donar una màxima gamma de possibilitats per treballar el cos i per treballar la ment també.
2: L'esport podem dir que està de moda, per tant, quines activitats dirigides tenen més demanda durant aquestes primeres setmanes de temporada?
3: Bueno, les de sempre, que són el body pump, aeròbic, totes aquestes activitats. L'entrenament de força s'està posant molt de moda per un tema inclús de salut. Ve molta gent inclús amb una franja d'edat gran pel tema de treballar el tema de la força per qüestions òssies i tal, i llavors doncs, això té molt el format aquest és molt, molt ampli, ja no solament la gent jove que busca treballar, sinó que té aquest aspecte. I després també tenim activitats que hem posat noves aquest any, com les puc mencionar, que són l'híbrid, que és una combinació d'exercicis de força, precisament resistència i capacitat cardiovascular. Després el mobility, que és una activitat destinada també a treballar la mobilitat articular per previndre lesions, per treballar el que és la higiene postural. I després el yoga nidra, que és una tècnica de relaxació profunda i meditació guiada per reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i afavorir descansos del reparador del cos en general.
2: Clar, amb la situació que planteges de el fet de que

0: s'hagi posat de moda els entrenaments de força, cada vegada vulgui més gent fer-ne, això no planteja una pressió cada vegada més gran a la sala de màquines, per exemple, que són ja tota la càrrega dels exercicis de força?
1: Efectivament, és així, tal com has dit tu. Bueno, ara jo crec que ja tenim, tot i que tenim una sala de fitness a dalt a Can Salvi, que ha estat bé per descongestionar una mica, però el problema el comencem a tenir ja. Les tardes són complexes, ve molta gent, quasi tot el ventall horari, i pels matins també. De fet, la instal·lació s'obre a les 6 del matí, però és sorprenent com a les 6 del matí poden haver-hi a la sala de fitness 40, 45, 50 persones. Sí.
0: Tornant a la tornada a la rutina, per una persona que vulgui començar ara i no sàpiga què fer exactament, quines opcions li recomanaríeu dins del complex?
1: Bé, això seria, depèn dels objectius que tingués cada persona. La recomanació amb els tècnics que tenim, que és molt àmplia, tant el que pot haver-hi el tècnic de la sala de fitness com les persones d'activitats, els entrenadors que tenim personals, bueno, estan absolutament, que això volia mencionar, capacitats i molt preparats per donar un ventall de possibilitats molt, molt ampli.
0: Més enllà de les activitats esportives de força i de la sala de màquines, hi ha actualment algun espai en el complex que vulgueu potenciar aquesta temporada?
1: Aviam, així internament no ho hem parlat, però és que sempre hi ha possibilitats. El problema que tenim és l'espai, que aleshores, com no en tenim, no ens hi hem posat exactament a fer-ho, però sí que hi haurien possibilitats de fer, que clar, coses se'n poden fer moltes.
0: Doncs per acabar, si haguessis de fer una fotografia de com està el complex l'11 de setembre, aquest setembre, sobretot per l'inici de la temporada, com està en aquest inici de temporada i què espereu dels pròxims mesos?
1: Bueno, a veure, el complex és això que et deia abans, està, diguéssim, al tope, està al 100%, la gent està, bueno, com sempre tenim un equip de coordinació de tècnics immillorable, que treballen molt, molt a gust, i bueno, la motivació és aquesta. El tema és que bueno, que veiem que la cosa està una mica al límit respecte al tema de la instal·lació.
0: O sigui, podríem dir que ara mateix al setembre és l'època que més a top està el gimnàs?
1: Sí, a pesar de que, com deia abans, s'ha normalitzat això de que l'exercici es té que fer durant tot l'any, sí que és cert que també, bueno, després de l'estiu la gent s'acomoda una mica més i és quan hi ha més explosió dels temes, com per exemple, doncs, després de Nadal també, no? Però bueno, jo crec que això, ja et dic, és un tema de que s'ha normalitzat i la cosa està a tope durant quasi tot l'any.
0: Des del complex, l'11 de setembre animen els ciutadans que vulguin començar a fer esport o recuperar l'activitat després de l'estiu a informar-se sobre les opcions disponibles i trobar aquella activitat que millor s'adapti al seu ritme. D'aquesta manera, setembre es converteix un any més en el punt de partida d'una nova temporada esportiva a Sant Andreu de la Barca.
2: I aquest dimecres, a partir de les 9, podrem escoltar una nova edició del K-Pop a History. Una hora abans, Urban Top Music amb DJ Beca, i a continuació, un tastet del que podrem escoltar avui en el programa del K-Pop History.
3: Annyeonghaseyo, K-Popers. Chonun Kim Chun-so imnida. Soc en Kim Chun-so. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 278 de K-Pop History. Estem fent un repàs de temes que han sortit aquest estiu 2026 i entre alguns dels temes que podrem escoltar ens trobarem ni més ni menys que amb la sorpresa de la temporada. Les cinc noies que formen Rixin, Risenu en coreà, que van debutar a Corea el 26 de març del 2024 i aquell mateix any van debutar al Japó el 16 d'agost. Salvant les distàncies, han tingut un fenomen de revitalització per continguts virals, com els hi va passar en el seu moment a les Brave Girls. El boom ha estat amb el single especial Pretty Girl del 8 de juliol d'aquest 2026, que és un cover del tema del mateix títol de l'Escara, un tema que és del 4 de desembre del 2008. Doncs bé, no només han guanyat 4 números 1 en shows musicals amb aquest tema, sinó que, a més, s'ha reviralitzat el seu tema Love Attack, que era del 27 d'agost del 2024, i també ha guanyat 2 números 1 en shows musicals. més, el grup ha guanyat durant el mes d'agost el número 1 en l'índex de reputació de marca de grups femenins, que en aquest cas han superat fins i tot a les Ives, que han estat segones, les Red Velvet terceres, les Blackpink 4 i les Aespa 5. Doncs bé, recordem que el tema anterior, Love Attack, porta uns 25 milions de reproduccions i el tema d'aquest estiu, el Pretty Girl, més de 24 milions de reproduccions. Escoltem, doncs, les Rising amb aquest Pretty Girl.

0: El K-Pop History, que el podeu escoltar aquest dimecres a partir de les 9 a Ràdio Sant Andreu, una hora abans, Urban Top Music amb DJ Beca. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dijous amb molta més informació. Més informació també a radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X i també Instagram. I com no, més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Tornem aquest dijous.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta.
2: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trobucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
3: La xarxa de comunicació local.

0: A tots ens ha passat alguna vegada que hem agafat un paquet de farina per cuinar, o també un paquet d'arròs o de cereals, i de sobte hem vist com estava ple d'unes petites bestioles de tonalitat fosca que són força desagradables. Són els molestos corcs, més comuns del que sembla. El corc del blat, de nom científic Psittophilus granarius, és popular per la seva voracitat. S'alimenta tant de farina com d'aliments rics en midó com la pasta. També es coneix comunament com la calàndria del gra. La seva presència es coneix des de l'època dels antics romans. Avui en dia el trobem sovint a la llar o als magatzems on s'emmagatzemen malament els aliments. Es tracta d'un petit insecte. Les seves dimensions oscil·len entre 2,5 i 4,5 mil·límetres de longitud. A casa podem trobar-lo en forma adulta o fins i tot en forma larvària. Les larves tenen una típica forma de C i són visibles a simple vista, ja que fan de 3,5 a 4 mil·límetres. La larva del corc del blat apareix com un petit cuc de color blanc groguenc amb un cap de color marró fosc. Però com entra el corc del blat a casa? Malauradament, ja sol estar dins dels paquets on apareix. La calandra del gra pon els seus ous, que després segella amb un material gelatinós. Els ous són tan petits que passen desapercebuts perquè estan continguts dins dels grans de llegum, de blat o d'un altre aliment. Un cop a casa, els ous es converteixen en larves, després en pupes i finalment en la seva forma adulta. Aquest procés pot demorar de 60 a 90 dies, per la qual cosa també és molt difícil rastrejar la font de l'empacatge contaminat.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
3: Miento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
2: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no hauran d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogor a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona. De moment aquestes festes, i avui no serà el cas tampoc de la pluja, per tant, tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras. I de fet, no només a Barcelona i Tarragona capital, sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca, pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet, hi ha moltes mínimes que han baixat dels 12-14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats, i és que hi ha alguns núvols que s'han format cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre. Són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, a la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil, i amb una temperatura com la d'ahir o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, en pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: A les 8 i 6 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
5: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
6: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
5: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
7: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
8: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també la Mont Carvajal.
9: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
10: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
9: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
11: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
12: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
9: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que, si no hi ha mesures immediates, començarà les protestes el 4 d'octubre. I Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari, que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Caro Lexut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, Helena. Moltes gràcies per atendre'ns.
2: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
13: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació perquè al final, si volem menjar, que menjarem pedres?
2: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
13: És que més o menys quasi tots són són tots els sectors, el sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades, han perdut la seva màxima producció, vull dir, estem sota mínims, estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors. No hi ha un que hagi funcionat.
2: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu, evidentment, convocats. Suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
13: És que reclamem el gasoil professional, un IVA reduït, però és que, a més, els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que han tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure's que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns, els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, si vull.
2: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, Jarc i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes, mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
13: És que hi ha una cosa. Al final, nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin. Si aquest és el problema, vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd, són uns altres i a tu no et parlo. És que al final és un problema general que tenim tots els pagesos. Estan tots convidats a participar a la mobilització del dia 14. Després, és que jo no en parlo, és que no sé què... Això són problemes d'egocentrisme que tenim, que fa molts anys que tenim, i això ha de començar a passar. Vull dir, la pagesia vol sortir conjunta. Nosaltres tenim molts afiliats que ens han reclamat, escolta, per què no sortiu tots junts? Home, doncs nosaltres, les portes a les nostres explotacions no existeixen, estan totes obertes. Nosaltres, des del primer moment, hem dit, estem defensant a tots els pagesos. I estan tots convidats a venir.
2: Doncs, Carol Aixut, gràcies per atendre'ns aquest matí. Estarem pendents de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies, bon dia.
13: Gràcies a tu, merci.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Són un quart de nou. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Es preveu que les vies amb més afluència siguin l'AP7, l'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
2: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
2: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions, el Palau de la Generalitat, i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrants i de primera acollida, i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix la Maite Polo.
15: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
16: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
17: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
15: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
2: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència.

0: En 5 minuts arribarem a 8:45 del matí. Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí, grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre. I més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha hagut el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats. És els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. També us expliquem que l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les estrelles? El poema que ara sentirem parla d'elles, però no de les estrelles del cel. Parla de les estrelles del mar. El sentim?
3: Hola, sóc Emma Jiménez i vaig a quart de primària de l'Escola Escocetans. El poema que he escollit es diu L'estrella de mar i ho ha escrit l'Olga Xirinacs. I he escollit aquest poema perquè m'agrada molt l'estrella de mar. Poema L'estrella. L'estrella es mirava a l'aigua del mar. Onades de plata la feien ballar. Un vespre va caure i al fons se va anar perquè li cridava l'estrella de mar.
2: Gràcies, Emma, per fer-nos veure les estrelles, no del cel, sinó del mar, amb aquest bonic poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
6: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut, dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
5: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
7: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que, probablemente no produzcan un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
5: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic Lyonès. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
8: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
9: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
8: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
5: Davant d'aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
10: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
5: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però, la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i l'Amon Carvajal.
2: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
12: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
2: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
13: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
14: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
2: Ell ha donat la crisi de l'espissa per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
5: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
6: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut, dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica...

0: Original al foc estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
1: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
0: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís dels veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos s'hi han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la seva parella, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
2: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o altres van ser retornats a part molt parcial.
0: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural de manera segura. Mentre no s'aixequen les restriccions, continua estant prohibit l'accés al Parc Natural de Collserola. De fet, des que es van activar les mesures a finals del novembre passat i fins avui, ja s'han interposat 37 denúncies per saltar-se aquesta prohibició. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida.

0: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca.
1: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenible en el tiempo, estructural, que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
0: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
2: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
3: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
4: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
2: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Deu minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
5: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i a baixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2. Final. Eva Pajor va fer un doblet i també van marcar Caroline, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
6: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
5: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
7: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, El club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això, lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
5: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
8: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
5: Triomf del Cadí, la seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per vuitena vegada, la cinquena en 6 anys. La bona actuació d'Illana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Raventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verd i negra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí-la-Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
9: N'estarem pendents, com sempre.
5: Com sempre.
9: Gràcies, Cristina. Bé. I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al moll de la fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
10: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals sent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les claus de les protagonistes de la jornada. I és que d'aquí una estona hi haurà el seguiment de la Mercè, hi haurà també aquesta cercavila amb els nans, amb els geganters, que aniran a parar tots a la plaça Sant Jaume on faran els seus tradicionals balls. I on, molt important, a la una del migdia hi haurà la diada castellera amb les colles de Barcelona, les 8 colles castelleres que faran aquesta diada, en què, atenció, també hi haurà una novetat, és aquest nou casc que portarà la canalla i que s'estrenarà aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona en aquesta diada de la Mercè amb les colles barcelonines.
9: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat tres castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant des de les quatre colles de la ciutat que faran el recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. Doncs bona diada de la Mercè als barcelonins i que acabi de ser una bona festa major la de Santa Tecla als tarragonins. Nosaltres tornem demà en punt a les 7. Gràcies per l'atenció. Fins demà, que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: És dijous, dia 24 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Parlarem de l'ordre del dia del ple municipal d'aquest dijous, que arrencarà a les 7 de la tarda, una hora abans, l'audiència pública en directe a través de l'emissora municipal, a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. No només parlarem d'aquesta qüestió, sinó en parlarem d'altres, de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La Tieta, Baititi Burger i el Palau Vell Restaurant han guanyat la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Donarem detalls sobre quines són les tapes guanyadores. I també comentarem altres activitats, i és que ha tornat el cicle de caminades Camina cap a la Salut a Sant Andreu de la Barca. I també al setembre reactiva la recerca de feina. Avui parlarem d'eines i de consells per incorporar-se al mercat laboral. També seguirem parlant sobre el cas Atrium. Serà cap a la segona hora del Via Directa. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa. Avui dijous, dia 24 de setembre.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El ple municipal de Sant Andreu de la Barca d'aquest dijous debatrà un pla de finançament de 3 milions d'euros per afrontar la sentència del cas Atrium. El ple es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda i el govern municipal portarà l'aprovació d'una proposta per sol·licitar el finançament d'aquests diners amb l'objectiu d'atendre les obligacions derivades de l'execució de la sentència judicial relacionada amb aquest conflicte urbanístic que s'arrossega des de fa més de dues dècades. La proposta s'inclou a l'apartat de proposicions urgents no dictaminades i planteja l'adhesió de l'Ajuntament al fons de finançament anterior entitats locals, concretament el compartiment de fons d'ordenació. La sol·licitud anirà acompanyada de l'aprovació d'un pla d'ajust elaborat per poder accedir a aquest mecanisme de finançament. Aquest dilluns a la tarda, l'alcalde Marc Girbet es reunia amb els portaveus dels grups polítics municipals per analitzar la situació.
1: Bueno, va ser una reunió informativa per part de l'equip de govern. Els hi vàrem explicar els diferents punts que aniran a plenari, que tenen a veure amb la modificació pressupostària dels 700.000 euros, així com també el pla d'ajust econòmic necessari per poder sol·licitar la subvenció al Ministeri d'Hisenda. Jo els hi vaig demanar la col·laboració per part d'ells, perquè és un problema, com ja he explicat, és un problema heredat d'anteriors gestions, i jo crec que tothom ha de posar l'interès comú perquè Sant Andreu se n'en sorti amb les màximes condicions, i també traslladar un missatge a la ciutadania de dir que quan la ciutat realment ho necessita, doncs tots estem units, tots remem en la mateixa direcció, i no hi ha major interès que ajudar Sant Andreu que d'altres interessos que algú pugui tenir, no? I per tant és el que els vaig demanar. A partir d'aquí els vaig fer coneixedors de les diferents possibilitats de pagament que té l'Ajuntament, perquè tots en siguem molt conscients, perquè ningú utilitzi això per fer política, que també els hi vaig reclamar, i a partir d'aquí que tenen tota la col·laboració de l'Ajuntament, del govern i la meva pròpia, doncs per si volen ajudar, volen col·laborar, tenen algun tipus d'idea, doncs que la posem en comú i la treballem com si fóssim un únic equip. En definitiva, el que els vaig proposar és això, que treballéssim de manera conjunta i poguéssim sortir-nos amb les màximes garanties i amb la màxima força d'aquesta situació.
0: La proposta de finançament està vinculada a l'execució de la sentència número 6/18 del 4 de gener del 2018 relacionada amb el conflicte urbanístic del sector 21, l'àmbit on es va construir el centre comercial Atrium. El cas té el seu origen en les obres d'urbanització d'aquest sector, impulsades a principis dels anys 2000, i les seves reclamacions econòmiques posteriors de l'empresa Camier 2000. Després de més de 20 anys de procediments administratius i judicials, l'Ajuntament ha d'afrontar les conseqüències econòmiques de la resolució. El ple haurà de pronunciar-se sobre la sol·licitud del finançament dels 3 milions d'euros i sobre el pla d'ajust que l'acompanya. També es debatrà una modificació pressupostària municipal, la número 12/2026, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aquests punts arriben després de que el govern municipal hagi informat els grups polítics de la situació derivada del cas Atrium i de la necessitat d'abordar les obligacions econòmiques de la sentència. El ple municipal també tindrà altres punts, com per exemple el pla de dinamització turística i noves aportacions al Parc de la Solana. Un dels punts destacats serà l'aprovació del pla de dinamització turística del municipi, un document on es portarà a debat en la part resolutòria de la sessió. També es proposarà aprovar el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent al conveni de col·laboració pel finançament de les obres de millora de l'àmbit de Mercè Rodoreda i també dels equipaments del Parc de la Solana. El ple també debatrà l'aprovació inicial de la modificació del pressupost municipal número 11/2026 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari. El ple municipal també comptarà amb tres mocions sobre comerç local, habitatges turístics i Ceuta i Melilla. Els grups municipals del Partit Popular, PSC i Vox han presentat tres mocions que es debatran durant la sessió. El Partit Popular proposa la posada en marxa de bons de consum municipal destinats a impulsar el comerç local durant la campanya de Nadal. L'iniciativa planteja utilitzar aquest instrument per fomentar les compres als establiments de Sant Andreu de la Barca. Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular.
2: La moción que presentamos este mes el grupo del Partido Popular es una moción encaminada a mejorar lo que es el comercio en San Andreu de la Barca, y pretendemos que se apruebe un programa municipal de bonos de consumo aquí en San Andreu, que es para incentivar las compras, sobre todo en la época de Navidad. De lo que se trataría es de que el usuario puede tener un bono de 100 euros, de los cuales 60 pagaría el usuario y 40 irían a cargo del ayuntamiento, que sería una forma de que el comercio se quede en San Andreu de la Barca, sobre todo en estas fechas, que se prioriza muchas veces la compra por internet. Entonces, esperamos que sea bien acogida y que se apruebe.
0: La moció del Partit Popular. Passem a la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que presentarà una moció per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La tercera moció és la presentada per Vox Sant Andreu de la Barca. Se centrarà en la defensa de l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, així com de la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Espanya. Una moció que ens dona més detalls al portaveu de Vox, Antonio López.
3: Como no puede ser de otra forma, nuestro grupo municipal de Vox Sant Andreu de la Barca presentamos una moción hilando con la coyuntura que se está dando en Ceuta, en la cual solicitamos que se reconozca, porque no puede ser de otra manera, la españolidad de Ceuta, en este caso específico, y también de Melilla, instando al gobierno, mediante nuestro pleno municipal, a tomar las medidas oportunas para que los ceutíes recuperen su tranquilidad, cosa que no quisiéramos ninguno de nosotros estar pasando por esa situación.
0: Un dels altres punts que es portarà a ple serà la proposta de facultar l'alcalde per signar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord permetria formalitzar un encàrrec de gestió per la tramitació d'expedients d'informacions reservades o expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la policia local de Sant Andreu de la Barca. La sessió també inclourà l'autorització de compatibilitat d'un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i docència a la Federació Catalana d'handbol fora de la seva jornada laboral municipal. I el ple començarà amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i finalitzarà amb els apartats d'assumptes sobre benvinguts, precs i preguntes. La convocatòria aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la sala de plens i que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de La Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de La Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no la van tastar, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a La Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que La Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de La Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Ah, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Senador de Barca, però que sigui La Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear La Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de La Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provem de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. Potser es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dintre del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit, i per tant jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan, i jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant en aquest sentit des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de què hi viu, però també la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van, que tenim la sort, no?, de tastar, no només el Sant Andreuen, quasi Sant Andreuen, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estaran al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest mes de setembre s'ha iniciat un nou cicle de caminades del Camina cap a la Salut. En té més detalls Joel Carrasco.
2: El programa Camina per la Salut ha reprès aquest setembre les seves caminades a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre la ciutadania. Les sortides es fan de dilluns a dijous de 8 a 9 del matí i tenen com a punt de sortida l'hotel Catalonia Bristol. Les caminades tenen una durada aproximada d'una hora i estan guiades per personal tècnic esportiu que adapta els recorreguts al nivell i a les característiques del grup. L'activitat és gratuïta i no cal fer inscripció prèvia, tot i que està especialment pensada per a la gent gran, també està oberta a qualsevol persona adulta que vulgui començar el dia fent activitat física. El programa, que també treballa aspectes relacionats amb la socialització, la nutrició i els hàbits saludables, es mantindrà actiu fins al 27 de novembre. En aquest nou cicle de caminades, el tècnic esportiu Sergio Romero ha detallat que s'ha confeccionat un recorregut diferent per cada dia de la setmana.
3: Sí, sembla que no hi hagi hagut peron. Sí, comença amb la mateixa gent que acaba, sí que s'apunten de nous, però que no hi ha cap diferència. O sigui, aquesta activitat sempre funciona, sigui el dia que sigui, faci el temps que faci, i bueno, és un obligatori en tots els matins.
2: Perquè on resideix el secret d'aquesta activitat? Resideix en el volum de gent que sempre ve, que són fidelitzen molt amb aquesta activitat, que són es coneixen, són amics, o que simplement aquesta activitat té molt èxit perquè la gent li agrada caminar a Sant Andreu?
3: És amb dues, eh? És una part de que caminar al final és una activitat que és, està a l'abast de tothom, o de la gran majoria de gent, que si ho puc fer en grup, com sempre estipulat les mateixes hores, cada dia, i fer aquests amics i amigues que es, bueno, que si cada dia estàs caminant una horeta amb ells, doncs després et vas a esmorzar, el que sigui, això multiplica les ganes de voler fer aquesta activitat.
2: Com és el grup? Com és el típic usuari que participa en el Camino per la Salut?
3: Bueno, són persones bueno, que els agrada entrenar, o sigui, que els agrada moure's una miqueta, i que no fallen, o sigui, el dia que faci, si plou o el que sigui, estan aquí. I és un grup bastant, a part de dinàmic, és un grup bastant alegre, bastant que estan moltes vegades amb la broma, entre ells, amb el monitor, i que, bueno, és un grup molt guai de fer aquesta activitat.
2: De fet, estem fent l'entrevista fent el recorregut ja, que ara parlarem del recorregut i tot plegat, i veiem que hi ha un grup molt avançat que ells tiren milles, eh?
3: Sí, no, aquí, com et descuidis, et deixen enrere el monitor, o sigui, li dono igual. Normalment, amb aquest, per exemple, en aquest, anem fent parons i anem fent per, diguéssim, agafar una miqueta el grup una altra vegada, sobretot per quan comencem aquestes pujades, que avui toca el dia de pujades, i aquesta entrevista s'ha de fer caminant com ha de ser, com és la mateixa activitat.
2: Molt bé, ens pots explicar el recorregut, això de que avui és dia de pujades? Exacte. Explica una mica, situa'ns.
3: Bueno, de dilluns a dilluns fem, i cada dia tenim un recorregut diferent. Dimecres és el dia totxo, que és el dia que fem les pujades i fem una miqueta de tot el que és la zona de la colònia, pugem fins al BMX i després la següent pujada també, i és com el dia d'entrenar cames. Després, doncs, dilluns i dijous fem una miqueta de riu, que és més planet, sí, més, bueno, caminar cap a un costat durant mitja hora i després tornar. Aquest és circular, pugem cap a per darrere del quartel i pugem per tot el que és la colònia, tornem i passem pel Vall Palau, i després ja cadascú a la seva casa. I dimarts és una miqueta pel poble, fent ús de la passarel·la nova, anant cap al dia, una miqueta de tot tenim el dimarts.
2: Aquests recorreguts són nous o són mantinguts de l'any passat?
3: De moment es mantenen perquè bueno, els agrada tenir una miqueta d'aquest aquesta varietat de pla, una miqueta de pujades pel poble, pel riu. Llavors, ara mateix estem estipulant aquest i com cada dia el fa un monitor diferent o una monitora, creiem que és aquesta combinació que té tant èxit i que funciona, la veritat.
2: Quin és el recorregut que més èxit té de tots? Podríem dir que és el d'avui, el de miacres, que si jo en pujades o la gent li agrada més el planet?
3: Hi ha de tot, eh? Hi ha gent que li agrada portar els seus pals i anar cap a dalt, i hi ha gent que li agrada anar pla i pel riu. No hi ha més èxit d'un a l'altre, perquè sempre al final es manté mateix, normalment la mateixa gent, i no fallen, sigui el dia que sigui. És més per coses extra que tenen ells o elles que pel propi recorregut. I bueno, no és això, que no canvia tant un amb altre i en funció del dia, sinó que venen el que toqui, el que digui el monitor, si hem de canviar pel que sigui, doncs toca i ja està.
2: Passa el tren. Sí. Bueno, per acabar, m'agradaria saber quina és la importància d'aquest exercici, perquè és important fer esport i sobretot perquè caminar potser pot ser una bona porta d'entrada per la gent gran, perquè s'animi a fer esport i exercici.
3: Caminar és que el tenim tan, diguéssim, infravalorat, caminar, perquè com que és quelcom que el que he dit abans, que està pràcticament a l'abast, no diré a l'abast de tothom, perquè sempre, bueno, pues, hi ha patologies i coses que ens fan que estigués amb mobilitat reduïda o el que sigui, però és que el com que és tan... és que és gratis, és que ho pots fer quan vulguis, a les rodes que vulguis, al circuit que vulguis, hem nascut per caminar. Llavors, què menys que fer una miqueta de passes al dia i si ho pots fer en grup, ho pots fer gaudint de companyia, de conèixer gent, que potser després el coneixes aquí, després són amics. Després acaben sent amics i poden fer coses junts i juntes fora d'aquesta activitat. O sigui, si ho podem fer a més d'activitat d'esport, tenir aquest punt social, bueno, pues que aquesta activitat val per dos.
2: Tu com a tècnic esportiu d'aquí de Sant Andreu de la Barca, notes que gràcies a la gent que entra per la porta del caminar després s'assumen a les activitats del poliesportiu, per exemple?
3: 100%. És que com que comences i no pots parar i acabes veient aquesta millora de... Ostres, si estic fent una hora i abans amb una hora ja acabava super, super cansat o cansada i ara vaig super bé, bueno, vaig a començar a fer una miqueta més. Ah, què tinc? Aquesta classe, aquesta de l'adults, el tema de les aigües. O sigui, comences a voler una miqueta més perquè notes que estàs millorant, que el teu cos t'ho demana i és un bon punt de partida de... Bueno, vaig a morar una miqueta, agafo aquesta forma, pam, i canvio o afegeixo una miqueta més d'exigència, diguéssim, al cos.
2: Demà és l'últim dia de la setmana que hi ha Camina per la Salut, que és dijous. Si vols fer una crida que la gent s'animi a participar en aquest cicle de caminades que hi ha cada setmana.
3: Bueno, crec que una horeta la podem arribar a tenir tothom i no hi ha res més, diguéssim, gratificant que començar el dia havent fet esport. O sigui, que siguin les 8 del matí, arranquis i a les 9 ja has fet la teva activitat diària. Tens tot el dia per després veure com això t'afecta el cos i això et millora tot el que és la resta del dia. Crec que això es ven sol. O sigui, és a dir, anem de caminar i què millor manera de fer-ho amb 15-20 persones cada matí i amb un tècnic super, super guai. Res més a dir, simplement que ànims a tothom, que no tenim... això és accessible per tothom, no anem a sprint, no anem a un ritme normal, estem parlant aquí fent l'entrevista, fent la caminata, o sigui que això ho pot fer tothom.
2: També hem parlat amb una de les darreres persones que s'ha afegit al grup, la santandreuenca Isabel Peris, que un cop jubilada explica que sortir sola no li venia de gust i va decidir sumar-s'hi.
4: Tenia ganes de caminar, però sortir sola doncs no em venia de gust. Vaig veure el grup aquest i vaig pensar, bueno, mira, és una bona manera, a més, com que és aquesta hora, no trec el dia pel mig i almenys camino una mica.
2: Quantes vegades ja has sortit? O és la teva primera vegada?
4: No, ja porto tota la setmana passada i aquesta.
2: I com està sent l'experiència? Te notes una millora en el teu estat d'ànim? Has fet amics? Per què t'agrada i estàs repetint?
4: Per mi bé, perquè és això. O sigui, jo buscava poder caminar i poder caminar socialitzant, diguem. Hi ha moltes persones que les tinc vistes i d'altres que no, però bueno, comences a fer ja passar coneixences i potser fer alguna activitat, alguna cosa i també t'hi acabes apuntant.
2: Per què creus que és important fer esport i activitat física i sobretot per què t'hi has animat a fer-ho?
4: Doncs perquè sobretot jo ara estava treballant, com vaig deixar de treballar.
2: T'has jubilat.
4: Exacte, llavors necessites bellugar, perquè és que si no bellugues cada vegada costa més i crec que és super important.
2: A banda de fer el Camino per la Salut, eres una persona esportista, has fet esport o no? O és la teva primera vegada?
4: No, a veure, jo abans fa molts anys sí que anava al gimnàs i després sí que m'agrada molt fer excursions per la muntanya, caminar, o sigui, això sempre m'ha agradat molt. El que passa que no m'agrada fer-ho sola.
2: És a dir, que això, el Camino per la Salut t'ha ajudat a tornar-te a reenganxar-te a l'esport en companyia. Sí. Has fet alguna amistat? Estàs fent grup? Aquí, perquè veig que aquí hi ha un grup bastant cohesionat que surt cada dia.
4: Sí, sí. No, però com que ja et dic, hi ha gent que ja la coneixes d'altres llocs o del poble, perquè al final jo fa un munt d'anys que vinc aquí, llavors ja coneixes molta gent, doncs acabes pues, contactant també igual.
2: Si vols fer un missatge per explicar a la gent per què és tan bo fer esport, sobretot per la gent jubilada, per la gent gran, la gent jove també, però sobretot el grup acompanyen en que sigui sobre aquesta edat.
4: Doncs no, que s'animin, que va molt bé, que a més la fresqueta del matí t'ajuda a reactivar el dia i que va molt bé per tot, va molt bé per la salut, va molt bé per trobar-te més actiu.
2: El programa ofereix 4 caminades setmanals gratuïtes guiades per personal tècnic esportiu fins al 27 de novembre.
1: On també han continuat les activitats esportives a Sant Andreu de la Barca és el complex esportiu L'11, que ha arrencat el mes de setembre amb el 100% de la seva capacitat i amb noves activitats dirigides.
2: Amb l'arribada del setembre i la tornada a la rutina, el complex esportiu municipal l'11 de setembre ha recuperat a ple rendiment la seva activitat habitual. El gimnàs i les diferents instal·lacions del complex registren aquests primers dies de temporada una elevada afluència d'usuaris, tant de persones que reprenen l'activitat física després de les vacances com de nous abonats que aprofiten l'inici de curs per incorporar l'esport als seus hàbits. Un moment de l'any en què augmenten les inscripcions i en què molts ciutadans es marquen com a objectiu recuperar la rutina, millorar la seva condició física o simplement mantenir un estil de vida actiu. A aquest inici de temporada s'hi suma també una oferta renovada d'activitats dirigides en diferents propostes pensades per adaptar-se als gustos i necessitat dels usuaris del complex. Carles Domínguez, tècnic esportiu de les instal·lacions, ha assegurat que el setembre és l'època amb més afluència de l'any.
5: Sí que és cert que hi ha un increment de gent que ve, però jo diria que això durant el temps també ha canviat una mica. Abans sí que es notava molt durant els mesos d'estiu, sobretot l'agost, el número de gent. Hi havia vacances, la gent no venia, desconnectava més. Ara és tot molt més regular. Precisament, jo he fet vacances el mes de juliol, per exemple, he estat el mes d'agost aquí, a la sala, i bueno, la sala estava plena. Hi havia pels matins, jo venia pels matins especialment, però sé que per la tarda també. Vull dir, el concepte aquest de la gent ha adoptat molt el tema de fer exercici, sí o sí.
2: Parlant dels perfils que sí que tornen a fer esport, quin perfil de persones torna o s'apunta més al gimnàs al setembre? Són persones que ja venien o també hi ha molts d'usuaris nous que s'apunten ara al començar el setembre?
5: Bueno, hi ha de tot una mica, però és com comentàvem abans, jo crec que la gent és molt més regular a l'hora de fer exercici i sí que s'apunten gent, encara continua havent-hi gent que bueno, després de la temporada d'estiu que s'han deixat anar una mica més, doncs sí que s'incrementa. També pot haver-hi alguna baixa, jo crec que s'equipara una mica tot plegat.
2: Després de l'estiu, quins són els objectius que més us plantegeu als usuaris o que més us plantegen els usuaris? Posar-se en forma, recuperar hàbits, preparar alguna prova esportiva, què és el que més us trobeu?
5: Jo diria que és tot un conjunt de coses, és tot el que has dit tu. Hi han diferents perfils i aleshores la gent, pues, donat a que el tema de l'estat físic avui en dia és fonamental pel tema de la salut, per l'estètica, pel que sigui, tot aquest conjunt de coses fa que la gent vingui al gimnàs i precisament les activitats que tenim totes van encaminades a a donar una màxima gamma de possibilitats per treballar el cos i per treballar la ment també.
2: L'esport podem dir que està de moda, per tant, quines activitats dirigides tenen més demanda durant aquestes primeres setmanes de temporada?
5: Bueno, les de sempre, que són el body pump, aeròbic, totes aquestes activitats. L'entrenament de força s'està posant molt de moda per un tema inclús de salut. Ve molta gent, inclús amb una franja d'edat gran, pel tema de treballar el tema de la força per qüestions òssies i tal, i llavors doncs, això té molt... el format aquest és molt, molt ampli, ja no solament la gent jove que busca treballar, sinó que té aquest aspecte. I després també tenim activitats que hem posat noves aquest any, com les puc mencionar, que són l'híbrid, que és una combinació d'exercicis de força, precisament resistència i capacitat cardiovascular. Després el mobility, que és una activitat destinada també a treballar la mobilitat articular per previndre lesions, per treballar el que és la higiene postural. I després el yoga nidra, que és una tècnica de relaxació profunda i meditació guiada per reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i afavorir descansos del reparador del cos en general.
2: Clar, amb la situació que planteges del fet que s'hagi posat de moda els entrenaments de força, cada vegada vulgui més gent fer-ne, això no planteja una pressió cada vegada més gran a la sala de màquines, per exemple, que són ja tota la càrrega dels exercicis de força?
5: Efectivament, és així, tal com has dit tu. Bueno, ara jo crec que ja tenim, tot i que tenim una sala de fitness a dalt a Can Salvi, que ha estat bé per descongestionar una mica, però el problema el comencem a tenir ja. Les tardes són complexes, ve molta gent, quasi tot el ventall horari, i pels matins també. De fet, la instal·lació s'obre a les 6 del matí, però és sorprenent com a les 6 del matí poden haver-hi a la sala de fitness 40, 45, 50 persones. Sí.
2: Tornant a la tornada a la rutina, per una persona que vulgui començar ara i no sàpiga què fer exactament, quines opcions li recomanaríeu dins del complex?
5: Bé, això seria, depèn dels objectius que tingués cada persona. La recomanació amb els tècnics que tenim, que és molt àmplia, tant el que pot haver-hi el tècnic de la sala de fitness com les persones d'activitats, els entrenadors que tenim personals, bueno, estan absolutament, que això volia mencionar, capacitats i molt preparats per donar un ventall de possibilitats molt, molt ampli.
2: Més enllà de les activitats esportives de força i de la sala de màquines, hi ha actualment algun espai en el complex que vulgueu potenciar aquesta temporada?
5: Aviam, així internament no ho hem parlat, però és que sempre hi ha possibilitats. El problema que tenim és l'espai, que aleshores, com no en tenim, no ens hi hem posat exactament a fer-ho, però sí que hi haurien possibilitats de fer, que clar, coses se'n poden fer moltes.
2: Doncs per acabar, si haguessis de fer una fotografia de com està el complex l'11 de setembre, aquest setembre, sobretot per l'inici de la temporada, com està sent aquest inici de temporada i què espereu dels pròxims mesos?
5: Bueno, a veure, el complex és això que et deia abans, està, diguéssim, al tope, està al 100%, la gent està, bueno, com sempre tenim un equip de coordinació de tècnics immillorable, que treballen molt, molt a gust, i bueno, la motivació és aquesta. El tema és que bueno, que veiem que la cosa està una mica al límit respecte al tema de la instal·lació.
2: O sigui, podríem dir que ara mateix al setembre és

0: Porque es un recital de interpretación de todo el elenco y tiene unas cuantas escenas muy, muy bien logradas y muy divertidas. Tiene momentos para reír y tiene momentos para emocionarse. Así que no os perdáis El mal padre, que yo creo que es una de las que tiene posibilidades para entrar en sección oficial en los premios de interpretación. Nos escuchamos mañana y ya despedimos un poco lo que son las crónicas de esta semana. Hasta luego.
1: Gràcies a Toni Herrero per aquesta nova crònica des del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Que divendres, última crònica de Toni Herrero des de Sant Sebastià, l'enviat especial conjuntament amb Sara Ordóñez del programa de la butaca Indiscreta, que tornen doncs un any més en el Festival de Cinema de Sant Sebastià oferint aquestes cròniques. També a través de l'Instagram de Ràdio Sant Andreu podeu veure algun vídeo d'algunes de les rodes de premsa que s'han protagonitzat aquesta setmana al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SOAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
1: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
3: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
1: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
3: Bé, doncs això és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
1: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
3: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
1: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SOAC és aquest. Com ho treballareu?
4: Bé, és cert que hi ha un... No són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
1: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
4: Sí, el SOAC també...
1: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
4: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no? De 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
1: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SOAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des d'inici?
4: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
1: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
4: Sí, exactament.
1: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
4: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
1: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
3: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
1: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
4: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
1: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
3: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
1: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
4: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
1: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2 i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
4: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí. No? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
1: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el servei d'orientació d'àmbit comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
3: I tant, esperem que, doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes
1: i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dilluns, l'alcalde Marc Girbet oferia una declaració institucional per parlar de la sentència del cas Atrium, que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al pagament de 3 milions d'euros. A continuació, la crònica d'aquesta setmana. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Girbet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Girbet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
5: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
1: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
5: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i els comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament amb diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
1: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
5: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
1: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
5: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
1: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
5: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
1: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial. I el mateix dilluns, l'alcalde Marc Giribet es reunia amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals. Ràdio Sant Andreu ha copsat l'opinió i la valoració d'aquests portaveus.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Cambiar 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament, és un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, en tot el que comporta no poder créixer, en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé, aquí s'ha explicat justament el que estava comentant, no?, i quina és, com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des d'allà a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb la ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin doncs amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest per fi, que aquests 20 anys, no?, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució, i no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
0: Quin futur espera aquest centre comercial Atrium a partir d'avui?
1: Doncs el centre comercial i per ende tot el que és el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no?, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal es cull ara mateix, no es cull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que sí, és cert, és un cop dur, aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
0: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i posem, tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
0: Hem tingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC. Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti la economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
0: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
0: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
0: Quin és el de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees, i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
0: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es es una sorpresa, un chasco. Sinceramente nos sabe mal, si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal, pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de la que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
0: Des de Vox, quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto, nos parece del todo insatisfactoria, porque no.
0: Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium? que nada sea el futuro del centro comercial.
3: Bueno, yo espero que después de todos estos años y una vez se cumpla con esta sentencia y las que puedan llegar, pues claro, nos gustaría que se recupere y se active los permisos, se inicie la actividad en el centro comercial y sea un centro para aquello que se creó, un centro de ocio lúdico con distintos comercios, llámese de bares, si se montan zapaterías, cualquier tipo, y que tenga actividad. Y también tengamos en cuenta que tenemos, si no recuerdo mal, de 5 a 8 vecinos que son propietarios de algunos locales del centro comercial, o sea que también han sido injustamente sacrificados y merecen un resarcimiento.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, reclama més transparència sobre el cas Atrium i proposa crear una comissió urgent per buscar solucions.
4: Estamos viviendo una etapa bastante, bueno, un golpe duro a la economía y sobre todo a esta incertidumbre que ha generado la noticia en todo San Andrés de la Barca. Esta mañana al escuchar precisamente a través de tus redes las declaraciones del señor alcalde pudimos percibir su preocupación considerable por ese tema, pero también eché en falta más explicaciones. No pude acudir a la reunión que habían planteado urgente este lunes a las 5 de la tarde porque tenía que cumplir con mis compromisos en el ambulatorio con mis pacientes y no podía dejar el servicio solo, pero sí que vamos a pedir una reunión también desde Son con el señor alcalde, porque creemos que ante esta situación como la que estamos viviendo en el caso Atrium, lo primero que necesitamos es, antes de hablar, más información y, por supuesto, toda la transparencia posible. Antes de hablar de préstamos, creo yo, sinceramente, tenemos que ver los planes de ajuste o las modificaciones presupuestarias. Queremos conocer también con exactitud qué establece esa sentencia, qué dice la sentencia, cuáles son los plazos de lo que dispone nuestro ayuntamiento, cuál es la cantidad definitiva que debemos afrontar. También hay que saber qué alternativas se han estudiado hasta ahora, porque se habla de un crédito, un megacrédito a Hacienda, pero también se puede solicitar otro tipo de hay otras posibilidades. ¿Qué recursos tiene actualmente el ayuntamiento? ¿Qué apoyo podemos obtener de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat y el Estado inclusive? Queremos conocer qué cantidades recibimos de estas administraciones y qué ayudas o vías extraordinarias podemos solicitar para hacer frente a una situación de esta característica. Estamos hablando de una situación bastante, bastante importante, bastante, como decía al principio, un golpe duro para nuestra economía y para nuestra sociedad. Por eso, desde SON, vamos a proponer una creación de una comisión urgente sobre este caso, sobre el caso Atrium. Tenemos que crear esta comisión, una comisión de trabajo que participemos todos, que todos pongamos nuestras ideas, nuestra intención de estudiar toda la documentación, conocer la situación económica real, buscar soluciones de manera conjunta. Me gustaría explicarlo como siempre yo desde mi profesión como médico. Cuando un paciente llega con un problema grave, antes de aplicar un tratamiento, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que hacer un buen diagnóstico de la situación para poder hacer un buen tratamiento. Una de las cosas que tenemos que aplicarlo al ayuntamiento, que ocurre lo mismo. No podemos decir cómo pagar 3 millones de euros sin conocer ante todo las opciones que tenemos en la mesa. Desde SON lo tenemos claro. Queremos aportar, no poner palos en las ruedas. Queremos trabajar juntos para encontrar soluciones que permitan cumplir la sentencia. ¿Es una sentencia? Pues ver qué tipo de sentencia, procurando que el coste recaiga lo menos posible. Sobre todo, ya los vecinos están pagando impuestos y que no se pongan en riesgo, que para nosotros es muy importante, desde son los servicios públicos, que son esenciales para San Andrés Abarca. Estamos hablando de dinero público y creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se va a pagar, cómo se va a hacer, si va a ser fraccionado, si hay qué plazo, sobre todo el primer plazo de pago, en fin. Todo esto hace que hoy San Andrés de la Barca no solamente salga en las noticias, sino que también en la calle haya una preocupación. Desde SON vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, trabajando por nuestros vecinos, donde para nosotros se pone en el centro lo que realmente nos importa. Las personas, los vecinos.
0: El Partit Popular reclama que el pagament del cas Atrium no comporti retallades de serveis ni pujades d'impostos. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
5: Bueno, en realitat, nosaltres hem sabut aquesta resolució en ferm per la notícia que ha fet l'alcalde aquest matí, perquè ha estat aquesta tarda quan se'ns ha informat amb un expedient, diem, amb cara i ulls. Per tant, el que hem de fer, si és una sentència en firma, és acatar i pagar, no hi ha altra.
0: Des del punt de vista històric, una sentència, tot comença l'any 2000, arriba el 2026, han passat més de dues dècades amb aquesta situació. Quina és la posició del Partit Popular?
5: Bueno, yo creo que una vez que esto entra en litigio y se espera que tarde o temprano salga sentencia, quizás hubiera sido bueno por parte del consistorio del que fuese, tanto el anterior como este, pues tener algún tipo de previsión económica, precisamente en previsión de que pudiera salir mal y que tuviésemos que pagar una sentencia contraria. En este momento parece ser que no es así, por lo tanto estamos a expensas de que nos concedan un crédito para este fin.
0: Han tingut una reunió amb els diferents portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet. Quins són els punts que s'han parlat en aquesta reunió?
5: Bueno, básicamente nos ha hecho un recull de lo que ha sucedido hasta ahora, la situación que tenemos actualmente. La sentencia son 2.200.000 euros, pero sí que es verdad que hay unos intereses de casi 800.000 euros, que es lo que se va incrementando hasta que no hagamos firme el primer pago. Por lo tanto, se nos ha planteado una forma de pago para parar el golpe de momento. Y bueno, lo que nos piden es pues responsabilidad política y más que nada es hacer custat, porque es algo que esperábamos que llegase, le ha tocado a este alcalde, pues le ha tocado a él.
0: En el ple municipal també es debatrà aquesta qüestió aquest dijous?
5: Sí, viene como sobrevenido. Evidentemente nosotros ya hemos solicitado poder hablar con la secretaria, porque el interventor en estos momentos no está, y lo hablaremos en nuestro grupo para ver la definición del voto en el pleno, pero nosotros sí que es verdad que estaremos al lado de los ciudadanos. No queremos que esta sentencia pues repercuta ni en servicios, ni en costes, ni en subida de impuestos a los ciudadanos. Pero bueno, todo está por ver. Tenemos a un pequeño margen de tiempo hasta octubre y nosotros estaremos al lado de este grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, porque lo que queremos es que se solucione lo antes posible.
0: ¿Quién es el futuro que se ha de esperar de cara al centro comercial Atrio?
5: Pues no lo sé realmente. Yo me encantaría que una vez solventados todos los problemas de pleitos y demás y paguemos nuestra multa, que nos ha sido asignada, se pudiera poner en marcha este centro. Es decir, nosotros como es la misma entrada de San Andreu de la Barca, quisiéramos que eso no fuera nuestra presentación, evidentemente, que se ponga en marcha, que se favorezca la creación de comercios que puedan dar, dinamizar lo que es San Andreu de la Barca, si es posible, si para cuando entonces no está ya medio derruido, porque claro, ahora mismo está fatal.
0: En Comú Podem, sobre el cas Atrium, reclama unitat política per afrontar aquest cas i protegir els serveis públics i les inversions municipals. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Bueno, pues decir que es una muy mala noticia que tenemos que afrontar 3 millones de euros por el conflicto del sector 21 y los cines Atrium. Estamos hablando, para que se entienda, de casi un 10% del presupuesto municipal inicial de un año del ayuntamiento, y además es un conflicto iniciado hace más de 20 años, que hay una sentencia de 2018 cuya ejecución se ha ido aplazando, que este retraso ha supuesto además un incremento muy importante de intereses y por supuesto un coste final para el ayuntamiento, que estamos hablando de 3 millones.
0: Quina és la posició d'En Comú Podem davant d'aquesta situació? Abans parlàvem de la valoració, però la posició que mantindrà En Comú Podem?
6: Pues como parte del gobierno nos ha tocado afrontar este reto y por supuesto vamos a hacerlo. Estamos buscando las fórmulas que tengan el menor impacto posible para la ciudadanía, que protejan al máximo los servicios públicos, las políticas sociales y sobre todo las inversiones de la ciudad. Estamos buscando la fórmula que dañe menos el bienestar de la ciudad.
0: Han mantingut una reunió amb portaveus, amb l'alcalde Marc Girbet, que ha explicat quina és la situació. Aquest dijous es presentarà en el ple municipal un pla d'ajust econòmic per fer front a aquests 3 milions d'euros. Com ha anat aquesta reunió amb portaveus i l'alcalde?
6: Bueno, ha sido una reunión dura. Y desde el equipo de gobierno lo que hemos pedido a toda la oposición es que es un tema muy serio, que no es un problema del gobierno, que es un problema que heredamos de gobiernos anteriores, que es un problema de ciudad, y la ciudad requiere que antepongamos los intereses de los vecinos y vecinas antes de los intereses de cada partido, que estemos a la altura y que vayamos todos a la una para conseguir que esta deuda que estamos, repito, heredando de gobiernos anteriores repercuta lo menos posible en el bienestar de la ciudad.
0: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium després d'aquest nou episodi?
6: Bueno, si conseguimos superar este pago, si pagamos este dinero, la idea sería intentar desbloquear definitivamente el sector 21 y conseguir de una vez por todas que este problema que arrastramos y que tiene unas consecuencias horrorosas. Tenemos un espacio muy importante en la ciudad abandonado, un espacio que podría pues ser un espacio de ocio, ser un espacio incluso económico importante para la ciudad, pues que este conflicto deje de condicionar el futuro de San Andrés de la Barca, que de una vez por todas lo solucionemos y de una vez por todas podemos enfrentarnos con el presupuesto real y poder hacer las inversiones que tocan con ese proyecto de ciudad que tenemos.
0: El cas Atrium tornarà a centrar el debat polític aquest dijous al ple municipal quan es presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar el pagament de la indemnització. Dels 3 milions d'euros, tot i les diferències entre les formacions, els portaveus coincideixen en la necessitat de complir la sentència i minimitzar-ne l'impacte sobre la ciutadania. El repte ara és trobar una fórmula

0: les decisions, doncs avui és aquest resultat. Em sap molt de greu perquè realment ja no és una qüestió de governs, és una qüestió de ciutat. Vull dir, tothom que entrava per Sant Andreu de la Barca veia aquesta primera façana i, a més, com vaig explicar en la declaració institucional, aquest lloc estava cridat a ser un espai d'oci referent, no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pels municipis també del voltant, un espai on les famílies es poguessin trobar i tinguessin ofertes de tot tipus, no?, i per qualsevol perfil o tipologia de persona, llavors, o de gustos, i això ha quedat ara mateix com un cementiri, que és un risc per les persones, és un risc per la ciutat, i és quelcom que fa temps que algú s'hauria d'haver remengat per solucionar-ho. I el que vaig dir ahir, o sigui, no vull generar que això passi a més mandats. Vull solucionar-ho, vull ser l'alcalde que ho solucioni, vull ser l'alcalde que hi hagi posat la banya per fer front a aquest pagament heredat de gestions anteriors, però també el que aconsegueixi posar aquest centre comercial en marxa, perquè això no podem continuar més temps amb l'estat que està. I en qualsevol persona que ho parlis, i en qualsevol família en la que puguem coincidir a les assemblees, a les regidories de barri, ens diuen exactament el mateix. És a dir, aquest és un punt negre de la ciutat i mai ningú s'hi ha posat a solucionar-ho. Doncs escolteu, aquest és el principi del final de la història d'abandonament de l'Àtrium, i aquí és on el meu govern i jo mateix estem treballant intensament.
1: És un cas especialment complex, amb més de dues dècades de procediments urbanístics i judicials. Creu que la ciutadania, alcalde, coneix realment el que ha passat amb l'Àtrium i per què s'ha arribat fins aquí?
0: Penso que és tal l'interès que la ciutadania té per aquest cas o per aquest espai, que molts d'ells s'han informat. Potser la gran majoria no coneix, perquè la dificultat també dels procediments urbanístics i també legals són molt complicats. És a dir, a nosaltres també ens ho han hagut d'explicar més d'un cop, no? I jo crec que hi ha una part de la ciutadania que sap més o menys o li sona el fil musical i li quadra, i hi ha una altra part que no, evidentment. Jo crec que aquesta també ha de ser una feina per part de l'Ajuntament d'explicar què ha pogut passar, d'explicar que és un procés de reparcel·lació, d'explicar, diguéssim, la circumstància que es va donar, que una empresa li va comprar a una altra empresa, diguéssim, la construcció del centre comercial, però sembla ser que els drets urbanístics no van ser comprats i, per tant, el jutge va acabar reconeixent aquesta empresa que els havia de cobrar quan ja els havia cobrat l'altra. Vull dir, és un galimaties tan greu i que no hem sapigut, o no s'ha sapigut gestionar, millor dit, en tant de temps que entenc que la ciutadania li costi d'entendre, o sigui, ho entenc, però és cert que una bona gestió també implica una bona transparència, una bona comunicació, i per mi aquesta és una de les prioritats, poder explicar al conjunt de la ciutadania en paraules planeres què és el que ha passat a Sant Andreu de la Barca, i en el cas de l'Àtrium. I jo crec que és una qüestió que en els pròxims mesos, amb les assemblees de barri, doncs convido tothom a que hi participi, perquè serà un espai on poder explicar què ha passat amb l'Àtrium i quins han estat aquests errors que ens han condemnat a dia d'avui a pagar 3 milions d'euros.
1: Alcalde, durant tot aquest temps, els tribunals han anul·lat diferents projectes de reparcel·lació del sector 21. Quins problemes urbanístics i jurídics han impedit regular definitivament aquest sector durant tots aquests anys?
0: Doncs, per fer una resposta clara que s'entengui, la manca d'ambició dels diferents ajuntaments de tirar endavant el projecte de reparcel·lació, ja que les diferents sentències han estat clares en el seu moment, és a dir, si s'han d'imputar uns costos al projecte s'han d'imputar, si aquests costos els ha d'assumir una tercera persona s'han de fer, i per tant aquests tempos s'han dilatat, per exemple, en la resolució de diferents al·legacions que es van presentar a diferents aprovacions inicials, i per tant això el que ha fet és demorar la posada en marxa d'aquest sector. Per tant, altres administracions podrien haver tirat endavant el sector si resolent a temps les al·legacions i tirant endavant, els costos s'haguessin imputat a posteriori, d'acord? I el jutge hagués decidit com es resolia. Per tant, per mi el problema principal ja no és un problema jurídic ni tècnic, és un problema de que va haver-hi una manca d'ambició, per exemple, en l'últim projecte de reparcel·lació que es va iniciar, de no resoldre en temps i forma les al·legacions dels diferents propietaris que havien d'aportar en el procés de reparcel·lació, perquè la gent ho entengui, un procés de reparcel·lació el que vol dir és que quan es desenvolupa un terreny que no està urbanitzat, els propietaris d'aquestes parcel·les han de crear la infraestructura, que són els carrers, l'enllumenat, el clavegram, i això ho fan a través d'unes quotes que paguen a l'Ajuntament, i és l'Ajuntament qui

0: fa els carrers i que després assumeix el manteniment. Doncs aquest, diguéssim, aquest problema que genera molts interessos, és a dir, genera interessos per part dels propietaris perquè han d'abonar una quantitat en funció de la seva parcel·la i de més, doncs això ha generat doncs, bueno, problemes que penso que les administracions anteriors no han sabut, diguéssim, abordar ni tenir l'ambició suficient per desbloquejar el sector.
1: Dilluns a la tarda va convocar els diferents portaveus. Com va anar aquesta reunió?
0: Bueno, va ser una reunió informativa per part de l'equip de govern. Els hi vàrem explicar els diferents punts que aniran a plenari, que tenen a veure amb la modificació pressupostària dels 700.000 euros, així com també el pla d'ajust econòmic necessari per poder sol·licitar la subvenció al Ministeri d'Hisenda. Jo els hi vaig demanar la col·laboració per part d'ells, perquè és un problema, com ja he explicat, és un problema heredat d'anteriors gestions, i jo crec que tothom ha de posar l'interès comú perquè Sant Andreu se n'en sortia amb les màximes condicions, i també traslladar un missatge a la ciutadania de dir que quan la ciutat realment ho necessita, doncs tots estem units, tots remem en la mateixa direcció, i no hi ha major interès que ajudar Sant Andreu que d'altres interessos que algú pugui tenir, no? I per tant és el que els vaig demanar. A partir d'aquí els vaig fer coneixedors de les diferents possibilitats de pagament que té l'Ajuntament, perquè tots en siguem molt conscients, perquè ningú utilitzi això per fer política, que també els hi vaig reclamar, i a partir d'aquí que tenen tota la col·laboració de l'Ajuntament, del govern i la meva pròpia, doncs per si volen ajudar, volen col·laborar, tenen algun tipus d'idea, doncs que la posem en comú i la treballem com si fóssim un únic equip. En definitiva, el que els hi vaig proposar és això, que treballéssim de manera conjunta i poguéssim sortir-nos amb les màximes garanties i amb la màxima força d'aquesta situació.
1: Aquest dijous en el ple presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar aquests 3 milions d'euros.
0: Exacte, el presentarem en aquest plenari el dijous.
1: Després d'aquesta sentència, d'aquest pagament d'aquests 3 milions d'euros, no sé si hi ha una data concreta del pagament dels 3 milions d'euros.
0: Bueno, estem treballant també amb l'equip jurídic i, evidentment, amb el jutjat, i també amb la part denunciant, no? Perquè millor que això sigui una qüestió pactada que una qüestió no pactada i imposada pel jutge. Per tant, ja hem tingut diferents reunions amb la part denunciant, i en aquest sentit jo crec que anem pel bon camí. I mica en mica podrem anar explicant les actualitzacions que tinguem respecte al pla de pagament.
1: També s'ho pregunta la ciutadania si aquesta resolució permet ja avançar d'alguna manera en el desbloqueig urbanístic del sector 21, o encara queden qüestions importants per resoldre.
0: Bé, jo el que em vull centrar ara, i el que m'agradaria que tothom, diguéssim, estigués enfocat en aquesta direcció, és en poder trobar una solució al pagament d'aquesta sentència. És una evidència que vull solucionar i que vull posar en marxa el centre comercial, i sí, clar que ens ajuda a seguir saltant etapes i seguir avançant en la normalització i la posada en marxa del centre comercial, però avui el problema que té Sant Andreu de la Barca és fer front aquests 3 milions d'euros. Per això mobilitzem recursos extraordinaris, per això fem el pla d'ajust, per això acudim en un pla de fons de cooperació del Ministeri per poder fer front a la circumstància del pagament. Després els hi puc garantir a tots els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que l'Ajuntament serà diligent en la tramitació i en la posada en funcionament d'aquest centre comercial. I sí, també estem parlant amb els propietaris perquè s'elabori un projecte de reforma i de més. Per tant, en aquest sentit estem enfocats. Però avui el que més ens preocupa, perquè no volem que es generin aquests interessos, és fer el pla de pagament i iniciar el pagament d'aquesta sentència.
1: Finalment, davant d'aquesta situació del cas Atrium, quin missatge vostè adreçaria a la ciutadania?
0: Que ens en sortirem, que ens en sortirem totes i tots. Jo puc entendre el moment d'enfadament, d'emprenyament, de ràbia que puguin estar visquent els veïns i veïnes. Jo també el vaig viure quan vam rebre la sentència. Ara el meu estat és més de preocupació, de poder, diguéssim, iniciar aquest pagament que els hi comentava abans, de 3 milions d'euros, però estic segur que entre totes i tots i sempre les persones que treballen pel bé comú sempre se n'en surten. Per tant, estic segur que entre totes i tots ens en sortirem, perquè el que volem precisament és que, diguéssim, aquest estat d'abandonament que estem veient ara mateix aquí a l'Àtrium, doncs finalitzi, ho puguem posar en marxa, sigui un motor econòmic per la ciutat, que això sigui un futur on puguem veure en aquests carrers nens i nenes corrent amb activitats infantils, amb activitats d'oci per joves, amb botigues que mai ens hauríem imaginat, marques que estan aquí a Sant Andreu de la Barca, i per tant aquest és l'objectiu final després de tot. Però per tant, sí, hem d'estar preocupats, perquè això no ens ho treu, entenc l'emprenyament de part de la ciutadania, però jo, si puc enviar un missatge, és que ens en sortirem, que estiguin tranquils, que el seu govern municipal i jo mateix estem per solucionar aquesta situació i afrontem la responsabilitat de fer-ho, i per tant que ho veguin amb il·lusió de que podrem recuperar un espai com aquest.
1: Gràcies, alcalde. De fet, ens hem traslladat en el terreny del centre comercial Atrium per copsar, per valorar la situació després d'aquesta sentència que obliga l'Ajuntament al pagament d'aquests 3 milions d'euros. Recordem que en el ple municipal també es parlarà d'aquesta qüestió. Alcalde, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: La sentència del cas Atrium que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca al pagament de 3 milions d'euros ha centrat bona part de la informació aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Una informació que podeu complementar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Aquesta tarda a les 7, retransmissió en directe del ple municipal que podeu escoltar a través de la 98.0 de la FM i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Podeu escoltar l'àudio o veure també el vídeo d'aquest ple municipal. I una hora abans, a les 6, l'audiència pública.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
4: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
3: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i, de cop, hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que... Tu saps com les munten? Perquè ha aparegut. Jo no ho entenc. Tu saps?
2: Benvolguda Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí.
2: Sí,
4: sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar, és la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això, o sigui que... Encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb la constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de albergar a moltes persones, però facilita que, sobretot, el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no?, per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: O, sí, potser, ja ho veig.
3: Potser no sé ben bé. Però, escolta'm, jo dic expert, perquè en José Tellez, rectifica'm si ho dic malament, Tellez, sí, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. Mm-hmm. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però ja hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya, que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries.
2: Exacte, pis, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge de propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
4: Sí.
2: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, doncs, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, doncs, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants en d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
2: Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no?, que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no?, bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no?, perquè és el que s'han ensenyat, no? I, en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs, nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: Mans a la cintura.
3: Bona veu.
4: Al centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
5: Fa 5 anys sí. Que venim aquí,
6: sí.
5: Oh?
6: Sí,
5: no,
6: sí,
5: aquí?
6: Sí.
5: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda venim a ensaiar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
4: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme, han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
7: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
8: Jo m'he apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar, ara ja no tant, però la jota pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, xaló.
9: Vaig veure com uns diarios a ma mare i a tota la família i agradava molt i a mi també.
10: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat la meva segona família. Quasi que les meves amigues, perquè som un ratet de calma.
11: Jo a Jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
4: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
5: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no sé el que és la jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora?
6: Sí. Jo estoy de Corella des del 2011.
5: Sí.
6: El 2011 que estoy aquí viviendo.
5: Sí. I ella, pues...
6: Sí, ella m'apunté i seguí, i mira, i aquí estoy.
5: Sí, sí, sí. I nosaltres voldríem que viguessin joves perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
4: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
5: Ens agrada que els agrada i veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades. Vull dir les...
6: Sí, aprenen ràpid, eh?
5: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nans Vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
12: Puigonet.
5: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
13: La francès.
5: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
4: Així, els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
5: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
6: Allà... totes.
5: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... Perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar... Vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant-li jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles no, tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
4: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
12: Òbviament, quan comencem a fer tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia molts més.
5: Sí.
12: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja. vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en els grans, i això perquè ara se'ns van fer grossos també allà, Però els avantatges se noten, ja.
4: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
13: Vale. Se fa.
14: Els nans
13: viatge.
4: En estos tallers Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Bona veu.
15: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
16: Ah.
15: Vinga, va.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
15: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
17: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sant Vi.
18: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
19: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols, a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
18: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
19: I tant, doncs, a Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
18: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
19: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
18: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
19: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
20: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres,
13: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaners i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
18: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavanera, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
19: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
13: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
18: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
19: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
13: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
18: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
19: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
13: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
18: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
19: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
18: Una altra per tu.
14: Rambla 54. No, no és fresc, no. Ram... Ui.
20: Ra, ra, ra.
14: Ra.
20: Vinga, va.
14: La Rosalia. Rambla 54.

0: pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com aquesta.
0: No, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo soc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Uns feligrès ho saben que va anar a la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat, totes
0: dues. Quina casualitat,
1: eh?
0: Mira.
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs, en els concerts i en la seva música, jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí, sí.
2: I bueno, com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure a Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va al principi, no?, que surto com una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs, bueno, com va perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments, que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i van sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sycomore, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna? Tot?
2: Sí, eh? Escombrem cap a casa, mossèn Emili.
1: Aprofitem.
2: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, eh? Però bueno, sí que a ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, eh? Perquè tinc moltes preguntes...
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Ja... En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i caça, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, a Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo crec que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent sí. En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després del concert una cosa, com que vaig trobant persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert. A vegades feligresos que hi havien anat o quina és la cançó

0: Per nada. Perdó la confiança,
1: no,
0: eh?
1: No, no, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que eren els normalets. No, però jo vaig a mossèn, així amb el coll, no? Que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan, aquest sí que quan em vaig asseure ja em van veure, no? Mm-hmm. Perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja jo doncs ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i em surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
0: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No sí, sí. És, no és que siguin no monges.
1: Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, si no hi ha que portaven com coronetes. Bueno, clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
2: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
2: en té una, no?
1: Dir, sí, jo podria, sí, una o dues. Podria, vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? I llavors li diu, bueno, sí que... És una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius per què m'agrada, o sigui, no sé, per què m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular, i això és una sura del Corán.
2: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio o en tema, o d'escoltar.
2: Musicalment.
1: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, París és com més exòtic, no hem viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època.

0: Tocar, no? I en aquest sentit estan com més lliures i tenen buscant més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran perquè ella té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo ara és una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composar composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin i també en la posada en escena, en els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art aquest videoclip.
1: Mussini, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
1: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomussent o no.
0: No soc tan... No, sí, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se'm va acabar el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
1: I per la porta gran, eh?
0: I per la porta gran, sí.
1: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot ens dies abans, entre els joves?
0: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? També d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Perquè s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
1: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
0: Bueno, és que jo, mira, jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no em treu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz. M'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
1: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
2: No sé. No sé.
1: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
0: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
2: No sé d'on treu el temps, eh?
1: Exacte,
2: no sé.
1: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
0: Ja ho deia, això és el... Sí, sí, això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
1: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
0: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
1: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres, adeu, Ramblers.
0: Adeu.
3: Ei, hola, Anna, m'està agradant molt com va quedant el programa i vull proposar-te un tema des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de La Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència entre terrissa i ceràmica i de si pot haver-hi relleu entre gent jove, si aquestes coses encara treuen. Crec que pot donar una entrevista molt interessant i curiosa. Què et sembla?
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atents, atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitoria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Abril Lacalle, Francesc Baltasar, José Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Mira, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: 14.
1: Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, en som-hi. Hola, què tal?
2: Perquè esteu content.
1: Home,
2: us he portat aquest obsequi, que us farà feliç.
1: Gràcies.
0: Benvingut.
1: José Mari Vaquero, aquí.
0: Home, Nicaragua, el partit.
3: L'has de guardar.
1: Home, guardarem aquí. Com
4: estem? Què tal, Paco? Com vaig? Oi, no veies com va les companyies,
1: Hola, no, sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
5: Aquí mateix.
2: Si no el trobes, ho haguessis tornat.
1: Bueno, jo hauria buscat.
6: Molt bé. I continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més? A veure.
7: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: va
6: bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo va dirigir Barça, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid i la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresenda, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Vinga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar,
6: els
7: Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Bueno, per la televisió del 92.
6: I tant.
7: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui
7: Déu-n'hi-do,
6: hem recordat,
7: hem dit,
6: doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció amb un tema musical de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord. Fantàstic.
6: Que ens posarà a tots el vello de punta.
7: Sempre, eh? Aquesta cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta cançó.
7: Preciosa.
6: Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: Escolta.
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola,
1: com
2: hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, muy contenta.
1: Per què estàs tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no?,
2: el teu single, sí.
1: El teu primer single. Yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José.
2: Oh.
1: I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo, és guapo.
1: Ah, bueno. Ell també va començar molt jovenet, eh?
2: Ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec. No
1: 8
2: sé.
1: Anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb empenta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni a una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'època estem avançats, eh?
2: Bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarg_music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Yeah. Aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, ves, Enar, corre, ves cap allà i que callin, com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya, digues que no.
3: No tenen vergonya, què?
1: Un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
4: No,
1: però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo sabia que estem abogat, no ho vull fer reclamar.
1: Abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no estem abogat, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos.
1: Mira, i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs,
4: encara no
1: què
4: discutíeu? Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Pensa que igual és millor fer les dues.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Sí, que matem d'un tret dos ocells.
1: Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, però de Gran Canaria tot.
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma. Las noches son largas. No puedo pensar. Luchar, poder resistir. El amor no me llama. Será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. ¡Bum! Se existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja.
1: Bueno, que busquin la versió original feta sol per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
6: No,
1: eres una charlatana.
6: Jo no.
1: Així que llegas ya estás charlando.
6: No, hombre, es que necesito
1: hablar. Eso no es la peluquería, Charo.
6: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
1: Espera, mira, a ver, Enara, déjalo en vista un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
1: ¡Hala! Déjalo en visto.

0: Sergi, Sergi, que t'has posat brillant.
1: Això m'he posat brillant. Això és de veritat, eh?
0: La Sergi Soler.
1: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
0: Les xarxes socials estan pujant, eh?
1: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalía i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
0: Que ja no sé quantes visites té.
1: Ja anem per 34.000.
0: I l'acabes de pujar avui?
1: Fa res, una estona.
0: I en una estona ha pujat 34.000.
1: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
0: És que m'haig de tirar per terra, jo.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta. Si arriba a temps, abans no comenci jo la Mari de Xambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya. Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
2: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: estrellas, los tengo.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
0: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga.
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Jazz Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
4: I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitòria, aquesta veu nostrada que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: Dejarme la piel en el intento. Ya no quiero disimular.
4: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dijous 24 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Aquesta tarda, a partir de les 7, ple municipal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un ple que podreu seguir en directe a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui, una hora abans, l'audiència pública també en directe a través de l'emissora municipal. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap, amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: El ple municipal de Sant Andreu de la Barca d'aquest dijous debatrà un pla de finançament de 3 milions d'euros per afrontar la sentència del cas Atrium. El ple es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda i el govern municipal portarà l'aprovació d'una proposta per sol·licitar el finançament d'aquests diners amb l'objectiu d'atendre les obligacions derivades de l'execució de la sentència judicial relacionada amb aquest conflicte urbanístic que s'arrossega des de fa més de dues dècades. La proposta s'inclou a l'apartat de proposicions urgents no dictaminades i planteja l'adhesió de l'Ajuntament al fons de finançament en entitats locals, concretament el compartiment de fons d'ordenació. La sol·licitud anirà acompanyada de l'aprovació d'un pla d'ajust elaborat per poder accedir a aquest mecanisme de finançament. Aquest dilluns a la tarda, l'alcalde Marc Girbet es reunia amb els portaveus dels grups polítics municipals per analitzar la situació.
1: Bueno, va ser una reunió informativa per part de l'equip de govern. Els hi vàrem explicar els diferents punts que aniran a plenari, que tenen a veure amb la modificació pressupostària dels 700.000 euros, així com també el pla d'ajust econòmic necessari per poder sol·licitar la subvenció al Ministeri d'Hisenda. Jo els hi vaig demanar la col·laboració per part d'ells, perquè és un problema, com ja he explicat, és un problema heredat d'anteriors gestions, i jo crec que tothom ha de posar l'interès comú perquè Sant Andreu se n'en sorti amb les màximes condicions, i també traslladar un missatge a la ciutadania de dir que quan la ciutat realment ho necessita, doncs tots estem units, tots remem en la mateixa direcció, i no hi ha major interès que ajudar Sant Andreu que d'altres interessos que algú pugui tenir, no? I per tant és el que els vaig demanar. A partir d'aquí els vaig fer coneixedors de les diferents possibilitats de pagament que té l'Ajuntament, perquè tots en siguem molt conscients, perquè ningú utilitzi això per fer política, que també els hi vaig reclamar, i a partir d'aquí que tenen tota la col·laboració de l'Ajuntament, del govern i la meva pròpia, doncs per si volen ajudar, volen col·laborar, tenen algun tipus d'idea, doncs que la posem en comú i la treballem com si fóssim un únic equip. En definitiva, el que els vaig proposar és això, que treballéssim de manera conjunta i poguéssim sortir-nos amb les màximes garanties i amb la màxima força d'aquesta situació.
0: La proposta de finançament està vinculada a l'execució de la sentència número 6/18 del 4 de gener del 2018 relacionada amb el conflicte urbanístic del sector 21, l'àmbit on es va construir el centre comercial Atrium. El cas té el seu origen en les obres d'urbanització d'aquest sector, impulsades a principis dels anys 2000, i les seves reclamacions econòmiques posteriors de l'empresa Camier 2000. Després de més de 20 anys de procediments administratius i judicials, l'Ajuntament ha d'afrontar les conseqüències econòmiques de la resolució. El ple haurà de pronunciar-se sobre la sol·licitud del finançament dels 3 milions d'euros i sobre el pla d'ajust que l'acompanya. També es debatrà una modificació pressupostària municipal, la número 12/2026, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aquests punts arriben després de que el govern municipal hagi informat els grups polítics de la situació derivada del cas Atrium i de la necessitat d'abordar les obligacions econòmiques de la sentència. El ple municipal també tindrà altres punts, com per exemple el pla de dinamització turística i noves aportacions al Parc de la Solana. Un dels punts destacats serà l'aprovació del pla de dinamització turística del municipi, un document on es portarà a debat en la part resolutòria de la sessió. També es proposarà aprovar el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent al conveni de col·laboració pel finançament de les obres de millora de l'àmbit de Mercè Rodoreda i també dels equipaments del Parc de la Solana. El ple també debatrà l'aprovació inicial de la modificació del pressupost municipal número 11/2026 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari. El ple municipal també comptarà amb tres mocions sobre comerç local, habitatges turístics i Ceuta i Melilla. Els grups municipals del Partit Popular, PSC i Vox han presentat tres mocions que es debatran durant la sessió. El Partit Popular proposa la posada en marxa de bons de consum municipal destinats a impulsar el comerç local durant la campanya de Nadal. La iniciativa planteja utilitzar aquest instrument per fomentar les compres als establiments de Sant Andreu de la Barca. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
2: La moción que presentamos este mes el grupo del Partido Popular es una moción encaminada a mejorar lo que es el comercio en San Andreu de la Barca y pretendemos que se apruebe un programa municipal de bonos de consumo aquí en San Andreu, que es para incentivar las compras, sobre todo en la época de Navidad. De lo que se trataría es de que el usuario puede tener un bono de 100 euros, de los cuales 60 pagaría el usuario y 40 irían a cargo del ayuntamiento, que sería una forma de que el comercio se quede en San Andreu de la Barca, sobre todo en estas fechas que se prioriza muchas veces la compra por internet. Entonces, esperamos que sea bien acogida y que se apruebe.
0: La moció del Partit Popular. Passem a la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que presentarà una moció per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La tercera moció és la presentada per Vox Sant Andreu de la Barca. Se centrarà en la defensa de l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, així com de la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Espanya. Una moció que ens dona més detalls al portaveu de Vox, Antonio López.
3: Como no puede ser de otra forma, nuestro grupo municipal de Vox Sant Andreu de la Barca presentamos una moción hilando con la coyuntura que se está dando en Ceuta, en la cual solicitamos que se reconozca, porque no puede ser de otra manera, la españolidad de Ceuta, en este caso específico, y también de Melilla, instando al gobierno, mediante nuestro pleno municipal, a tomar las medidas oportunas para que los ceutíes recuperen su tranquilidad, cosa que no quisiéramos ninguno de nosotros estar pasando por esa situación.
0: Un dels altres punts que es portarà a ple serà la proposta de facultar l'alcalde per signar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord permetria formalitzar un encàrrec de gestió per la tramitació d'expedients d'informacions reservades o expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la policia local de Sant Andreu de la Barca. La sessió també inclourà l'autorització de compatibilitat d'un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i docència a la Federació Catalana d'handbol fora de la seva jornada laboral municipal. I el ple començarà amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i finalitzarà amb els apartats d'assumptes sobre benvinguts, precs i preguntes. La convocatòria aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la sala de plens i que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
0: Aquest dilluns l'alcalde Marc Girivet realitzava una declaració institucional per parlar del cas Atrium i de la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al pagament de 3 milions d'euros, una de les qüestions que també es pararan al ple municipal d'aquest dijous. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Girivet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Girivet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
5: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament, i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
5: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
5: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
5: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
5: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sobre el cas Atrium, i després de conèixer la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al pagament de 3 milions d'euros, dilluns recollíem les opinions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament, és un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, en tot el que comporta no poder créixer, en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per a aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé. Aquí s'ha explicat bueno, justament el que estava comentant, no?, i quina és com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu de que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des de ja a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb l'ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin doncs amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest perfil, que aquests 20 anys, no?, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució, i no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
0: Quin futur espera aquest centre comercial Atrium a partir d'avui?
1: Doncs el centre comercial i per ende tot el que és el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no?, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal escull ara mateix, no escull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que si és cert, és un cop dur, aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
0: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
0: Hem mantingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC. Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti l'economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
0: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
0: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
0: Quin és el de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees, i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
0: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es una sorpresa, un chasco. Sinceramente nos sabe mal, si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal, pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de la que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
0: Des de Vox, ¿quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto, nos parece del todo insatisfactoria, porque no.
0: Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium? que nada sea el futuro del centro comercial.
3: Bueno, yo espero que después de todo, de todos estos años, y una vez se cumpla con esta sentencia y las que puedan llegar, pues claro, nos gustaría que se recupere y se active los permisos, se inicie la actividad en el centro comercial y sea un centro para aquello que se creó, un centro de ocio lúdico con distintos comercios, llámese de bares, si se montan zapaterías, cualquier tipo, y que tenga actividad. Y también tengamos en cuenta que tenemos, si no recuerdo mal, de 5 a 8 vecinos que son propietarios de algunos locales del centro comercial, o sea que también han sido injustamente sacrificados y merecen un resarcimiento.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, reclama més transparència sobre el cas Atrium i proposa crear una comissió urgent per buscar solucions.
4: Estamos viviendo una etapa bastante, bueno, un golpe duro a la economía y sobre todo a esta incertidumbre que ha generado la noticia en toda San Andrés de la Barca. Esta mañana, al escuchar precisamente a través de tus redes las declaraciones del señor alcalde, pudimos percibir su preocupación considerable por ese tema, pero también eché en falta más explicaciones. No pude acudir a la reunión que habían planteado urgente este lunes a las 5 de la tarde, porque tenía que cumplir con mis compromisos en el ambulatorio con mis pacientes y no podía dejar el servicio solo, pero sí que vamos a pedir una reunión también desde Son con el señor alcalde, porque creemos que ante esta situación como la que estamos viviendo en el caso Atrium, lo primero que necesitamos es, antes de hablar, más información y, por supuesto, toda la transparencia posible. Antes de hablar de préstamos, creo yo, sinceramente, tenemos que ver los planes de ajuste o las modificaciones presupuestarias. Queremos conocer también con exactitud qué establece esa sentencia, qué dice la sentencia, cuáles son los plazos de lo que dispone nuestro ayuntamiento, cuál es la cantidad definitiva que debemos afrontar. También hay que saber qué alternativas se han estudiado hasta ahora, porque se habla de un crédito, un megacrédito a Hacienda, pero también se puede solicitar otro tipo de hay otras posibilidades. ¿Qué recursos tiene actualmente el ayuntamiento? ¿Qué apoyo podemos obtener de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat y el Estado inclusive? Queremos conocer qué cantidades recibimos de estas administraciones y qué ayudas o vías extraordinarias podemos solicitar para hacer frente a una situación de estas características. Estamos hablando de una situación bastante, bastante importante, bastante, como decía al principio, un golpe duro para nuestra economía y para nuestra sociedad. Por eso, desde SON, vamos a proponer una creación de una comisión urgente sobre este caso, sobre el caso Atrium. Tenemos que crear esta comisión, una comisión de trabajo que participemos todos, que todos pongamos nuestras ideas, nuestra intención de estudiar toda la documentación, conocer la situación económica real, buscar soluciones de manera conjunta. Me gustaría explicarlo como siempre yo desde mi profesión como médico. Cuando un paciente llega con un problema grave, antes de aplicar un tratamiento, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que hacer un buen diagnóstico de la situación para poder hacer un buen tratamiento. Una de las cosas que tenemos que aplicarlo al ayuntamiento, que ocurre lo mismo. No podemos decir cómo pagar 3 millones de euros sin conocer ante todo las opciones que tenemos en la mesa. Desde SON lo tenemos claro. Queremos aportar, no poner palos en las ruedas. Queremos trabajar juntos para encontrar soluciones que permitan cumplir la sentencia. ¿Es una sentencia? Pues ver qué tipo de sentencia, procurando que el coste recaiga lo menos posible, sobre todo ya los vecinos están pagando impuestos e impuestos y que no se pongan en riesgo, que para nosotros es muy importante, desde son los servicios públicos, que son esenciales para San Andrés Abarca. Estamos hablando de dinero público y creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se va a pagar, cómo se va a hacer, si va a ser fraccionado, si hay qué plazo, sobre todo el primer plazo de pago, en fin. Todo esto hace que hoy San Andrés de la Barca no solamente salga en las noticias, sino que también en la calle haya una preocupación. Desde SON vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, trabajando por nuestros vecinos, donde para nosotros se pone en el centro lo que realmente nos importa. Las personas, los vecinos.
0: El Partit Popular reclama que el pagament del Casa Triomf no comporti retallades de serveis ni pujades d'impostos. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
5: Bueno, en realitat, nosaltres hem sabut aquesta resolució en ferm per la notícia que ha fet l'alcalde aquest matí, perquè ha estat aquesta tarda quan se'ns ha informat amb un expedient, diem, amb cara i ulls. Per tant, el que hem de fer, si és una sentència en firma, és acatar i pagar, no hi ha altra.
6: Des del punt de vista històric, una sentència, tot comença l'any 2000, arriba el 2026, han passat més de dues dècades amb aquesta situació. Quina és la posició del Partit Popular?
5: Bueno, yo creo que una vez que esto entra en litigio y se espera que tarde o temprano salga sentencia, quizás hubiera sido bueno por parte del consistorio, del que fuese, tanto el anterior como este, pues tener algún tipo de previsión económica, precisamente en previsión de que pudiera salir mal y que tuviésemos que pagar una sentencia contraria. En este momento parece ser que no es así y por lo tanto estamos a expensas de que nos concedan un crédito para este fin.
6: Han tingut una reunió amb els diferents portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet. Quins són els punts que s'han parlat en aquesta reunió?
5: Bueno, básicamente nos ha hecho un recull de lo que ha sucedido hasta ahora, la situación que tenemos actualmente. La sentencia son 2.200.000 euros, pero sí que es verdad que hay unos intereses de casi 800.000 euros, que es lo que se va incrementando hasta que no hagamos firme el primer pago. Por lo tanto, se nos ha planteado una forma de pago para parar el golpe de momento. Y bueno, lo que nos piden es pues responsabilidad política y más que nada es hacer custat, porque es algo que esperábamos que llegase, le ha tocado a este alcalde, pues le ha tocado a él.
6: En el ple municipal també es debatrà aquesta qüestió aquest dijous?
5: Sí, viene como sobrevenido. Evidentemente nosotros ya hemos solicitado poder hablar con la secretaria, porque el interventor en estos momentos no está, y lo hablaremos en nuestro grupo para ver la definición del voto en el pleno, pero nosotros sí que es verdad que estaremos al lado de los ciudadanos. No queremos que esta sentencia pues repercuta ni en servicios, ni en costes, ni en subida de impuestos a los ciudadanos. Pero bueno, todo está por ver. Tenemos a un pequeño margen de tiempo hasta octubre y nosotros estaremos al lado de este grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, porque lo que queremos es que se solucione lo antes posible.
6: ¿Quién es el futuro que se ha d'esperar de cara al centro comercial Atrio?
5: Pues no lo sé realmente. Yo me encantaría que una vez solventados todos los problemas de pleitos y demás y paguemos nuestra multa que nos ha sido asignada, se pudiera poner en marcha este centro. Es decir, nosotros como es la misma entrada de San Andreu de la Barca, quisiéramos que eso no fuera nuestra presentación, evidentemente, que se ponga en marcha, que se favorezca la creación de comercios que puedan dinamizar lo que es San Andreu de la Barca, si es posible, si para cuando entonces no está ya medio derruido, porque claro, ahora mismo está fatal.
0: En Comú Podem, sobre el cas Atrium, reclama unitat política per afrontar aquest cas i protegir els serveis públics i les inversions municipals. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Bueno, pues decir que es una muy mala noticia que tenemos que afrontar 3 millones de euros por el conflicto del sector 21 y los cines Action. Estamos hablando, para que se entienda, de casi un 10% del presupuesto municipal inicial de un año del ayuntamiento, y además es un conflicto iniciado hace más de 20 años, que hay una sentencia de 2018 cuya ejecución se ha ido aplazando, que este retraso ha supuesto además un incremento muy importante de intereses y por supuesto un coste final para el ayuntamiento, que estamos hablando de 3 millones.
6: Quina és la posició d'En Comú Podem davant d'aquesta situació? Abans parlàvem de la valoració, però la posició que mantindrà En Comú Podem?
7: Pues como parte del gobierno nos ha tocado afrontar este reto y por supuesto vamos a hacerlo. Estamos buscando las fórmulas que tengan el menor impacto posible para la ciudadanía, que protejan al máximo los servicios públicos, las políticas sociales y sobre todo las inversiones de la ciudad. Estamos buscando la fórmula que dañe menos el bienestar de la ciudad.
6: Han mantingut una reunió amb portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet, que ha explicat quina és la situació. Aquest dijous es presentarà en el ple municipal un pla d'ajust econòmic per fer front a aquests 3 milions d'euros. Com ha anat aquesta reunió amb portaveus i l'alcalde?
7: Bueno, ha sido una reunión dura. Y desde el equipo de gobierno lo que hemos pedido a toda la oposición es que es un tema muy serio, que no es un problema del gobierno, que es un problema que heredamos de gobiernos anteriores, que es un problema de ciudad, y la ciudad requiere que antepongamos los intereses de los vecinos y vecinas antes de los intereses de cada partido, que estemos a la altura y que vayamos todos a la una para conseguir que esta deuda, que estamos, repito, heredando de gobiernos anteriores, repercuta lo menos posible en el bienestar de la ciudad.
6: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium després d'aquest nou episodi?
7: Bueno, si conseguimos superar este pago, si pagamos este dinero, la idea sería intentar desbloquear definitivamente el sector 21 y conseguir de una vez por todas que este problema que arrastramos y que tiene unas consecuencias horrorosas. Tenemos un espacio muy importante en la ciudad abandonado, un espacio que podría pues ser un espacio de ocio, ser un espacio incluso económico importante para la ciudad, pues que este conflicto deje de condicionar el futuro de San Andrés de la Barca, que de una vez por todas lo solucionemos y de una vez por todas podemos enfrentarnos con el presupuesto real y poder hacer las inversiones que tocan con ese proyecto de ciudad que tenemos.
0: El cas Atrium tornarà a centrar el debat polític aquest dijous al ple municipal, quan es presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar el pagament de la indemnització. Dels 3 milions d'euros, tot i les diferències entre les formacions, els portaveus coincideixen en la necessitat de complir la sentència i minimitzar-ne l'impacte sobre la ciutadania. El repte ara és trobar una fórmula de finançament que permeti assumir els més de 3 milions d'euros sense comprometre els serveis públics ni les inversions municipals, mentre es treballa per posar a fi més de dues dècades de conflicte urbanístic i desbloquejar que ja definitivament el futur del sector 21 i del centre comercial Atrium.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants.

a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21 també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield, amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic.

Econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Dimarts entrevistàvem a l'alcalde Marc Girbet i ho fèiem a les mateixes instal·lacions del centre comercial Atrium. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per al cas Atrium, una resolució que posa damunt de la taula les conseqüències d'un conflicte urbanístic iniciat ara fa més de 20 anys i que ara té un impacte directe sobre les finances municipals. Aquest dilluns, l'alcalde Marc Girbet feia una declaració institucional per parlar de la situació. Avui ens trobem precisament en els terrenys on està ubicat el centre comercial Atrium. Alcalde, la primera pregunta, quina valoració fa el govern municipal després d'aquesta sentència que dictamina que el consistori ha de pagar aquests 3 milions d'euros, i com s'ha arribat en aquesta situació?
2: Doncs el que vaig explicar ahir, el govern municipal, bon dia, abans de res, el govern municipal doncs està molt preocupat per la sentència doncs que el Tribunal Contenciós de Barcelona número 8 ens va imposar, una sentència que són 3 milions d'euros i que haurà de fer front a l'Ajuntament íntegrament, i aquesta sentència, com comentàvem, més d'errors greus urbanístics, de problemes en el desenvolupament del sector, això es va complicar amb problemes judicials i ha esdevingut en els temps nostres, en els temps d'avui, doncs en una factura milionària. És difícil assumir aquesta situació, és també difícil poder-li donar resposta de la manera en què les finances de l'Ajuntament es veguin poc afectades, o fins i tot també la pròpia ciutadania es vegi pot afectada. Estem estudiant actualment amb els serveis municipals i amb altres institucions que ens assessoren, doncs estem intentant trobar vies de finançament per poder fer front a aquest pagament, i per nosaltres el més important, i és on ara estem centrats, és en poder començar a fer aquest pla de pagament, perquè no es generin interessos a futur i, per tant, la factura que hagi de pagar l'Ajuntament no creixi. Per tant, aquesta ara mateix és la nostra prioritat i és on estem treballant intensament i amb tot el coneixement associat que hem pogut, diguéssim, posar a disposició d'aquesta causa, que és molta, que és la Diputació de Barcelona, que és la Generalitat de Catalunya i també són les entitats municipalistes que assessoren els municipis de Catalunya els que ens estan ajudant.
1: Vostè, en la seva declaració institucional, va parlar de cop molt dur. Fins a quin punt ho és i quines conseqüències pot tenir realment per l'Ajuntament i per la seva capacitat econòmica durant els pròxims anys?
2: Doncs perquè es facin una idea, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca cada 4 anys amb recursos propis té una capacitat d'inversió de 2 milions d'euros, 2.500. Per tant, aquesta sentència són 3 milions d'euros, per tant, superaria la capacitat d'inversió en un mandat, és a dir, en 4 anys, que tindria l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. O seria, per exemple, tot el cost de la Quimeta, o serien dos cops la passarel·la. És a dir, jo crec que la magnitud és alta, però, a més, això, diguéssim, té un agravant, i és que cada moment que vagi passant, després de que el jutge ens hagi dit data límit, que és a l'octubre, de començar a fer el retorn d'aquest pagament d'aquesta sentència, doncs, diguéssim, això està generant interessos. Per tant, aquí hem de ser molt ràpids i molt àgils per poder, diguéssim, fer aquest pla de pagament, que ja s'està treballant des de fa unes setmanes, i, per tant, trobar aquests canals de finançació, com vaig explicar també a nivell de ministeri, no? Aquest fons de cooperació que té el ministeri, que està, diguéssim, destinat a pagar sentències. També vull explicar una qüestió. Els ajuntaments no podem demanar crèdit a les entitats bancàries per poder pagar sentències. Això ho diuen les bases del règim local i, per tant, això no es pot fer, no? És una de les coses que els diferents institucions que ens estan assessorant ens han recordat i remarcat. Per tant, les vies de finançament són veritablement poques, i en aquest sentit és aquí on estem acabant d'ultimar, diguéssim, aquest pla de pagament que aprovarem el dijous en el plenari, perquè és un requisit previ a poder sol·licitar aquest fons de cooperació per part del Ministeri.
1: Vostè, en la seva compareixença, va anar més enllà del pagament d'aquests 3 milions d'euros. Va parlar de 20 anys de paràlisi, el desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca arran del cas Atrium.
2: Sí, la darrera dècada, i m'agrada explicar-ho perquè és el que hem hagut de gestionar entrant a govern, la darrera dècada de Sant Andreu de la Barca hi ha hagut una desídia amb moltes qüestions, una part d'abandonament dels espais públics, una part d'abandonament dels equipaments infantils. Jo crec que el gran exemple és l'Atrium. És a dir, més enllà de l'última dècada, de triomfs en les dues últimes dècades, no hi ha hagut la prou voluntat política per solucionar-ho. Recordo aquestes sentències del 2018, i per tant aquesta sentència, arribant a un pacte o esgotant la via judicial, no, podria haver-se solucionat molt abans i no generar, no, el que deia abans, no generar aquests interessos de demora que estan, diguéssim, perjudicant també les finances municipals. Jo crec que és un gran exemple del que ha estat al final d'una bona gestió econòmica, una bona gestió de ciutat, l'Atrium, vull dir, els 20 últims anys, els 10 últims anys, la desídia que imperava en algunes decisions o males decisions, doncs avui és aquest resultat. Em sap molt de greu perquè realment ja no és una qüestió de governs, és una qüestió de ciutat. Vull dir, tothom que entrava per Sant Andreu de la Barca veia aquesta primera façana i, a més, com vaig explicar en la declaració institucional, aquest lloc estava cridat a ser un espai d'oci referent, no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pels municipis també del voltant, un espai on les famílies es poguessin trobar i tinguessin ofertes de tot tipus, no? I per qualsevol perfil o tipologia de persona, llavors, o de gustos, eh? I això ha quedat ara mateix com un cementiri que és un risc per les persones, és un risc per la ciutat, i és quelcom que fa temps que algú s'hauria d'haver remengat per solucionar-ho. I el que vaig dir ahir, o sigui, no vull generar que això passi a més mandats. Vull solucionar-ho, vull ser l'alcalde que ho solucioni, vull ser l'alcalde que hi hagi posat la banya per fer front a aquest pagament heredat de gestions anteriors, però també el que aconsegueixi posar aquest centre comercial en marxa, perquè això no podem continuar més temps amb l'estat que està. I en qualsevol persona que ho parlis i en qualsevol família en la que puguem coincidir a les assemblees, a les regidories de barri, ens diuen exactament el mateix. És a dir, aquest és un punt negre de la ciutat i mai ningú s'hi ha posat a solucionar-ho. Doncs escolteu, aquest és el principi del final de la història d'abandonament de l'Atrium, i aquí és on el meu govern i jo mateix estem treballant intensament.
1: L'entrevista íntegra amb l'alcalde Marc Girbet parlant del cas Atrium està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Com dèiem, avui a les 7 de la tarda, retransmissió del ple municipal des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una hora abans l'audiència pública. El cas Atrium també serà una de les qüestions que s'abordaran en el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma que obliga al consistori al pagament de 3 milions d'euros. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Hello, Jazz It audience.
5: Welcome to Jazz It.
6: Jazz It.
7: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
8: Enguany fa 60 anys de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que no pot celebrar l'edició número 60 perquè es va interrompre de 1977 a 1979. Això significa que ara viurem la 58a edició del festival. Però com que l'organització d'aquest esdeveniment està formada per persones positives, imaginatives i innovadores, han decidit que començarem la celebració dels 60 anys de Festival de Jazz a la ciutat, i aquesta celebració s'allargarà fins al 2028, quan realment tindrem la 60a edició. Una celebració que durarà 3 anys i 3 edicions senceres. Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant la programació de l'edició de 1966, la primera. El concert inaugural va ser el 3 de novembre i va córrer a càrrec de Dave Brubeck i el seu quartet.

Dave Brubeck i el seu quartet amb Paul Desmond en el saxo alt ens han ofert Traveling Blues, que forma part del seu disc Time In, editat precisament l'any 1966, any d'inici, com hem dit abans, del Festival de Jazz de Barcelona. Aquella primera edició va durar 4 dies de novembre, de dijous dia 3, quan va actuar a Brubeck, fins diumenge dia 6, amb concerts tots en el Palau de la Música Catalana de la ciutat. El segon concert el va protagonitzar el quintet del bateria Max Roach amb el saxofonista Sonny Rollins. Max Roach és un dels grans bateries de la història del jazz. Va començar la seva carrera coincidint amb l'aparició del bebop i l'inici del que anomenem el jazz modern. A mitjans de la dècada dels 50, Max Roach va coliderar un quintet amb el trompetista Clifford Brown, en el que ja va comptar amb Sonny Rollins. Tot i la mort prematura de Brownie, el quintet va seguir endavant i aquella màquina de ritme, de swing i de bebop sonava així. Aquí teniu Woody and You.

El quintet del bateria Max Roach, el quintet de l'any 1956, ens ha interpretat Woody and You, la cançó que Dizzy Gillespie va escriure dedicada a Woody Herman i la seva orquestra. Tot i que Roach i Sonny Rollins van actuar a Barcelona 10 anys més tard d'aquesta gravació, segurament el seu concert del dia 4 de novembre de 1966 va sonar força semblant al que acabem d'escoltar. Seguim endavant amb la programació de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. Dissabte, dia 5 de novembre d'aquell any 1966, concert en dues parts. La primera la va ocupar el saxofonista tenor Bud Freeman, un músic d'aire clàssic que va procurar desmarcar-se fins on era possible de la influència del mestre i referent de l'instrument Coleman Hawkins. La crítica sempre situa a Bud Freeman en un incert estil de Chicago. Chicago és la ciutat on el saxo tenor es va incorporar definitivament a l'escena jazzística. Això va ser quan va acollir a molts músics de Nova Orleans que s'hi van instal·lar perquè allà hi havia molta feina. Estem parlant d'anys 20-30 del segle passat. Aquí tenim a Bud Freeman amb You Took Advantage of Me.

0: This is Camille Thurman, and you're listening to Jazz It Radio.
1: I seguim a Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant el programa de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, de la que enguany fa 60 anys. Ens trobem en el dissabte 5 de novembre, que evidentment va ser la nit dedicada al jazz clàssic. Hem escoltat una mostra de la sonoritat de Bud Freeman, que va obrir el concert, i ara us proposem escoltar a una colla d'autèntics mestres del swing. Amb el nom de Uptown Swing All Stars, el saxofonista Illinois Jacquet i el trompetista Roy Eldridge, amb Milt Wagner en el piano, van liderar un quintet que va portar a l'escena barcelonina una bona dosi de jazz amb inequívoc perfum de Nova Orleans. Aquí els teniu amb un blues que van dedicar a Las Vegas, que és la ciutat que es troba al mig d'un dels deserts més àrids dels Estats Units, però que és la més gran d'un estat que s'anomena Nevada.

Illinois Jacquet i Roy Eldridge ens han portat Las Vegas Blues. I arribem al concert final de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. L'any 1966, Tete Montoliu ja era un músic de jazz de renom internacional i estava a punt de fer el seu primer viatge als Estats Units. Per això, en aquesta edició no hi podia faltar un concert de Tete i el seu trio, que en aquell moment estava completat per Eric Peter en el contrabaix i Peter Weaveris a la bateria. Ara els trobem a tots junts en el disc A Tot Jazz i ens porten una balada, Polka Dots en Moonbeams.

Tete Montoliu i el seu trio, Polka Dots and Moonbeams, una gravació de l'any 1965. I els encarregats de tancar la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, el diumenge 6 de novembre de 1966, van ser el quartet d'Stan Getz amb Gary Barton en el vibràfon i, com a artista convidada, la cantant brasilera Astro Gilberto. Stan Getz és el nom artístic de Stanley Gajewski, nascut a Filadèlfia, als Estats Units, l'any 1927, però net d'avis ucraïnesos, deixant a part la seva categoria com a saxofonista excepcional de sonoritat bellíssima. En aquell moment, novembre de 1966, tant ell com la cantant Astro Gilberto eren dues figures molt populars a nivell planetari, gràcies a l'èxit dels seus discos de bossa nova, en especial de la cançó Garota de Ipanema. Astro Gilberto era l'esposa del guitarrista, cantant i compositor brasiler João Gilberto, i en realitat no era una cantant professional. El seu marit i Stan Getz eren els músics que volien introduir la bossa nova als Estats Units, però es creia que aquell mercat no acceptaria fàcilment cançons cantades en brasiler. Va resultar que a l'estudi de gravació, l'única persona entre el grup de brasilers que parlava correctament anglès era Astrud, de manera que li van fer cantar les versions en anglès de les composicions brasileres. I tot i les limitacions de la seva veu, i el seu estil podríem dir una mica naïf, el resultat es va editar i es va convertir en un èxit i Astrud en una estrella. Aquí teniu Corcovado, una delicadesa fruit del geni d'Antonio Carlos Jobim. Escoltarem Stan Getz en el saxo, João Gilberto a la guitarra i veu en brasiler, Astrud Gilberto veu en anglès i, entre altres, Gary Barton en el vibràfon. Per cert, la versió de Corcovado en anglès es titula Quiet Nights of Quiet Stars.

0: This is Benny Banack III, jazz trumpeter vocalist, and you're listening to Barcelona Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'edició 2026 del Festival Internacional de Jazz de Barcelona està fent els exercicis d'escalfament perquè està gairebé a punt de començar. Hem dedicat la primera part del programa d'avui a l'edició de 1966, la de fa 60 anys, però és hora de repassar els concerts que ja estan confirmats. El festival, com segurament sabeu, compta amb uns quants escenaris diferents i avui ens centrarem en concerts que es realitzaran en el Palau de la Música Catalana. Per començar, el divendres 16 d'octubre hi tindrem el trio del pianista Michel Camilo i el dijous 22, gran concert de la Barcelona Jazz Orquestra amb el trompetista de Nova Orleans, l'Heroi Jones, de convidat.

La Barcelona Jazz Orquestra ens han portat When It's Sleepy Time Down South, una clàssica del repertori del jazz tradicional de Nova Orleans. I no ens movem d'aquesta ciutat nord-americana, una ciutat que, tot i la seva marcada personalitat, sempre ha conservat un cert aire europeu, fins i tot podríem dir un cert aire afrancesat. No ens en movem perquè el dimarts 3 de novembre, en el Palau, hi tindrem el quartet del saxofonista originari de Nova Orleans, Branford Marsalis. L'any passat, Branford ja va fer gira per Europa. Venia a presentar el seu darrer disc i el vam poder veure en el festival Tres Dies de Jazz que es celebra a Tiana, localitat del

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La recta final de Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui l'omplirem amb dues veus excepcionals i precioses, dues veus que tindrem a Barcelona dins del Festival de Jazz. La primera ja us l'hem avançat, Diane Reeves, que actuarà amb el quartet de Branford Marsalis, que acabem d'escoltar, el dia 3 de novembre en el Palau de la Música Catalana. Marsalis i Diane Reeves celebren el centenari del naixement de John Coltrane, que és aquest 23 de setembre, amb un projecte comú pel que han recuperat part del repertori que Coltrane va gravar el 1963 amb el cantant Johnny Hartman. Aquest projecte està previst que es transformi també en un disc que editarà properament la discogràfica Blue Note. I mentre esperem el dia del concert i l'edició del disc, ara us portem a Diane Reeves amb una cançó del seu homenatge a Sarah Vaughan. Aquí teniu Lullaby of Birdland. Shout!

Diane Reeves ens ha interpretat Lullaby of Birdland, una clàssica del repertori de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan és obertament una de les seves principals referències com a cantant. A Diane Reeves la tindrem a Barcelona el dia 3 de novembre en el Palau amb el quartet de Branford Marsalis. I acabarem el programa amb la que possiblement és la veu més bonica, més càlida i també més intemporal que ha donat el jazz aquest primer quart de segle XXI, Samara Joy. Ens proposa una cita amb ella en el Palau de la Música Catalana el divendres 13 de novembre i el nostre consell és no us la perdeu. L'escoltarem ara acompanyada del quartet del trompetista Bruce Harris amb If You Were Mine i amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Perifèries, amb Eva Lluc. Doncs sí, arriba l'hora de la música de les perifèries. Si ens hi voleu acompanyar, sapigueu que l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluc, farem tot el possible perquè gaudiu musicalment d'aquesta hora que compartirem. Som-hi? De vegades la música la busques i de vegades la música ve a tu. I aquesta em va venir.

Era el 2023 quan vaig conèixer per casualitat i a través d'aquesta cançó Wasia Project, un duet britànic format per dos germans, Olivia Hardy i William Gao, actors i músics, tots dos. Ell especialment conegut pel seu paper a una de les sèries de moda, Heartstopper. I, per cert, acaben de treure disc, així que tindrem oportunitat de sentir les seves noves propostes. Petals on the Moon. Amb aquest bon rotllo d'indie pop, obrim avui les perifèries.

la famosíssima Amb permís de Maciel, és clar, per culminar aquest tros d'èxit dels 80. El més important de la prolífica carrera d'aquesta banda, per cert, fruit d'una sèrie de circumstàncies. Aquelles coses que de vegades passen a la vida, digueu-li destí, conjunció astral, loteria, allò que en diem quina llet, vaja, us ho explico.

Keith Forsey i Steve Schiff van escriure aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de John Hughes, The Breakfast Club, El Club de los Cinco, tal com es va estrenar aquí. I la van oferir a Brian Ferry, que va declinar aquest oferiment. També van provar amb Billy Idol, sembla ser, però la resposta va ser la mateixa. Els que van acceptar i ho van fer encantats van ser els membres d'un grup de rock escocès que ja feia anys que rodava, però que no havia traspassat encara gaire les seves fronteres. Fins que va arribar aquesta cançó que els va catapultar i que, per cert, no forma part, no la busqueu, de cap dels seus discos d'estudi. Ho van petar, i s'entén, número 1 a les llistes americanes amb aquest tros de cançó dels Simple Minds que acabem d'escoltar i que es diu Don't You Forget About Me. Barreja de soul, rhythm and blues i pop elegant. Elegància és exactament la paraula que defineix la seva música. Ella és Lisa Stansfield.

0: pot negar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per La Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973. Però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Lieberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Lieberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Lieberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que l'amor?

Eren Ginestà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

0: canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una pel·li, Saltburn. Això va provocar, de retruc, un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden als musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Gris.

és Grease Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre em va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stoker Channing. There are worse things I could do. I ja que ens han posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar de los dos.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat el seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne, Happy Together.

The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billie en solitari o amb el seu nou grup, amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.

The Favors, The Little Mess You Made. I era una mica de guitarra espanyola. Pas a pas, des de fa més de 15 anys, ha anat consolidant una sòlida carrera. És el músic malagueny Juan Gómez Canca, El Canca. Demostrant personalitat i qualitat des del seu primer disc del 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, una mostra aquesta canela.

Perifèries, amb Eva Lluch. Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un de qui era aquesta cançó? De Manuel. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup

Welcome back. Ara sí, eh? Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Un final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon. Anybody seen my

0: Qui es podia imaginar aleshores que 29 anys després seguirien en actiu, fent gires i en plena forma?
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Doncs ja ho tindríem, això. Avui tanquem el cercle des de les perifèries amb una cançó que és una aposta segura. Un duet, concretament. Ell és Elton John i ella, Kiki Dee, que, sens dubte, deu la popularitat a aquesta cançó que compartien el 1976. I així us diem adeu avui. Esperem no trencar el cor a ningú, perquè l'Aleix Alari i jo, Eva Lluch, hi tornarem ben aviat amb més propostes. Don't go breaking my heart, Elton John i Kiki Dee. Molts petons!

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dijous 24 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Aquesta tarda, a partir de les 7, ple municipal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un ple que podreu seguir en directe a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui, una hora abans, l'audiència pública també en directe a través de l'emissora municipal. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap, amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: El ple municipal de Sant Andreu de la Barca d'aquest dijous debatrà un pla de finançament de 3 milions d'euros per afrontar la sentència del cas Atrium. El ple es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda i el govern municipal portarà l'aprovació d'una proposta per sol·licitar el finançament d'aquests diners amb l'objectiu d'atendre les obligacions derivades de l'execució de la sentència judicial relacionada amb aquest conflicte urbanístic que s'arrossega des de fa més de dues dècades. La proposta s'inclou a l'apartat de proposicions urgents no dictaminades i planteja l'adhesió de l'Ajuntament al fons de finançament anterior entitats locals, concretament el compartiment de fons d'ordenació. La sol·licitud anirà acompanyada de l'aprovació d'un pla d'ajust elaborat per poder accedir a aquest mecanisme de finançament. Aquest dilluns a la tarda, l'alcalde Marc Girbet es reunia amb els portaveus dels grups polítics municipals per analitzar la situació.
1: Bueno, va ser una reunió informativa per part de l'equip de govern. Els hi vàrem explicar els diferents punts que aniran a plenari, que tenen a veure amb la modificació pressupostària dels 700.000 euros, així com també el pla d'ajust econòmic necessari per poder sol·licitar la subvenció al Ministeri d'Hisenda. Jo els hi vaig demanar la col·laboració per part d'ells, perquè és un problema, com ja he explicat, és un problema heredat d'anteriors gestions, i jo crec que tothom ha de posar l'interès comú perquè Sant Andreu se n'en sorti amb les màximes condicions, i també traslladar un missatge a la ciutadania de dir que quan la ciutat realment ho necessita, doncs tots estem units, tots remem en la mateixa direcció, i no hi ha major interès que ajudar Sant Andreu que d'altres interessos que algú pugui tenir, no? I per tant és el que els vaig demanar. A partir d'aquí els vaig fer coneixedors de les diferents possibilitats de pagament que té l'Ajuntament, perquè tots en siguem molt conscients, perquè ningú utilitzi això per fer política, que també els hi vaig reclamar, i a partir d'aquí que tenen tota la col·laboració de l'Ajuntament, del govern i la meva pròpia, doncs per si volen ajudar, volen col·laborar, tenen algun tipus d'idea, doncs que la posem en comú i la treballem com si fóssim un únic equip. En definitiva, el que els vaig proposar és això, que treballéssim de manera conjunta i poguéssim sortir-nos amb les màximes garanties i amb la màxima força d'aquesta situació.
0: La proposta de finançament està vinculada a l'execució de la sentència número 6/18 del 4 de gener del 2018 relacionada amb el conflicte urbanístic del sector 21, l'àmbit on es va construir el centre comercial Atrium. El cas té el seu origen en les obres d'urbanització d'aquest sector, impulsades a principis dels anys 2000, i les seves reclamacions econòmiques posteriors de l'empresa Camier 2000. Després de més de 20 anys de procediments administratius i judicials, l'Ajuntament ha d'afrontar les conseqüències econòmiques de la resolució. El ple haurà de pronunciar-se sobre la sol·licitud del finançament dels 3 milions d'euros i sobre el pla d'ajust que l'acompanya. També es debatrà una modificació pressupostària municipal, la número 12/2026, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aquests punts arriben després de que el govern municipal hagi informat els grups polítics de la situació derivada del cas Atrium i de la necessitat d'abordar les obligacions econòmiques de la sentència. El ple municipal també tindrà altres punts, com per exemple el pla de dinamització turística i noves aportacions al Parc de la Solana. Un dels punts destacats serà l'aprovació del pla de dinamització turística del municipi, un document on es portarà a debat en la part resolutòria de la sessió. També es proposarà aprovar el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent al conveni de col·laboració pel finançament de les obres de millora de l'àmbit de Mercè Rodoreda i també dels equipaments del Parc de la Solana. El ple també debatrà l'aprovació inicial de la modificació del pressupost municipal número 11/2026 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari. El ple municipal també comptarà amb tres mocions sobre comerç local, habitatges turístics i Ceuta i Melilla. Els grups municipals del Partit Popular, PSC i Vox han presentat tres mocions que es debatran durant la sessió. El Partit Popular proposa la posada en marxa de bons de consum municipal destinats a impulsar el comerç local durant la campanya de Nadal. L'iniciativa planteja utilitzar aquest instrument per fomentar les compres als establiments de Sant Andreu de la Barca. Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular.
2: La moción que presentamos este mes el grupo del Partido Popular es una moción encaminada a mejorar lo que es el comercio en San Andreu de la Barca, y pretendemos que se apruebe un programa municipal de bonos de consumo aquí en San Andreu, que es para incentivar las compras, sobre todo en la época de Navidad. De lo que se trataría es de que el usuario pues puede tener un bono de 100 euros, de los cuales 60 pagaría el usuario y 40 irían a cargo del ayuntamiento, que sería una forma de que el comercio pues se quede en San Andreu de la Barca, sobre todo en estas fechas pues que se prioriza muchas veces la compra por internet. Entonces, bueno, pues esperamos que sea bien acogida y que se apruebe.
0: La moció del Partit Popular. Passem a la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que presentarà una moció per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La tercera moció és la presentada per Vox Sant Andreu de la Barca. Se centrarà en la defensa de l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, així com de la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Espanya. Una moció que ens dona més detalls al portaveu de Vox, Antonio López.
3: Como no puede ser de otra forma, nuestro grupo municipal de Vox Sant Andreu de la Barca presentamos una moción hilando con la coyuntura que se está dando en Ceuta, en la cual solicitamos que se reconozca, porque no puede ser de otra manera, la españolidad de Ceuta, en este caso específico, y también de Melilla, instando al gobierno, mediante nuestro pleno municipal, a tomar las medidas oportunas para que los ceutíes recuperen su tranquilidad, cosa que no quisiéramos ninguno de nosotros estar pasando por esa situación.
0: Un dels altres punts que es portarà a ple serà la proposta de facultar l'alcalde per signar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord permetria formalitzar un encàrrec de gestió per la tramitació d'expedients d'informacions reservades o expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la policia local de Sant Andreu de la Barca. La sessió també inclourà l'autorització de compatibilitat d'un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i docència a la Federació Catalana d'handbol fora de la seva jornada laboral municipal. I el ple començarà amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i finalitzarà amb els apartats d'assumptes sobre benvinguts, precs i preguntes. La convocatòria aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la sala de plens i que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Aquest dilluns l'alcalde Marc Girivet realitzava una declaració institucional per parlar del cas Atrium i de la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al pagament de 3 milions d'euros, una de les qüestions que també es pararan al ple municipal d'aquest dijous. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Girivet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Girivet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
5: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
5: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
5: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
5: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
5: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu a la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sobre el cas Atrium i després de conèixer la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al pagament de 3 milions d'euros, dilluns recollíem les opinions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament. És un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, en tot el que comporta no poder créixer, en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé, aquí s'ha explicat justament el que estava comentant, no?, i quina és, com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu de que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des d'allà a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb la ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin doncs amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest per fi, que aquests 20 anys, no?, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució, i no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
0: Quin futur espera aquest centre comercial Atrium a partir d'avui?
1: Doncs el centre comercial i per ende tot el que és el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no?, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal es cull ara mateix, no es cull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que sí, és cert, és un cop dur, aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
0: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i posem, tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
0: Hem tingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC. Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti la economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
0: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
0: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
0: Quin és el de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees, i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
0: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es es una sorpresa, un chasco. Sinceramente nos sabe mal. Si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal, pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de la que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
0: Des de Vox, quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto, nos parece del todo insatisfactoria, porque no.
0: Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium? ¿Qué nada sea el futuro del centro comercial de Ripoll?
3: Bueno, yo espero que después de todos estos años y una vez se cumpla con esta sentencia y las que puedan llegar, pues claro, nos gustaría que se recupere y se active los permisos, se inicie la actividad en el centro comercial y sea un centro para aquello que se creó, un centro de ocio lúdico con distintos comercios, llámese de bares, si se montan zapaterías, cualquier tipo, y que tenga actividad. Y también tengamos en cuenta que tenemos, si no recuerdo mal, de 5 a 8 vecinos que son propietarios de algunos locales del centro comercial, o sea que también han sido injustamente sacrificados y merecen un resarcimiento.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, reclama més transparència sobre el cas Atrium i proposa crear una comissió urgent per buscar solucions.
4: Estamos viviendo una etapa bastante, bueno, un golpe duro a la economía y sobre todo a esta incertidumbre que ha generado la noticia en toda Sant Andreu de la Barca. Esta mañana al escuchar precisamente a través de tus redes las declaraciones del señor alcalde pudimos percibir su preocupación considerable por ese tema, pero también eché en falta más explicaciones. No pude acudir a la reunión que habían planteado urgente este lunes a las 5 de la tarde, porque tenía que cumplir con mis compromisos en el ambulatorio con mis pacientes y no podía dejar el servicio solo, pero sí que vamos a pedir una reunión también desde Son con el señor alcalde, porque creemos que ante esta situación como la que estamos viviendo en el caso Atrium, lo primero que necesitamos es, antes de hablar, más información y, por supuesto, toda la transparencia posible. Antes de hablar de préstamos, creo yo, sinceramente, tenemos que ver los planes de ajuste o las modificaciones presupuestarias. Queremos conocer también con exactitud qué establece esa sentencia, qué dice la sentencia, cuáles son los plazos de lo que dispone nuestro ayuntamiento, cuál es la cantidad definitiva que debemos afrontar. También hay que saber qué alternativas se han estudiado hasta ahora, porque se habla de un crédito, un megacrédito a Hacienda, pero también se puede solicitar otro tipo de hay otras posibilidades. ¿Qué recursos tiene actualmente el ayuntamiento? ¿Qué apoyo podemos obtener de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat y el Estado inclusive? Queremos conocer qué cantidades recibimos de estas administraciones y qué ayudas o vías extraordinarias podemos solicitar para hacer frente a una situación de estas características. Estamos hablando de una situación bastante, bastante importante, bastante, como decía al principio, un golpe duro para nuestra economía y para nuestra sociedad. Por eso, desde SON, vamos a proponer una creación de una comisión urgente sobre este caso, sobre el caso Atrium. Tenemos que crear esta comisión, una comisión de trabajo que participemos todos, que todos pongamos nuestras ideas, nuestra intención de estudiar toda la documentación, conocer la situación económica real, buscar soluciones de manera conjunta. Me gustaría explicarlo como siempre yo desde mi profesión como médico. Cuando un paciente llega con un problema grave, antes de aplicar un tratamiento, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que hacer un buen diagnóstico de la situación para poder hacer un buen tratamiento. Una de las cosas que tenemos que aplicarlo al ayuntamiento, que ocurre lo mismo. No podemos decir cómo pagar 3 millones de euros sin conocer ante todo las opciones que tenemos en la mesa. Desde SON lo tenemos claro. Queremos aportar, no poner palos en las ruedas. Queremos trabajar juntos para encontrar soluciones que permitan cumplir la sentencia. ¿Es una sentencia? Pues ver qué tipo de sentencia, procurando que el coste recaiga lo menos posible. Sobre todo, ya los vecinos están pagando impuestos y que no se pongan en riesgo, que para nosotros es muy importante, desde son los servicios públicos, que son esenciales para San Andrés de la Barca. Estamos hablando de dinero público y creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se va a pagar, cómo se va a hacer, si va a ser fraccionado, si hay qué plazo, sobre todo el primer plazo de pago, en fin. Todo esto hace que hoy San Andrés de la Barca no solamente salga en las noticias, sino que también en la calle haya una preocupación. Desde SON vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, trabajando por nuestros vecinos, donde para nosotros se pone en el centro lo que realmente nos importa. Las personas, los vecinos.
0: El Partit Popular reclama que el pagament del Casa Triomf no comporti retallades de serveis ni pujades d'impostos. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
5: Bueno, en realitat, nosaltres hem sabut aquesta resolució en ferm per la notícia que ha fet l'alcalde aquest matí, perquè ha estat aquesta tarda quan se'ns ha informat amb un expedient, diem, amb cara i ulls. Per tant, el que hem de fer, si és una sentència en firma, és acatar i pagar, no hi ha altra.
6: Des del punt de vista històric, una sentència, tot comença l'any 2000, arriba el 2026, han passat més de dues dècades amb aquesta situació. Quina és la posició del Partit Popular?
5: Bueno, yo creo que una vez que esto entra en litigio y se espera que tarde o temprano salga sentencia, quizás hubiera sido bueno por parte del consistorio del que fuese, tanto el anterior como este, pues tener algún tipo de previsión económica, precisamente en previsión de que pudiera salir mal y que tuviésemos que pagar una sentencia contraria. En este momento parece ser que no es así, por lo tanto estamos a expensas de que nos concedan un crédito para este fin.
6: Han tingut una reunió amb els diferents portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet. Quins són els punts que s'han parlat en aquesta reunió?
5: Bueno, básicamente nos ha hecho un recull de lo que ha sucedido hasta ahora, la situación que tenemos actualmente. La sentencia son 2.200.000 euros, pero sí que es verdad que hay unos intereses de casi 800.000 euros, que es lo que se va incrementando hasta que no hagamos firme el primer pago. Por lo tanto, se nos ha planteado una forma de pago para parar el golpe de momento. Y bueno, lo que nos piden es responsabilidad política y más que nada es hacer custat, porque es algo que esperábamos que llegase, le ha tocado a este alcalde, pues le ha tocado a él.
6: En el ple municipal també es debatrà aquesta qüestió aquest dijous?
5: Sí, viene como sobrevenido. Evidentemente nosotros ya hemos solicitado poder hablar con la secretaria, porque el interventor en estos momentos no está, y lo hablaremos en nuestro grupo para ver la definición del voto en el pleno, pero nosotros sí que es verdad que estaremos al lado de los ciudadanos. No queremos que esta sentencia pues repercuta ni en servicios, ni en costes, ni en subida de impuestos a los ciudadanos. Pero bueno, todo está por ver. Tenemos a un pequeño margen de tiempo hasta octubre y nosotros estaremos al lado de este grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, porque lo que queremos es que se solucione lo antes posible.
6: ¿Quién es el futuro que se ha de esperar de cara al centro comercial Atrio?
5: Pues no lo sé realmente. Yo me encantaría que una vez solventados todos los problemas de pleitos y demás y paguemos nuestra multa, que nos ha sido asignada, se pudiera poner en marcha este centro. Es decir, nosotros como es la misma entrada de San Andreu de la Barca, quisiéramos que eso no fuera nuestra presentación, evidentemente, que se ponga en marcha, que se favorezca la creación de comercios que puedan dinamizar lo que es San Andreu de la Barca, si es posible, si para cuando entonces no está ya medio derruido, porque claro, ahora mismo está fatal.
0: En Comú Podem, sobre el cas Triomf, reclama unitat política per afrontar aquest cas i protegir els serveis públics i les inversions municipals. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Bueno, pues decir que es una muy mala noticia que tenemos que afrontar 3 millones de euros por el conflicto del sector 21 y los cines Atrium. Estamos hablando, para que se entienda, de casi un 10% del presupuesto municipal inicial de un año del ayuntamiento, y además es un conflicto iniciado hace más de 20 años, que hay una sentencia de 2018 cuya ejecución se ha ido aplazando, que este retraso ha supuesto además un incremento muy importante de intereses y por supuesto un coste final para el ayuntamiento, que estamos hablando de 3 millones.
6: Quina és la posició d'En Comú Podem davant d'aquesta situació? Abans parlàvem de la valoració, però la posició que mantindrà En Comú Podem?
7: Pues como parte del gobierno nos ha tocado afrontar este reto y por supuesto vamos a hacerlo. Estamos buscando las fórmulas que tengan el menor impacto posible para la ciudadanía, que protejan al máximo los servicios públicos, las políticas sociales y sobre todo las inversiones de la ciudad. Estamos buscando la fórmula que dañe menos el bienestar de la ciudad.
6: Han mantingut una reunió amb portaveus amb l'alcalde Marc Giribet, que ha explicat quina és la situació. Aquest dijous es presentarà en el ple municipal un pla d'ajust econòmic per fer front a aquests 3 milions d'euros. Com ha anat aquesta reunió amb portaveus i l'alcalde?
7: Bueno, ha sido una reunión dura. Y desde el equipo de gobierno lo que hemos pedido a toda la oposición es que es un tema muy serio, que no es un problema del gobierno, que es un problema que heredamos de gobiernos anteriores, que es un problema de ciudad, y la ciudad requiere que antepongamos los intereses de los vecinos y vecinas antes de los intereses de cada partido, que estemos a la altura y que vayamos todos a la una para conseguir que esta deuda, que estamos, repito, heredando de gobiernos anteriores, repercuta lo menos posible en el bienestar de la ciudad.
6: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium després d'aquest nou episodi?
7: Bueno, si conseguimos superar este pago, si pagamos este dinero, la idea sería intentar desbloquear definitivamente el sector 21 y conseguir de una vez por todas que este problema que arrastramos y que tiene unas consecuencias horrorosas. Tenemos un espacio muy importante en la ciudad abandonado, un espacio que podría pues ser un espacio de ocio, ser un espacio incluso económico importante para la ciudad, pues que este conflicto deje de condicionar el futuro de San Andrés de la Barca, que de una vez por todas lo solucionemos y de una vez por todas podemos enfrentarnos con el presupuesto real y poder hacer las inversiones que tocan con ese proyecto de ciudad que tenemos.
0: El cas Atrium tornarà a centrar el debat polític aquest dijous al ple municipal, quan es presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar el pagament de la indemnització. Dels 3 milions d'euros, tot i les diferències entre les formacions, els portaveus coincideixen en la necessitat de complir la sentència i minimitzar-ne l'impacte sobre la ciutadania. El repte ara és trobar una fórmula de finançament que permeti assumir els més de 3 milions d'euros sense comprometre els serveis públics ni les inversions municipals, mentre es treballa per posar a fi més de dues dècades de conflicte urbanístic i desbloqueig ja definitivament el futur del sector 21 i del centre comercial Atrium.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21, una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència

1,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Kaufperfil provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Kaufperfil acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Kaufperfil, amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Kaufperfil, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic amb Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Kaufperfil es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL,

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Dimarts entrevistàvem l'alcalde Marc Giribet i ho fèiem a les mateixes instal·lacions del Centre Comercial Atrium. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per al cas Atrium, una resolució que posa damunt de la taula les conseqüències d'un conflicte urbanístic iniciat ara fa més de 20 anys i que ara té un impacte directe sobre les finances municipals. Aquest dilluns, l'alcalde Marc Giribet feia una declaració institucional per parlar de la situació. Avui ens trobem precisament en els terrenys on està ubicat el centre comercial Atrium. Alcalde, la primera pregunta, quina valoració fa el govern municipal després d'aquesta sentència que dictamina que el consistori ha de pagar aquests 3 milions d'euros i com s'ha arribat en aquesta situació?
2: Doncs el que vaig explicar ahir, el govern municipal, bon dia, abans de res, el govern municipal doncs està molt preocupat per la sentència doncs que el Tribunal Contenciós de Barcelona número 8 ens va imposar, una sentència que són 3 milions d'euros i que haurà de fer front a l'Ajuntament íntegrament i aquesta sentència, com comentàvem, més d'errors greus urbanístics, de problemes en el desenvolupament del sector, això es va complicar en problemes judicials i ha esdevingut en els temps nostres, en els temps d'avui, doncs en una factura milionària. És difícil assumir aquesta situació, és també difícil poder-li donar resposta de la manera en que les finances de l'Ajuntament es veguin poc afectades o fins i tot també la pròpia ciutadania es vegi poc afectada. Estem estudiant actualment amb els serveis municipals i amb altres institucions que ens assessoren, doncs estem intentant trobar vies de finançament per poder fer front a aquest pagament i per nosaltres el més important i és on ara estem centrats és en poder començar a fer aquest pla de pagament, perquè no es generin interessos a futur i per tant la factura que hagi de pagar l'Ajuntament no creixi. Per tant, aquesta ara mateix és la nostra prioritat i és on estem treballant intensament i amb tot el coneixement associat que hem pogut, diguéssim, posar a disposició d'aquesta causa, que és molta, que és la Diputació de Barcelona, que és la Generalitat de Catalunya i també són les entitats municipalistes que assessoren els municipis de Catalunya els que ens estan ajudant.
1: Vostè en la seva declaració institucional va parlar de cop molt dur. Fins a quin punt ho és i quines conseqüències pot tenir realment per l'Ajuntament i per la seva capacitat econòmica durant els pròxims anys?
2: Doncs perquè es facin una idea, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca cada 4 anys amb recursos propis té una capacitat d'inversió de 2 milions d'euros, 2.500. Per tant, aquesta sentència són 3 milions d'euros, per tant, superaria la capacitat d'inversió en un mandat, és a dir, en 4 anys, que tindria l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. O seria, per exemple, tot el cost de la Quimeta, o serien dos cops la passarel·la. És a dir, jo crec que la magnitud és alta, però, a més, això, diguéssim, té un agravant, i és que cada moment que vagi passant, després que el jutge ens hagi dit data límit, que és a l'octubre de començar a fer el retorn d'aquest pagament d'aquesta sentència, doncs diguéssim, això està generant interessos. Per tant, aquí hem de ser molt ràpids i molt àgils per poder, diguéssim, fer aquest pla de pagament, que ja s'està treballant des de fa unes setmanes, i per tant trobar aquests canals de finançació, com vaig explicar també a nivell de ministeri, no? Aquest fons de cooperació que té el ministeri, que està, diguéssim, destinat a pagar sentències. També vull explicar una qüestió. Els ajuntaments no podem demanar crèdit a les entitats bancàries per poder pagar sentències. Això ho diuen les bases del règim local i, per tant, això no es pot fer, no? És una de les coses que els diferents institucions que ens estan assessorant ens han recordat i remarcat. Per tant, les vies de finançament són veritablement poques i en aquest sentit és aquí on estem acabant d'ultimar, diguéssim, aquest pla de pagament que aprovarem el dijous en el plenari perquè és un requisit previ a poder sol·licitar aquest fons de cooperació per part del Ministeri.
1: Vostè, en la seva compareixença, va anar més enllà del pagament d'aquests 3 milions d'euros. Va parlar de 20 anys de paràlisi, el desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca arran del cas Atrium.
2: Sí, la darrera dècada, i m'agrada explicar-ho perquè és el que hem hagut de gestionar entrant a govern, la darrera dècada de Sant Andreu de la Barca hi ha hagut una desídia amb moltes qüestions, una part d'abandonament dels espais públics, una part d'abandonament dels equipaments infantils. Jo crec que el gran exemple és l'Atrium. és a dir, més enllà de l'última dècada, de triomfs en les dues últimes dècades, no hi ha hagut la prou de voluntat política per solucionar-ho. Recordo aquestes sentències del 2018, i per tant aquesta sentència, arribant a un pacte o esgotant la via judicial, no, podria haver-se solucionat molt abans i no generar, no, el que deia abans, no generar aquests interessos de demora que estan, diguéssim, perjudicant també les finances municipals. Jo crec que és un gran exemple del que ha estat al final d'una bona gestió econòmica, una bona gestió de ciutat, l'Atrium, vull dir, els 20 últims anys, els 10 últims anys, la desídia que imperava en algunes decisions o males decisions, doncs avui és aquest resultat. Em sap molt de greu perquè realment ja no és una qüestió de governs, és una qüestió de ciutat. Vull dir, tothom que entrava per Sant Andreu de la Barca veia aquesta primera façana i, a més, com vaig explicar en la declaració institucional, aquest lloc estava cridat a ser un espai d'oci referent, no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pels municipis també del voltant, un espai on les famílies es poguessin trobar i tinguessin ofertes de tot tipus, no? I per qualsevol perfil o tipologia de persona, llavors, o de gustos, eh? I això ha quedat ara mateix com un cementiri que és un risc per les persones, és un risc per la ciutat, i és quelcom que fa temps que algú s'hauria d'haver remengat per solucionar-ho. I el que vaig dir ahir, o sigui, no vull generar que això passi a més mandats. Vull solucionar-ho, vull ser l'alcalde que ho solucioni, vull ser l'alcalde que hi hagi posat la banya per fer front a aquest pagament heredat de gestions anteriors, però també el que aconsegueixi posar aquest centre comercial en marxa, perquè això no podem continuar més temps amb l'estat que està. I en qualsevol persona que ho parlis i en qualsevol família en la que puguem coincidir a les assemblees, a les regidories de barri, ens diuen exactament el mateix. O sigui, aquest és un punt negre de la ciutat i mai ningú s'hi ha posat a solucionar-ho. Doncs escolteu, aquest és el principi del final de la història d'abandonament de l'Atrium, i aquí és on el meu govern i jo mateix estem treballant intensament.
1: L'entrevista íntegra amb l'alcalde Marc Agirbet parlant del cas Atrium està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Com dèiem, avui a les 7 de la tarda, retransmissió del ple municipal des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una hora abans l'audiència pública. El cas Atrium també serà una de les qüestions que s'abordaran en el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma que obliga al consistori al pagament de 3 milions d'euros. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Doncs connectem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, on donem pas a l'audiència pública d'aquest mes de setembre.
5: I la gent que no vulgui sortir podrà demanar, i la companya Marta us aproparà el micròfon perquè pugueu fer les preguntes pertinents. Començarem l'ordre de preguntes de davant a darrere, i us demanem, si us plau, que us identifiqueu amb el nom perquè us puguem dirigir a vosaltres per preguntar-vos, per respondre-us, perdó. Passaríem, si us sembla, a les persones que volen preguntar, es volen dirigir al plenari, que aixequin la mà, si us plau. Sí, doncs començaríem per aquí davant i passaríem cap a darrere. Sí, ja podria, si es vol apropar ja el micròfon, o pot agafar el micròfon vostè.
6: Sí. Hola, Celia Martínez. Celia Martínez. Hola, volia fer una pregunta en relació a la deute. Em sent? A la deute. Ara millor? Sí, millor? No sé, sé. Jo. Sí? Sí? Vale, doncs llavors cap problema. Célia Martínez, volia fer la pregunta con relació a la deuta que té l'Ajuntament de 3 milions d'euros. Una de les preguntes que volia fer era si una empresa té assegurança de responsabilitat civil, els ajuntaments no tindrien de tindre alguna assegurança per aquests fets, perquè entenc que ha hagut alguna mancança d'alguna persona anterior en l'any 20 que va autoritzar a fer unes obres quan no estaven permeses encara. I això provoca que ara els veïns tinguem una deuta que no són responsables.
5: Doncs sí, en aquesta ordre lògica pot ser que puguem comparar el que és tenir una assegurança per part d'un privat o una empresa perquè desenvolupa una activitat. En el cas de les administracions públiques, en el cas de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, no l'hem tingut mai o no la tenim aquesta assegurança, d'acord?
6: Vale. Llavors, quina responsabilitat tenen les persones que van autoritzar a fer una obra abans de tindre els permisos, que estaven en aquell moment en l'Ajuntament?
5: Doncs com vostè sabrà, jo no sóc jutge, jo sóc l'alcalde. El que sí que tinc claríssim és que actualment hi ha un procediment penal que està en marxa. Per tant, aquest procediment penal és poc intel·ligent obrir-ne un segon o un altre procediment que no sigui de caire penal. Per tant, per part de l'Ajuntament el que farem és esperar a que finalitzi aquest primer contenciós o aquest judici penal, que és una querella concretament, finalitzi, i en virtut del que resolgui el jutge ens obrirà altres vies de o sumar-nos-hi com a part afectada o iniciar uns altres procediments. Però el més, serè i rigorós és no ajuntar, diferents contenciosos per una mateixa casuística, perquè això el que fa és limitar les possibilitats d'èxit.
6: Vale. I una altra pregunta és, quina disponibilitat té en aquests moments l'Ajuntament per fer front, entenc jo, als primers pagaments d'aquesta deuta? O com es repercutirà a tots els veïns? En quins increments es veuran afectats per poder cobrir aquest import tan desorbitant?
5: Doncs mireu, la sentència són 3 milions d'euros. 3 milions d'euros en el pressupost municipal és un 10% del pressupost anual. Per tant, és una incidència alta. L'Ajuntament actualment, i ho farem en aquest plenari, en el plenari que vindrà a partir de les 7 de la tarda, mobilitzarem de la guardiola, del que se li diu el romanent de tresoreria que té l'Ajuntament, 700.000 euros per fer els primers pagaments. Per què fem aquest moviment ràpid? Per aturar la generació de més interessos respecte a aquesta causa. A partir d'aquí, no li sé dir quin serà l'impacte que sigui contra els impostos o contra el pressupost municipal, perquè encara no estem en aquest estadi. I per què no estem en aquest estadi? Doncs perquè avui també aprovem un pla d'ajust econòmic amb el qual ens adherim a la petició d'un crèdit al Ministeri d'Hisenda que ens ha de permetre que l'impacte sobre les finances municipals sigui menor. Per tant, fins que no sapiguem si ens otorguen o no ens otorguen aquest crèdit, no podem conformar ni la proposta de pressupostos ni la proposta d'ordenances. Per tant, jo a dia d'avui puc tenir una idea, però aquesta idea pot anar totalment en orris si no sé si el Ministeri ens donarà o no aquest finançament. Si vostè em demana previsió, jo li diré, la meva voluntat és protegir els serveis públics tant com es pugui. Si s'han de retallar, doncs prendrem la decisió, però és protegir tant com pugui i mitigar l'impacte que la sentència pugui tenir a les butxaques dels contribuents. Però jo ara mateix, encara que alguns publiquin, també no se n'enfien de tot el que es publica, no li puc dir perquè no ho sabem. És a dir, no ho sap ni l'Ajuntament perquè la proposta final no es pot tancar, la proposta final de pressupostos o ordenances, fins que el Ministeri ens digui li otorguem o no a aquest crèdit.
6: Vale. I hi ha possibilitats de que la Generalitat aporti alguna ajuda en aquest cas?
5: És molt bona pregunta. Totes estan sent molt bona pregunta i li agraeixo. Ahir em vaig reunir amb la Generalitat de Catalunya i ens van confirmar que la Generalitat no té cap via per poder finançar aquest tipus de sentències. I també li dic que la llei del règim local de les entitats locals, d'acord, la llei que regeix els ajuntaments i el funcionament dels ajuntaments no ens permet endeutar-nos en el sector privat, és a dir, a la banca, per pagar sentències. Per tant, en aquest sentit, tampoc podem anar, no podem recórrer al que faria tothom, de dir, bueno, tinc un sobrevingut tan gran com és aquest, demano un crèdit i a veure com me n'ensurto. Els ajuntaments no podem demanar crèdit per pagar sentències. Per tant, hi ha una única via, i aquest matí hem tingut una reunió telemàtica amb el Ministeri d'Hisenda, precisament per exposar-los la situació de Sant Andreu de la Barca i explicar-los que avui aprovarem o intentarem aprovar, espero que amb el vot de tots els grups municipals, aquest pla d'ajust per demà a primera hora presentar-lo. Per tant, estem ara mateix en aquesta situació.
6: Molt bé, moltes gràcies.
5: Gràcies a vostè. No sé si hi ha alguna qüestió més, sí? Cap problema.
7: Bona tarda, em dic Eva Madrazo, i referent a el que ha preguntat la senyora, doncs continua amb el tema, i volia saber si amb aquest tràmit que s'ha de fer ja s'ha acabat això o pot haver-hi més sentències o més coses referents a això.
5: Que tinguin a veure amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ja entenc, per l'interès dels santandreuencs i santandreuenques, aquesta és l'última sentència que podia haver-hi fil obert i al ser definitiva s'ha finalitzat. És a dir, si no s'obren nous procediments, que ara mateix no n'hi han, que tinguin a veure amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
7: sí
5: amb persones individuals i sí amb treballadors del consistori o extreballadors del consistori, aquestes ja he explicat abans, que sí que n'hi ha una d'oberta,
7: sí.
5: Amb l'Ajuntament no hi ha cap i, per tant, això ens permet que puguem liderar el projecte d'urbanització i reparcel·lació i, de, per totes, acabar posant en funcionament el sector 21 i el centre comercial.
7: I treure ja una mica de profit d'aquest espai que està... ja sabem tots com està.
5: No és només l'espai... I està bé que ho parlem, aquestes sessions també serveixen per explicar i fer-li pedagogia a la gent. El centre comercial ho veiem totes i tots perquè és l'entrada a la ciutat, perquè podria ser un espai d'oci, perquè podria ser un espai per les famílies, però darrere del centre comercial hi han gairebé 180 propietaris, empreses. Per tant, imaginin-se el mal que s'ha pogut causar durant 20 anys que aquestes empreses no han pogut ni fer, diguéssim, obres, ni ampliar les seves llicències d'activitat, ni modificar-les. Per tant, la desídia ha portat fins i tot a perjudicar a tercers, com ha estat el cas del que els explico de la resta de propietaris del sector 21, més enllà del centre comercial, que és el que veiem.
7: Mm-hmm.
5: Però gairebé fins a arribar a la rotonda de la ITV,
7: sí. Tot
5: el marge que queda mirant a Martorell a mà esquerra és el sector 21.
7: Vale, doncs gràcies per l'explicació, perquè ignorava això. Gràcies. Bona tarda.
5: A vostès. Més preguntes?
8: Espera. Vol sortir?
9: Penso que arribo. Bona tarda. Em dic Francesc Azorla. Jo només tinc una sola pregunta. Com els hi podem explicar als amics, familiars i coneguts que relacionen amb nosaltres, que en algun moment potser s'hauran de rascar la butxaca com a conseqüència de coses que van passar fa molt de temps? Com no es va aturar, aquesta seria la pregunta, segona, com no es va aturar aquesta cosa en el seu moment, quan era el moment de fer-ho? En principi, res més.
5: Jo, Francesc, total voluntat, com heu pogut veure, de contestar tot allò que jo pugui contestar. Jo crec que heu fet una pregunta que es remunta anterior al meu mandat. Per tant, jo no puc contestar. Jo no sé si es vol contestar per una altra banda. Jo el que li puc dir és que l'Ajuntament no pot deixar d'aplicar la sentència, no se la pot estalviar i, per tant, hem de fer front aquest pagament, i l'Ajuntament és dels veïns i veïnes, no és dels polítics, no és dels treballadors, és seu i treballa per vostès. i a vegades s'equivoca i a vegades té conseqüències, i aquestes conseqüències avui són 3 milions d'euros per errors greus de mala gestió urbanística en el passat i que ara arriben als nostres temps amb interessos. I jo crec que són dos grans problemes. Primer, generar el problema, i després no atacar-lo amb celeritat per no generar interessos, que és el primer que estem fent ara. Fer la mobilització en el primer plenari després de l'última resolució judicial per aturar la generació d'interessos. Perquè no arribéssim a l'any 27, doncs en comptes de 800.000 euros en interessos, pots prop del milió. No? Llavors, aquesta és una qüestió. Vull que quedi clar que la sentència és del 2018. Del 2018. La que ens obliga ja a pagar. I que aquest govern el que demana és, demanar-li al jutge és com s'aplica, no? I és el primer moviment que fem. Llavors és el jutge qui diu, això s'ha de fer d'aquesta manera, i això ens ho va dir el juliol passat, d'aquest any, d'acord? A finals de mes. Per tant, en aquest sentit, jo no puc contestar per anys anteriors, ho sento.
10: Buenas tardes. Y bueno, ya empezamos otra vez después de las vacaciones, empezamos aquí, bienvenidos todos. Y también, bueno, por lo menos hoy hay dos partidos más que hasta ahora no habían venido, pero bueno, hoy están aquí, por lo menos escucharán. La primera es que sigo viendo que después de dos meses siguen habiendo cosas que no se han hecho nada, como es la retirada de unos tubos que están ahí en el, al lado del parque de aquí de los carriles, siguen estando. Hay una fuga de agua en la carretera que va hacia la sillería, de allí en la misma acera, tampoco se ha hecho nada. Entonces creo que si habéis tenido mucho trabajo, pues bueno, espero de que ahora lo hagáis. Sobre ese aspecto es lo que te tengo que decir, porque yo también he estado bastante fastidiado. Pero bueno, la segunda es valorar la fiesta mayor de San Andrés de la Barca, como siempre, la parte donde de Can Canals es la que sufre todas las consecuencias de la fiesta mayor. Este año parece que la música está un poco más baja, pero el incivismo sigue estando igual o más altura. Por lo tanto, os pido de que a ver si hay otra forma para las fiestas mayores cuando se hacen, que la gente de ahí nos dejen descansar por lo menos cuando se acaba la fiesta. Cuando se acabe la música, que se acaben los noctámbulos de por esa parte de por ahí. Y dejar de que no hagan sus necesidades como lo están haciendo en las calles, a pesar de que este año, por lo menos, habéis ido bastante a limpiar cada mañana. Por lo tanto, en ese aspecto, lo único que os pido es que miréis que no se produzca eso. Luego, otra. Sobre lo que se está debatiendo aquí, del sector 21. El sector 21 ya hace muchísimos años que se está hablando del sector 21. Y me parece que en este pueblo ya han pasado 5 alcaldes del PSOE, o 4 del PSOE y uno, tú, por ejemplo, de aquí de esto, y si en 20 años no hemos sido capaces de solucionar ese problema, ahora por eso se han engordado todas las cifras, porque la empresa que pide 2.200.000 euros y nos cuesta 800.000 euros de intereses, más todo lo que llevamos gastado ya ahí, pagándolo nosotros, todos los ciudadanos, de todas las veces que hemos dicho que eso estaba para la ruina y que iba a pasar alguna desgracia. De momento no ha pasado, pero la desgracia nos ha caído a todo San Andrés por negligencias de los que hemos tenido gobernando, por lo tanto, o los que se están gobernando, que ahora se intentará arreglar. Pero lo que no es normal es que los ciudadanos de San Andrés de la Barca tengamos que pagar ahora 3 millones de euros por negligencias de los políticos. Y si había unos responsables, habrá que pedirle a ese señor que estaba aquí responsabilidades. Lo mismo que se les pidieron cuando se hizo el mercado municipal, que le costó la dimisión de un alcalde, también del Partido Socialista, para poner a otro. Por lo tanto, Espero que el Partido Socialista nos dé alguna información más, porque según lo que hay por aquí es que se empezaron a construir cosas en el sector 21 sin tener ni la licencia. Entonces se construyeron y sin tener licencia. Entonces que den una explicación, a ver, para que los ciudadanos de San Andrés sepamos de viva voz qué es lo que ha pasado en el sector 21, que nos toque pagar ahora esa cantidad de dinero. Luego ya haré más preguntas.
5: Pues, Molina, respecto a las dos primeras, la fuga de agua, pasamos aviso, no tenía yo constancia, de camino a la deshayería, y la de los tubos no me ha quedado claro dónde la ubicas.
10: Donde tú mismo lo viste, que me dijiste que intentarías pasárselo a los carriles. Donde están los aparcamientos de encima de la vía, entre el edificio y el eso. Ahí hay un pasillo que va desde el parque central hasta ahí, que eso parece un estercolero.
5: Ah, de acuerdo. El lateral del cajón, del soterramen de las vías.
10: Un
5: vale.
10: Metro y medio de anchura, 2 metros.
5: Vale. Sí, pedimos a Ferrocarriles, Joan, que netegin allò. Vale. I respecte a la festa major, la neteja del civisme, no sé, Javi, si vols fer algun comentari.
11: Hola, bona tarda. Respecte al comentari que fas, Cristóbal, sobre la festa major, mira, aprofito per posar una mica d'alegria a la sala. Han sortit els resultats de l'enquesta de valoració i ha estat la festa major més positivament valorada des de que vam començar a fer les enquestes. I en quant a la neteja, de fet, si valorem la trajectòria és del 2023, quan es van començar a fer aquestes enquestes, hem millorat la satisfacció ciutadana un 10% respecte a la neteja de la ciutat. Tot i així, evidentment, tenim moltíssim marge de millora. Jo aquesta festa major el que m'he dedicat és a anar informant al grup de barri que tinc, que per cert, aprofito el micròfon, per comentar a tots els veïns del barri del centre que existeix aquest grup de barri que poden entrar, i jo vaig enviant aquestes informacions. Doncs he anat publicant totes les actuacions de neteja que s'han anat fent durant la festa major i alhora demanant que aquells carrers que manqués fer més intensitat de neteja m'ho anessin dient per fer aquestes correccions. Alguns veïns això ho han fet i amb això crec que hem anat atacant i millorant aquesta situació, perquè sempre, com dic, es pot millorar i així continuarem. O sigui, nosaltres la neteja del recinte firal i dels seus entorns sabem que és una cosa que doncs, preocupa els veïns que viuen al voltant i posem els màxims esforços per mitigar aquestes conseqüències.
5: Merci. Cristóbal, acabo jo d'explicar-te la part del dispositiu de seguretat, que és el que em pertoca a la meva regidoria. Hi havia una premissa important, dues concretament: una, no s'entra ampolles de vidre al que és el recinte firal per seguretat, i segon, no permetem que es creïn nuclis de festa fora del recinte firal, és a dir, ni al carrer Penedès, ni al carrer Urgell, ni a Can Canals, d'acord? Per tant, en aquest any i l'any passat també, hi ha dues patrulles itinerants que el que fan és convidar a tots els joves, a joves o no tan joves, o les persones que siguin, a que s'ubiquin en el recinte firal. Per tant, en aquest sentit, jo crec que això ha funcionat. Evidentment, l'espai és molt gran, tothom es pot moure a port de la ciutat, a la gent no la podem convidar a marxar de l'espai públic, perquè l'espai públic és de tothom. Sí que podem convidar-los a marxar en casa, que facin soroll, beguin begudes alcohòliques, etcètera, etcètera, que això ja es feia i fins i tot s'han aplicat sancions en aquest sentit a l'ordenança de civisme, però jo crec que hem aconseguit bastant que els joves marxessin. I el que no hem pogut aconseguir ho hem suplit, com deia el Javi ara, el regidor del barri, amb la neteja a primera hora del matí. Per tant, intentant que la molèstia dels veïns fos el mínim possible. La segona part de la intervenció que has fet, entenc que no va dirigida a l'equip de govern. Jo no sé si per part del Partit Socialista algú vol dir alguna del que deia el Cristóbal. Si no, no?
12: Però ha preguntat directament el Cristóbal? M'he perdido, perdona.
10: Yo he preguntado para que nos enteráramos Yo le he preguntado al Partido Socialista que nos explique cómo ha podido pasar desde que se hizo lo del sector 21, que nos expliquen cómo que se ha permitido que dure tanto tiempo el proceso de las empresas que estaban pidiendo dinero, porque al principio, cuando se hizo, según he estado leyendo yo por ahí en lo de esto, pues que se hicieron sin permisos, sino que la hicieron la obra sin los permisos de obra correspondientes, y luego les vinieron diciendo que no se podían hacer esas obras. Entonces, lo que yo quisiera que el pueblo de San Andrés, los ciudadanos, sepamos la realidad y la historia del sector 21 para que nos quede a todos claro, para que no vayamos cogiendo bulos de uno o bulos de otro.
12: Vale, perfecto. A ver, evidentemente, como se ha dicho aquí, es un tema que tiene muchos años. Estamos hablando del año 2000 y, por lo tanto, es un tema muy antiguo que tiene mucha dificultad, mucho desarrollo, y nosotros pues también nos hemos tenido que poner, investigar, mirar, leer y tal, porque evidentemente pues hace muchísimos años de eso y nosotros no éramos regidores, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros hemos estado mirando es que este tema es el conflicto entre dos empresas. Es el resumen del conflicto entre dos empresas sobre el centro comercial. Y de esas dos empresas que tienen conflicto se generan dos resoluciones judiciales, ¿no? Que le dice al ayuntamiento en un primer plazo tiene que pagar a esta empresa, y luego hay otra resolución judicial que le dice al ayuntamiento tiene que pagar por lo mismo a esta otra empresa. ¿Qué sucede? Es como si tú vas a comprar una botella de agua, ¿no? La pagas y luego te dicen, ¿tiene usted que pagarla otra vez? Pues dices, hombre, ¿cómo la voy a pagar otra vez? Si yo ya la he pagado una vez. Y se la ha pagado a la empresa que me ha pedido el juez que lo haga. Y desde ese momento, los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento y también externos, lo que han estado luchando durante muchísimos años es para no pagar esos 2,2 millones, porque ya se pagó a la empresa que dijo el juez en primera instancia. Y eso ha hecho pues que se hayan hecho diferentes procedimientos, que se hayan buscado soluciones. Incluso hay informes de juristas reconocidos y prestigiosos, externos también, que han asesorado al ayuntamiento, porque lo que nosotros nos hemos informado, diciendo que no se puede pagar dos veces por lo mismo, ¿no? Porque cuando uno compra, adquiere los derechos y las obligaciones de la empresa que ha comprado, ¿no? Y esto en un contexto de reparcelación del sector 21, que ya

0: vecino más que está aquí tiene alguna duda más que nosotros podamos plantear, que nos lo digan, nosotros la miramos y les esperamos sin ningún tipo de problema en nuestra agrupación o donde quieran para resolver, pues cosas como tú has dicho. ¿Tenían permisos cuando empezaron? Pues mira, pues Maite me dice que sí, que cuando se empezó sí que había. Pero ten en cuenta que es un ámbito muy, muy complejo, pero que lo vamos a mirar absolutamente bien para estar convencidos y daros una información pues como tiene que ser.
1: Gràcies. Passaríem a més preguntes.
2: Hola, sóc Jaume Serra. Certament, jo m'he llegit la sentència i és supercomplexa, o sigui que entenc que és una qüestió molt enrevessada i que costi d'esclarir, no? Primer, volia agrair a l'equip de govern perquè en aquest cas no he vist que hagi fet acarnissament en cap moment. Sí, que lògicament ha dit que això li venia de governs anteriors, però no he vist en cap moment que s'acarnissés culpant, diguéssim, explícitament o d'una manera, diguéssim, més important els equips de govern que hi havia anteriorment. Una cosa que volia preguntar-te, Juan Pablo, des de quin any ets regidor?
0: Jo soc de regidor des del 2015.
2: Vale, no, perquè abans has dit que des del 2020 a Navall no hi éreu.
0: No, jo no he dit això, Jaume.
3: Sí, has dit 2000, però què vull dir?
0: De l'any 2000. 2000.
2: Vale, bueno.
0: No, 2020, sí, jo soc regidor des del 15.
2: M'ha sobtat, igual ha sigut un lapsus. Vale. Dit això, tu dius que, clar, que és una cosa molt complexa, de que litigis entre empreses, que un litigi entre dues empreses al final acaba esquitxant a l'Ajuntament. Aviam, aquí, vull dir, al final hi ha una qüestió que hem de tindre ben clara. Un tercer no pot sortir esquitxat mai si és que no ha fet coses indegudes. Per tant, algú es tenia que haver fet malament per tal de que els jutges al final acabin condemnat amb una quantitat no menys important de 2.200.000 més tots els interessos que això suposa. Això per primer pla. Després, dir que jo esperava que sortíssiu, l'oposició, sobretot el PSC, a donar explicacions. L'únic que vaig veure és que va sortir en el vostre mitjà de propaganda audiovisual, que feu servir habitualment, a dir que, bueno, que això era una cosa normal, un conflicte jurídic entre empreses, que això ja havia passat anteriorment, que eren coses normals i que li treies importància, i que tenies moltes idees per solucionar això i que, per tant, que ningú es preocupés perquè això pues, era fàcil de solucionar. Almenys era el que donaves a entendre en aquest tall audiovisual. Val? Llavors, la pregunta és, d'aquestes idees que dius que tens, tantes idees, n'has facilitat alguna ja a l'equip de govern? Això és la primera pregunta. I després, que recriminar això que necessita... O sigui, a mi m'hagués agradat que de primer moment haguéssiu sortit a donar explicacions a la vostra versió i explicar de manera entenedora a la ciutadania exactament com es van anar produint aquests fets, des de l'inici fins al final, i quins han sigut els motius claus de que ens ha portat aquesta sentència. Gràcies.
0: Bueno, nosaltres estem configurant tota la informació que tenim i tots els comentaris que fem en base a la documentació que anem tenint. Pensa que nosaltres, l'equip de govern té tota la documentació de tot. Nosaltres a l'oposició no tenim tota la documentació, tenim la documentació que ens està facilitant el govern i, per tant, anem generant el nostre relat i la nostra opinió en relació a la informació que anem rebent. A veure, Jaume, la definició no dels mitjans que tu fas, pues escolta'm, jo, és cosa teva. A nosaltres els mitjans de comunicació que el mateix dilluns ens van demanar la nostra opinió, li vam donar, i no només a Sant Andreu Televisió, que suposo que és el mitjà que tu et refereixes i que crec que també mereix un respecte, no? Perquè és un mitjà de comunicació, ho dic perquè a vegades hi ha mitjans... Però també ho van fer a l'emissora municipal, també ho van fer a Ràdio Sant Andreu,

0: He restablecido mi teléfono y en cuanto yo tenga el detalle exacto de cuándo, cómo fue, yo te lo digo.
1: Vale. Sí. Claro.
2: Sisplau,
0: no, que no hay ningún problema, que se lo puedo explicar a quien quiera, no hay ningún problema.
2: Sisplau, silenci.
0: Encantado, no hay problema.
2: Un moment. Sisplau, un moment. El regidor d'Urbanisme em demana la paraula.
3: Sí, hola, bona tarda. Senyor Juan Pablo, em veig una mica amb l'obligació de... potser de... expliquem una mica més bé la veritat o rectificar-lo més aviat, eh? Potser a vegades som imaginatius, perdoni, que estic parlant jo, ja comencem, o sigui, una mica de respecte, que jo fins ara he estat callat, sisplau. Vale. Perdó.
2: Però si no té l'ús de la paraula, la té el regidor. Senyor Juan Pablo, les normes són sempre les mateixes i no s'ha de posar nerviós perquè el regidor... Bueno, escolti'm, el regidor ha detectat que hi ha coses que no s'estan dient com són i no està agafant un debat amb vostè, és que està informant a la ciutadania, només. Per tant, aquí no vindrà una rèplica, aquí el regidor donarà dates del que estem dient, no entrarà un debat amb vostè. Endavant.
0: En tot cas, està canviant.
3: Vale, llavors informo la ciutadana, perquè penso que potser no se l'ha informat correctament, perquè sembla que hi havia gent aquí que no hi era el 2016. Val? L'origen, com han comentat, no és un... teòricament era un origen entre dues empreses, per tant, si hagués estat un conflicte entre dues empreses, no hauria denunciat a l'Ajuntament. Per tant, ostres, centrem-nos, no era un origen entre dues empreses, val? Sinó que els denunciats han sigut al final l'Ajuntament. Bé, hem dit això, que hem arribat a... que hi havia dues sentències que van arribar el 2016 i que després, doncs, al final, doncs, diguem-ne que es va decidir, doncs, no fer cas a aquesta sentència, una segona sentència que va haver-hi després del 2018, obviar-la i, doncs, pagar a l'altra empresa. Al final, això, doncs, va ser una decisió política, podríem dir, d'acord? Perquè si tens dues sentències que t'obliguen a pagar el mateix, doncs alguna cosa s'ha de fer. En aquell moment, doncs, es va decidir pagar una empresa i obviar l'altra, que és la que ara ens està reclamant i a la qual ara hem de pagar. Per tant, si l'haguéssim pagat en el seu moment, doncs ens haguéssim estalviat també 800.000 euros, que són una despesa bastant important.
2: I aclarir que l'Ajuntament, de fons propis, no ha pagat dos cops el mateix. El primer el que fa l'Ajuntament és avançar la bossa de diners que es genera per la reparcel·lació, pel desenvolupament d'un sector, i l'Ajuntament, mentre es va cobrant les quotes als propietaris, avança aquest pagament, d'acord? I ara sí, això es va pagar a una empresa, que li podem posar noms i cognoms perquè és públic, es diu Copperfield, i ara una altra empresa que es diu Camier 2000 és qui li demana a l'Ajuntament, i el jutge diu: ara vostè, per errors processals, per errors de tot tipus, vostè s'ha de fer responsable d'aquest pagament. I per tant, ara sí, surten 3 milions d'euros de fons propis de l'Ajuntament, no dels diners dels propietaris que han fet la quota de reparcel·lació, no, de l'Ajuntament per pagar aquesta sentència. Per tant, fons, ho dic perquè també ha corregut pel carrer, l'Ajuntament no ha pagat dos cops pel mateix concepte. De la mateixa manera que l'Ajuntament no té cap títol de propietat en el sector 21. No són propietaris del centre comercial. També ho aclaro. Aprofito aquest aclariment que s'ha fet per aclarir això. El centre comercial és de titularitat privada i multipropietari. D'acord? I l'Ajuntament no té cap participació en aquest centre comercial. Sí? Queden 9 minuts. Pregunto si hi ha més preguntes. Hi ha, a part del senyor Molina, algú que no hagi preguntat, vol fer alguna pregunta més? Vostè, quan acabi el senyor, podrà fer les apreciacions que vostè consideri.
4: El meu nom és Xavi Martínez. En relació, volia parlar del tema de l'incendi que va succeir al juliol, el tema de la zona perimetral, si esteu al cas, estava, però que jo ho va ser

0: la casa del meu pare la tenia jo allà a 5 metres, 6 metres, al costat d'en Paco, i clar, i això va ser un mal viure. No sé si on està lo de l'aigua, on es treia lo de l'aigua, n'hi ha més punts, o ficar algun sistema d'algú perquè es minimitzi l'impacte. S'han tallat arbres, cremats, no s'han tallat, què heu fet? Que m'expliqueu a veure el motiu d'això. I en relació, torno amb el sector 21, també per segona qüestió. A veure, aquí per lo que us he entès, que és el que volia jo aclarir, no sé si s'anomena Junta de Compensació o els veïns, aquest cent i pico tal, que han pagat els diners per fer l'urbanització, bueno, fer els vials, fer bueno, no sé si no m'he sortit les paraules, ¿vale? Han pagat aquesta gent, els que siguin, han pagat els diners i se veu que li han donat a l'Ajuntament, entenc jo, pel que has dit. Llavors, l'Ajuntament el que ha fet és pagar-li amb aquesta empresa Copperfield. Correcte. Llavors, aquí, si l'altra empresa està reclamant que no se l'ha pagat amb ella perquè era la deutora, clar, aquí n'hi haurà algú responsable que és el que ha pagat amb aquesta empresa sin tenir dret. Clar, qui ha sigut el que ha donat l'OK per pagar-li a Copperfield i no pagar-li a Camer, sí. Camer 2000.
1: Xavi, ara et contesto ara i després li passo la paraula a la regió de Medi Ambient, que t'explicarà el tema de les franges perimetrals. El que estàs dient concretament és, ja, com deia el regidor, hi ha dues sentències, d'acord, i l'Ajuntament en una junta de govern decideix que se li paga a una empresa, d'acord, i l'altra empresa demostra davant d'un jutge, que és ara, el 2018, que li ha donat la raó, que li diu que els títols d'urbanització els té Camier 2000. I és Camier 2000 qui diu, que li diu a l'Ajuntament, i el jutge evidentment l'avala, escolta'm, això m'ho has de pagar a mi.
0: Se podia facilitar o dir quines aquestes dues sentències?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: me
1: dono
0: el pare que només és una.
1: No, són dues.
0: Són dues?
1: Són dues. Ara m'apunta...
0: La del 2008 sí que la conec, però
1: m'apunta la vicealcaldessa, primera sentència 2016, segona sentència 2018. D'acord? 16 i 18. Copperfield, concurs de creadors, i desapareix l'empresa.
0: Sí, sí, no, i aquesta...
1: Vale.
0: La que ha reclamat està...
1: Li passo la paraula pel tema a la regidora per part de les franges.
2: Gràcies, alcalde. El tema de les franges, estem ara, en aquests dies, s'està finalitzant el que és la franja dels 25 metres, el trosset que es va cremar, aquest de Can Salvi que dona damunt al carrer Clavell. Ara es farà també, no li puc dir quin dia exactament, però en breu es farà també tota la neteja d'aquella zona. A més estem valorant de que les franges, ara farem cada any, a partir entre els mesos de març i maig, aquesta neteja, no ens esperarem al juliol ni al juny, farem entre març abril i maig aquesta, i estem valorant també de poder fer una franja en comptes de 25 metres, de fer-la de 50, per tenir més protecció. I estem valorant i ho farem amb la Diputació.
3: 4 anys va passar el mateix, 3, 4 o 5 anys, al juliol, a l'1 de juliol. És que...
2: Però per això estem prenent mesures.
3: No sé el què, si el procediment o que arribeu tard.
2: Sí. Ara el contracte ja tenim que a partir de l'any que ve ja es farà sempre març, abril i maig. No es farà abans perquè si plou totes les herbes tornaran a créixer, esperarem després del període normalment de pluges i fer-ho aquests 3 mesos i abans que arribi la calor.
3: No,
2: això es farà
1: això no.
2: En poc temps. Ara, poder el mes que ve, com a molt, sí. Sí, es farà el trosset aquest de Can Salvi i el carrer Clavell. Tot el que es va cremar es retirarà. Bueno, aquesta zona. Que és separat del que és la franja, perquè el trosset no pertany a la franja, perdó. És nucli urbà. És un altre contracte diferent, però que el farem, si podem, el mes que ve. Però la franja, el que és la franja perimetral, farà març, abril i maig, i estem valorant de demanar-li a la Diputació que en comptes de 25 metres la volem de 50, perquè entenem que els incendis cada cop són més greus i amb més com es diu, més intensitat, i entenem que hem de prendre altres mesures.
3: Conflictiva, el tema
2: d'incendis,
3: que han hagut en poc temps diversos.
2: Sí, pues...
3: No sé el motiu, però si... Jo crec que tenia que escoltar que hi ha càmeres per sí. Aquella zona, no sé si tenia important tenir-ne alguna cultura d'aquella zona.
2: Sí, és un tema que ens preocupa i em comprometo a posar-m'hi amb la Diputació, amb l'AMB, amb qui calgui, per ampliar aquesta protecció, perquè és un tema, bueno, que a més estem envoltat de bosc i és un tema pues, prou important per a la ciutadania.
1: Tot i que no s'han deixat de fer sí. coses des del 2023, i això ho vull posar en valor. Des del 2023, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca obre totes les franges perimetrals de protecció, d'acord? Totes. Ara estem finalitzant la darrera, que són 7 cases en concret de Creu de Susalva, terreny municipal de Sant Andreu de la Barca. La regidora excel·leix en el manteniment, perquè la Diputació diu que cada 2 anys s'ha de fer el manteniment de la franja. L'Ajuntament de Sant Andreu el farà cada any, el manteniment de la franja, i la franja que vostè concretament es queixa no és una franja, és el talús de Can Salvi que entra dins el nucli urbà. Que tingui una part forestal o no és una altra cosa, però no és una franja perimetral. Aquest és el que la regidora ha dit, que traurem un segon contracte que va a part de la franja per desbrossar tota aquella zona. Però això no és franja de perimetral, perquè vostès toquen a les instal·lacions esportives de Can Salvi. Per tant, això no és franja. El que és franja és la separació entre el nucli i l'entorn rural o forestal. No és franja perimetral. Doncs, si estem dient que ho farem, però no és franja perimetral. D'acord? Bueno, m'agradaria que pogués parlar. Sí, és important...
2: Per comentar a més que a part de lo que és la franja, cada any arrangem els camins que són d'accés al pla de prevenció d'incendis, que és perquè puguin transitar els camions de bombers. I gràcies a aquesta actuació que fem cada any es va poder apagar ràpidament aquell foc, que els bombers i tot ens van dir que gràcies a això, aquesta neteja que fem, que sembla que no es veu que els camins estan bruts, no. Els camins principals per accedir als bombers estan sempre nets.
1: Gràcies, regidora.
2: És una apreciació.
1: Passem llavors a la darrera pregunta, perquè queda 1 minut per les 7 i hem d'iniciar el plenari. Endavant.
4: Bona tarda, el meu nom és Neus i jo tinc... senyor alcalde, m'agradaria fer 2 preguntes que són de contestar molt ràpida i molt clara. M'agradaria saber si en aquest plenari sentat hi ha algun regidor o regidora que estigués involucrat, que s'estigui investigant sobre el tema del sector 21. No s'està investigant ningú d'aquest plenari... No, espera't. I la segona pregunta és, de tots els investigats, cap la possibilitat de que ara es pagui, però que després ells paguin el que es mereixen pagar? Vull dir, que responguin als que ens han perjudicat.
1: La segona pregunta, no soc jurista, no ho sé. No sé fins quin punt pot haver-hi implicació o no. Això ho ha de dir el jutge, jo no li sé dir. No sé fins quin punt se'ls pot demanar rescabalar aquests fons o no. I a la denúncia penal que comentava abans, hi han 2 persones d'aquest consistori actualment que hi formen part d'aquesta denúncia.
4: Vale, i es poden saber noms i cognoms?
1: Jo no els hi diré.
4: Vale.
1: No em pertoca a mi. Doncs, ha finalitzat les preguntes?
4: Sí, ja està.
1: Doncs, Molina, és corta?
5: Sí, molt corta.
1: Pues la última.
5: Es muy corta.
1: Adelante.
5: Mi pregunta va dirigida a los señores de Vox y del PP. El día 2 de septiembre hicieron una concentración delante del ayuntamiento defendiendo a problema que había pasado en Ceuta. Pero yo les pregunto a ellos, hace ya unos cuantos años, España teníamos 53 provincias. De golpe y porrazo, antes que se muriera el dictador, el Sáhara tenía español. Era español. se cedió el Sáhara, donde murieron gente española, y ninguno de ellos, porque son los que estaban, los que vendieron el Sáhara a Marruecos. Y ahora se quejan y vienen diciendo que son ellos los españoles, cuando ellos mismos dejaron perder una región, o sea, hay una provincia de española, que se vayan guardando lo españolismo que tienen, que se lo vayan guardando en sus muñecas, puertas.
1: Bueno, té la paraula el regidor de Vox.
6: Señor Molina, ni Vox ni PP existían en aquellos años, ¿vale? Lo que tienen que desaparecer son ciertos partidos que tienen las manos manchadas de sangre, pero ni PP ni Vox. Gracias.
1: Molt bé. Començaríem llavors, donaríem finalització a l'audiència pública, un recés de no més de 5 minuts, no més de 5 minuts, regidors, regidores, i comencem el plenari.
7: Doncs fins aquí l'audiència pública d'aquest mes de setembre i en breus minuts comencem el ple municipal.

0: Doncs tornem a connectar amb el ple de l'Ajuntament on comença el ple municipal d'aquest mes de setembre.
1: Aquí a la sala de plens. Abans de començar amb l'ordre del dia, voldria recordar i honrar la memòria de les dones que han estat assassinades per violència masclista durant aquest últim mes. És un deure de tota la societat defensar els drets de les dones, treballar per erradicar aquesta xacra que ens afecta a totes i a tots. Cada vida perduda representa un mal irreparable que ens interpel·la per continuar lluitant per la igualtat, la seguretat i un futur més just i més digne per totes i tots. Els noms de les dones assassinades són Laura, 50 anys, Astúries, Glòria, 44 anys, Múrcia, Hortènsia, 88 anys, Sant Sebastián de los Reyes, Madrid, Cristina, 34 anys, Leganés, Madrid, i nom i cognoms desconeguts, 35 anys, Màlaga. Fet aquest record a les dones que han estat assassinades, passaríem ara al que és ja l'ordre del dia del plenari municipal de Sant Andreu de la Barca. El primer punt és el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i, per tant, demanaria als dos representants que avui ens acompanyen a que si es poden apropar i llegir el manifest.

0: Vale. Bueno. Llévalo, sí. Sí. Bueno, nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gengram por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año, pues, nos ha tocado. Éramos cuatro personas y dos por motivos, uno de salud y otro que también más o menos nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
1: Vale. A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad, edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia, accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justo y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno, y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
0: Igualdad y no discriminación. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més rics de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltratament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i assequible, acabant amb la bretxa digital, i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
2: Moltes gràcies, amics i amigues. Doncs ara passaríem al primer punt de la part resolutòria d'aquest plenari. És l'aprovació de l'acta de la sessió del plenari ordinari del 30 de juliol del 2026. Regidors, regidores, els crido a votació. Vots a favor de l'acta. Vots abstenció. Vots en contra. Li dono la paraula.
3: Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los vecinos que estáis aquí presentes, a los que nos escuchan a través de Radio San Andreu o nos ven por streaming. Me gustaría explicar por qué votamos en contra del acta, que cada pleno hacemos lo mismo, pero no sin antes tener un recuerdo especial y nuestro apoyo para los ceutís, que lo están pasando muy, muy mal. Nosotros consideramos que son España, forman parte de España, igual que San Andreu de la Barca, y queremos apoyarles en estos momentos. Gracias. Bien, la posición del Partido Popular con respecto al acta, que cada pleno decimos que estamos en contra, es porque desde este Gobierno se está reiteradamente incumpliendo el artículo 85.2 del ROF, en el que se obliga a poner la fotografía del rey en una parte del pleno señalada. Como esto lo venimos haciendo desde que hemos empezado la legislatura, y siempre me ahorro el decir el porqué, en esta ocasión me ha gustado decir por qué motivo nosotros votamos en contra, aunque estamos en todos los actos del pleno. Gracias.
2: Gràcies, regidora. Quedaria l'acta aprovada amb els vots a favor de tots els grups, abstenció del Partit Popular, que hi vota en contra. Ara passaríem al punt 2.2, que és l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca. Li passo la paraula al regidor de Promoció Econòmica, el senyor Miquel Àngel Abril.
4: Moltes gràcies, senyor alcalde. Salutacions, bona tarda a tots els que esteu aquí a la sala de plens després del període estival, aquells que ens veuen per streaming i els que ens escolten per la ràdio pública de Ràdio Sant Andreu també. M'agradaria explicar una miqueta què és això del Pla de Desenvolupament Turístic, no? Perquè la gent diu, bueno, i què és esto del turisme, no?, en Sant Andreu de la Barca. Nosaltres, quan vam arribar a govern, malgrat que sí que vam veure iniciatives de governs anteriors per detectar o implementar alguna ruta turística, alguna iniciativa dintre d'aquest àmbit, el que vam apostar justament en aquell moment és per fer una anàlisi veritablement des de zero com a municipi sobre les nostres potencialitats, és a dir, veritablement què tenim al municipi que sigui susceptible de poder vendre's, no? De ser pues, turístic, un producte turístic. En aquest sentit vam cercar, com sempre fem en aquest govern, de cercar recursos, a banda dels que tenim, pues cercar d'altres, no? Perquè l'impacte sigui menor per als ciutadans, vam cercar recursos, i en aquest cas la Diputació de Barcelona ens va atorgar, després de presentar la petició, ens va atorgar uns diners a través d'una consultora especialista en el tema, doncs treballar aquesta diagnosi prèvia, necessària, per veure on estàvem. Això va ser a principis del 24 i la feina amb la consultora es va començar a fer doncs el 25. Han estat uns mesos amb aquesta consultora sobre el terreny, que han vingut a Sant Andreu de la Barca, han estat parlant amb molta gent, ha participat molta gent també, d'entitats, de restauradors, dels hotels que tenim a Sant Andreu de la Barca, de moltes persones que estan implicades en la vida de la ciutat i ens han ajudat també a donar la seva visió. Fruit d'aquesta feina que us comentava, al final tenim uns resultats, però sí m'agradaria destacar que aquests resultats no són teòrics, no són plenament teòrics, és a dir, no és un document que es quedarà en un calaix i que queda molt bé dir-ho, sinó que al final el que els hi vam demanar és que presentessin un pla operatiu, és a dir, que al final aquest document tingués unes accions concretes a realitzar amb una valoració econòmica d'aquestes accions. Llavors han sortit 34 accions a fer, dividides en 8 eixos, si malament no recordo, i cadascun d'aquests eixos té unes accions concretes que amb un cost. No? Llavors, això ens permetrà, doncs, a partir del 27, decidir quin és l'ordre per iniciar i començar a desenvolupar aquests productes turístics que l'estudi doncs, ens ha donat. La veritat és que ha estat una experiència molt xula, estic molt content perquè ha estat un xute total d'autoestima aquest estudi, perquè te n'adones que nosaltres no som menys que cap població. Tenim tot allò que qualsevol municipi necessita per poder esdevenir un atractiu turístic. Tenim especialment tenim a la gent, que és una de les coses que més ben valorades ha sortit en l'estudi. És el dinamisme i l'entrega i les ganes de la gent quan surt del carrer Sant Andreu de la Barca, que potser nosaltres estem acostumats, però d'altres municipis, quan venen aquí, és una cosa que destaca moltíssim. Llavors, explicar això, que finalment tenim aquest estudi que ens permetrà tenir un full de ruta i a partir del proper any doncs, implementar mica en mica aquest full de ruta. No ha estat una cosa improvisada, ha estat una cosa bueno, que presentarà no només des d'aquest mandat, sinó que va més enllà del mandat actual i que ens podrà guiar i acompanyar a l'hora d'intentar treure més brillo a nivell turístic, ser un pol i un pool també per atraure persones a Sant Andreu de la Barca i augmentar la riquesa. En aquest sentit, agrair la feina que ha fet l'equip de promoció econòmica i també a la resta de forces polítiques que han entès pues, que és quelcom positiu per Sant Andreu i que significarà pues, que, mica en mica, doncs, traiem el cap des del punt de vista turístic i, al final, doncs, siguem també un pol d'atracció a banda de l'orgull que tenim de Sant Andreu de la Barca per viure-hi, doncs, també l'orgull d'altra gent que vindrà a conèixer la nostra realitat. Sense més, moltes gràcies.
2: Gràcies, regidor. Doncs paraules per aquest punt. Som Sant Andreu. Perdó, Partit Popular i després Som Sant Andreu. Ordre de representació.
3: Gràcies. Nosotros, des del Partit Popular, evidentemente vamos a apoyar este plan de dinamización turística. Consideramos que Sant Andreu tiene patrimonio, espacios naturales, actividades culturales y un tejido comercial que pueden generar muchas oportunidades y actividad económica. Sin embargo, creemos que antes de ponerlo en marcha es necesario concretar varios aspectos. El plan contempla una inversión estimada de unos 95.000 euros, pero debemos de conocer con claridad qué actuaciones se ejecutarán, cómo se financiarán, qué recursos serán necesarios y cuál será el calendario previsto. Por eso consideramos que la puesta en marcha de este plan para los presupuestos de 2027 debe ser priorizando las actuaciones más necesarias y garantizando que puedan mantenerse en el tiempo. Es verdad que este estudio nos dice todas nuestras virtudes y también lo que tenemos que mejorar. Pongamos en marcha aquellas que, si no necesitan una mejora total, que se vayan poniendo, que nos cueste menos dinero y podemos aprovechar más el presupuesto del 27. También creemos que es fundamental contar, como se ha contado, con los comerciantes, restauradores, entidades culturales y deportivas, y así como establecer responsables y mecanismos para evaluar los resultados de este plan turístico. Apoyamos impulsar el turismo en nuestro municipio, pero pedimos, por favor, rigor, planificación y una gestión responsable de los recursos públicos y nos ofrecemos, por supuesto, para colaborar con el equipo de gobierno en lo que estime oportuno. Por eso vamos a votar a favor de este plan. Gracias.
2: Gràcies, regidora. Té ara la paraula Felipe del Val, de Som Sant Andreu.
5: Gràcies, senyor alcalde. Pues, buena tarde a todos. Es un verdadero placer tener la audiencia pública de esta plena y el pleno pleno. Sí, sí. Sí, el señor alcalde me lo permite. Quiero a todas las familias que están luchando contra el cáncer, fuerza, coraje y esperanza. Y cuando haya días difíciles, recordar que el amor puede todo. Nunca dejen de luchar. Y, por supuesto, vamos a centrarnos en el pleno. El turismo muchas veces ha sido, y lo comentábamos Miguel Ángel y yo muchas veces, que es como que, bueno, ¿qué importa el turismo, no? Es más de playa, es más de la costa, y me voy a Badalona, Castelldefels, Gavà, Vilanova y ya está. Pero es que el turismo que tenemos en Sant Andreu de la Barca no se conocía, y es la importancia de ese plan, saber qué potencialidades tiene Sant Andreu de la Barca. Una de las más importantes es su turismo gastronómico. Es una ciudad de festivales y lo ha demostrado el Departamento de Cultura con un lleno total en los conciertos que se ha presentado en la Fiesta Mayor. Ha sido un éxito y esto ratifica una vez más que el turismo tiene que potenciarse. Y en esta época difícil, con estas noticias que repercuten en la parte económica, es importante saber que el turismo va a traer inversión y va a hacer que Sant Andreu de la Barca sea una ciudad para invertir, para vivir, y donde lo mejor de Sant Andreu de la Barca es su gente. Por eso vamos a votar a favor.
2: Gràcies, regidor. Doncs té la paraula el Partit Socialista.
6: Moltes gràcies. Nosaltres també considerem que és una bona iniciativa, perquè realment, sí, com deia el regidor, no? El turisme sempre s'associa a determinats indrets, no? més populars o a molta més gent, però clar, el turisme hi ha de molts tipus i la nostra ciutat té al·licients i té espais i racons molt macos i molt especials per ser visitats, no? I en aquest sentit, aquest pla és positiu perquè va en dues línies, no? O sigui, permet que gent de fora conegui Sant Andreu de la Barca, vingui a conèixer la nostra ciutat, als nostres espais, als nostres monuments, aquest patrimoni que tenim també arquitectònic, però també serveix molt positivament perquè la pròpia gent que viu a Sant Andreu conegui molt més la seva pròpia ciutat, no? I si coneixes molt més la teva ciutat, t'impliques més amb la teva ciutat i t'identifiques més amb la teva ciutat. Per tant, ens sembla una proposta molt positiva, endavant, i que tinguem un turisme responsable, un turisme de qualitat, i que la gent que vingui a Sant Andreu gaudeixi del que afortunadament podem gaudir nosaltres, no? que és la nostra ciutat. No?
2: Gràcies, regidor. Li passo la paraula al regidor de Desenvolupament Econòmic per tancar el punt.
4: Sí, gràcies, alcalde. Sí, només agrair les intervencions, dir-li o comentar-li a la companya Sònia que sí, que efectivament treballarem plegats, evidentment serem responsables en aquesta despesa. Espero també les propostes a nivell de pressupost pel 27 per desenvolupar aquestes accions i, efectivament, com bé apuntes, haurem de prioritzar aquelles que tenen potser un menor cost, però sí un impacte més gran, no? Llavors, amb aquesta tria, estarem treballant plegats, igual que la resta de formacions, i esperem desenvolupar-ho mica en mica. Gràcies.
2: Molt bé, doncs regidors, regidores, els hi crido a votació. Vots a favor del punt. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots d'abstenció de Vox i amb la resta de grups a favor. Ara passaríem al punt 2.3, que és l'autorització al senyor Francisco Miguel Florença Virgili, funcionari de carrera, agent de la policia local de Sant Andreu de la Barca, de la compatibilitat per realitzar una activitat al sector privat, concretament a la Federació Catalana d'Handbol, vinculada a tasques de formació i docència fora de la seva jornada de treball assignada a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Té la paraula el regidor d'Organització i Recursos Humans, Xavier Vila, per explicar el punt.
7: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com bé ha explicat l'alcalde, no cal que expliqui gaire cosa més. El títol ja és prou entenedor, el ple és l'òrgan competent per autoritzar les compatibilitats, s'ha estudiat tot el cas i la documentació que ha portat aquest agent de policia per efectuar aquesta segona activitat fora de l'horari, no hi ha cap mena de problemes per fer docència a la Federació d'Handbol, amb la qual des de Recursos Humans no veiem cap impediment, el cap de la policia tampoc, amb la qual només queda el pas de que sigui el plenari qui autoritzi aquesta compatibilitat. Gràcies.
2: Gràcies, regidor. No sé si hi ha alguna paraula. No, passaríem a l'expressió de vot. Doncs vots a favor del punt. Secretària, s'adopta el punt amb la unanimitat de tots els grups. Ara passaríem al punt 2.4, que és l'aprovació del reconeixement de la despesa a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona en concepte d'aportació corresponent al conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel finançament de les obres del projecte executiu de millora de l'àmbit de Mercè Rodoreda i dels equipaments del Parc de la Solana per un import de 115.000 euros. Té la paraula la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón.
8: Gràcies, alcalde. Molt bona tarda a totes i tots. El ple municipal en sessió ordinària del novembre del 2025 va aprovar la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'àrea metropolitana de Barcelona per al finançament del projecte executiu de millora de l'àmbit Mercè Rodoreda i dels equipaments del Parc de la Solana a Sant Andreu de la Barca. I el 16 de desembre del 2025 es va signar el citat conveni. El text del conveni indica que l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, contractarà l'execució de les obres del projecte executiu que estem anomenant, no?, de l'àmbit Mercè Rodoreda i dels equipaments del Parc de la Solana. I també durà a terme la direcció i el control de les mateixes. I el projecte té un pressupost total de 1.400.000 euros. En el conveni s'especifica com es finançarà aquest projecte i com es faran les aportacions. Per part de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona, aporta un total de 242.451 euros i per part de l'Ajuntament un total de 1.153.913 euros. A la clàusula setena del citat conveni s'estableix que la distribució percentual del finançament entre l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona és de la següent manera. L'AMB aporta un 17,36% i l'Ajuntament un 82,64% del finançament previst. L'aportació municipal es farà efectiva a l'AMB mitjançant pagaments parcials calculats. La primera aportació del pla la farà l'Ajuntament en el moment de l'adjudicació de les obres per un import de 115.000 euros i el 13 de maig passat l'AMB ens va notificar a l'Ajuntament l'adjudicació del contracte d'obres del projecte. I això vol dir que evidentment estem davant del pagament de 115.000 euros, que és el que portem a aprovació avui. Per tant, avui s'adoptaran els acords següents. Primer, aprovar el reconeixement de la despesa a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona en concepte de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per al finançament de les obres del projecte executiu i millora de l'àmbit Mercè Rodoreda i dels equipaments del Parc de la Solana per un import de 115.000 euros. I en segon punt, delegar a favor de la Junta de Govern Local la competència que el ple té atribuïda per l'aprovació de les obligacions econòmiques establertes a la clàusula setena del conveni signat entre les dues parts. I el tercer, comunicar aquests acords al Departament de Tresoreria i la Intervenció Municipal. I el quart, notificar-ho a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Moltes gràcies, alcalde.
2: Gràcies. Doncs, alguna paraula? No? Podríem passar a l'expressió de vot. Doncs, vots a favor del punt. S'adopta el punt per unanimitat de tots els grups. Ara passaríem en el darrer punt de la part resolutòria, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost únic municipal, la número 11, per suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Torna a tenir la paraula la vicealcaldessa.
8: Gràcies, alcalde. Avui portem la modificació de pressupost únic municipal número 11-2026 amb un total, és una modificació petita, amb un total de 117.358 euros amb el detall següent. Per crèdit extraordinari es crea una nova partida que és la millora del pavelló 11 de setembre per 5.203 euros per dur a terme accions de millora de les instal·lacions esportives públiques. Com vindrà el seu finançament? Doncs el seu finançament ve per una subvenció que hem rebut del Consell Català de l'Esport i per tant podem atendre aquesta despesa. Per suplement de crèdit hi ha un increment de despesa de la partida millora piscina Can Salvi de 110.297 euros, que estem portant a terme les obres de la piscina de Can Salvi, i també hi ha una altra partida de reformes de clavegaram per 1.851 euros. Aquesta partida s'incrementa per fer les obres de connexió d'un habitatge particular a la xarxa general de clavegaram municipal, atesa la inexistència de connexió actual. Això fa un total de 112.000 euros, 112.155 euros, i el seu finançament ve per el preu públic que cobrem per les obres de connexió a la xarxa de clavegueram, per aquesta mateixa quantitat, 1.858 euros, i també pel Consell Català de l'Esport, que, com he dit abans, rebem una subvenció i ara hem rebut la segona bestreta. Aleshores, dediquem aquests diners, 110.000, per la piscina o altres obres si ja hem avançat els diners. D'acord? I aleshores es proposa al ple aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 11-2026, segon, modificar el pla d'inversions i finançament per l'exercici 2026 i exposar-ho en tercer lloc al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils. Moltes gràcies.
2: Gràcies. No sé si hi ha alguna paraula, alguna qüestió. No? Doncs passaríem a l'expressió de vot. Vots a favor del punt? Doncs s'aprova per unanimitat de tots els grups. Ara passaríem a la part de control d'aquest plenari. El primer punt és donar compte al ple de la corporació de les principals activitats de l'alcaldia i també del govern municipal. Pensem que estem fent un recull d'activitats del mes d'agost. Perdó, del mes de setembre. El resum d'activitats seria el següent. A partir del dilluns 14 de setembre, la línia S, la línia 63 de bus, s'amplia el seu servei a Sant Andreu de la Barca i Barcelona, amb 10 noves expedicions i l'arribada així de 26 expedicions diàries de dilluns a divendres. La primera expedició surt de Sant Andreu de la Barca a les 6:20 del matí. Hem començat també les obres de remodelació dels jocs infantils del Parc Salvador Allende, Salvador Dalí, 11 de setembre, Montserrat Roig i la plaça de Ferrocarrils. Han començat també les obres de les noves pistes de petanca que estan situades al polígon industrial de la Clota. Les obres de construcció tenen una durada de 4 mesos. Han finalitzat també els terminis de sol·licitud de subvencions adreçades a infants i joves dins l'entorn escolar que tenen la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha destinat 98.000 euros repartits en 3 línies d'ajut: suport a les activitats extraescolars, suport a la inclusió als casals d'estiu i extraescolars d'infants. I també suport a la inclusió en els serveis de menjador escolar i servei d'acollida als centres escolars. I per últim, doncs aquesta setmana l'empresa Endesa ha iniciat les obres de la darrera fase de renovació de la línia elèctrica de mitja tensió. Aquestes obres són fruit de les reiterades demandes de l'Ajuntament a la companyia elèctrica després dels talls de 3 talls de subministrament que es van produir durant el darrer trimestre del 2024. L'últim tram de les obres afectarà el carrer de la Font i carrer Montseny i està previst que es desenvolupin en 3 fases, amb una durada conjunta de les 3 fases de 2 mesos. Ara passaríem en el punt 3.2, perdó, avui estem espessos, que és retre compte al ple de la corporació dels decrets que s'engloben des del decret 2398, de data de 28 de juliol del 26, fins al 2793, que té a veure amb el 22 de setembre del 2026. No sé si hi ha alguna consulta respecte a aquests decrets. Podria avançar. Avanço en el següent punt, que és el punt 3.3, que retre compte al ple de la corporació d'un decret molt concret que és el 2794, a data de 22 de setembre del 2026, que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran del trasllat efectuat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en la seva resolució 450 de 4 de març del 2026. Té la paraula el regidor d'organització, senyor Xavier Vila, per donar compte d'aquest decret.
7: Moltes gràcies, senyor alcalde. Avui donem compte d'aquest decret que tanca una història que va començar amb molt de soroll i que acaba amb molt de silenci. Recordem-ho breument, es va presentar una denúncia a l'Oficina Antifrau per la contractació de l'enllumenat de Nadal de l'any 2024. Es parlava d'irregularitats i de tracte de favor. Què va dir l'Oficina Antifrau? Que l'Ajuntament no havia afavorit ningú i que en el desestiment del contracte no hi havia ni arbitrarietat ni tracte de favor. Punt. No hi ha res més. La denúncia principal va quedar en un no-res, però pel camí també va aparèixer una acusació nova i molt greu. Suposades amenaces d'un membre electe de l'equip de govern contra una de les empreses. Parlava d'un enregistrament que Antifrau no va poder escoltar mai. Ningú en coneix el contingut, ni se sap ni tan sols qui ho hauria dit. Tot i això, aquest govern no va mirar cap a una altra banda. El 31 d'agost vam obrir una investigació interna i el 2 de setembre vam demanar formalment a l'empresa que ens expliqués els fets, qui, quan, com. Li vam demanar que identifiqués testimonis i que ens fes arribar aquest famós enregistrament. L'empresa ho va rebre, perquè així tenim la notificació, aquell mateix dia, i la resposta ha estat, desgraciadament, cap. Ni un document, ni un testimoni, ni un enregistrament, ni tan sols una petició de més temps. Silenci absolut. Per tant, sense fets concrets i sense cap prova, no hi ha res a sancionar, i el cas s'arxiva. Així ho comuniquem a l'Oficina Antifrau, tal com marca la llei, i aquí sí que vull aturar-me perquè hi va haver una formació política que en va parlar, i bastant. Es va parlar de fets d'una gravetat institucional sense precedents i d'una ombra intolerable. Va dir que Antifrau considerava versemblant una coacció i va exigir depuració de responsabilitats polítiques amb la màxima urgència. Posem-hi llum, doncs. Versemblança no era cap conclusió de l'Oficina Antifrau. Versemblança és el nom del tràmit de la frase prèvia que executa l'Oficina Antifrau per verificar si la denúncia té recorregut o no. Antifrau diu textualment que no havia tingut accés a l'enregistrament, que no coneixia el contingut i que no podia saber si qui hauria fet aquestes suposades amenaces. Això és el que diu Antifrau. També van posar en dubte el desestiment del contracte que es va fer el 2024. Antifrau també diu que no hi va haver ni arbitrarietat ni tracte de favor a cap de l'empresa finalista. Ni en un cas ni en l'altre. I van demanar una investigació urgent i transparent. La van fer. Vam demanar a l'empresa les proves, els noms, testimonis, enregistrament. L'empresa no ho va rebre i no ha contestat ni una sola línia. Quan es tractava d'assenyalar aquest govern, van tenir molta pressa. Ara que el cas s'arxiva perquè qui acusava ni tan sols ha respost, esperem que tinguin la mateixa pressa per rectificar. Vull acabar amb una cosa molt clara. Qui acusa ho ha de demostrar i ho ha de provar. Quan es posa en dubte l'honorabilitat d'aquest govern i de les persones que en formem part, el mínim que es pot esperar és una cosa, que quan se't donen les oportunitats per demostrar-ho, les aprofitis. Nosaltres hem actuat amb total transparència, amb rigor i fins al final. Hem fet tot el que calia fer, que cadascú tregui les seves conclusions sobre què ha fet el mateix. Moltes gràcies.
2: Gràcies, regidor. Passaríem ara als punts 3.4, 3... Sí. Per què hem demanat la paraula?
6: Doncs per aclarir una coseta del que, i que el dubte, un dubte que tinc. Aquesta situació neix de que està en les bases d'una quan aquesta empresa, hi ha una empresa, o sigui, això, aquestes dades i aquesta acusació no se l'ha inventat ningú, o sigui, hi ha una empresa que en unes al·legacions, una empresa amb noms i cognoms, amb unes al·legacions, diu que ha rebut doncs, amenaces per part d'un regidor perquè retiri aquesta al·legació. Aquí no hi ha cap invent. Hi ha una empresa que diu això. I, per tant, és normal que s'investigui i que es pregunti, perquè, evidentment, si això fos real, és una situació força greu, no? i en aquest sentit aclarir que no és una qüestió que s'hagi inventat ningú. Hi ha una empresa que diu això, diu, he rebut aquestes amenaces. El que entenem perquè es tanca el procediment que l'oficina antifrau demana a l'Ajuntament que engegui és pel fet que l'empresa que havia fet aquest comentari no ha donat resposta al requeriment per explicar què li havia passat doncs, amb aquest regidor o regidora.

0: Aquesta és la emergència que tenim en aquests moments. També els vull dir que no prendre decisions com les que estem prenent avui també ens passaria, ens tindríem un cost, evidentment. I ajornar el problema no faria desaparèixer l'obligació, sinó que podria limitar encara més el marge de maniobra de l'Ajuntament en els pròxims exercicis, ja que es produiria una generació d'interessos. De tal manera que també nosaltres, evidentment, amb aquest pagament del 2026, això ja ens ajuda a negociar amb la part contrària i arribar doncs, a concloure tota aquesta situació d'una manera més, més agradable per l'Ajuntament, per dir-ho d'alguna manera, que ens pugui afavorir d'alguna manera. Per això considerem necessari afrontar aquesta situació amb transparència, rigor i responsabilitat política. No estem davant d'una decisió fàcil, però sí davant d'una responsabilitat que hem d'assumir, i la volem assumir, i l'hem d'assumir, procurant que el cost d'aquesta situació extraordinària tingui el menor impacte possible sobre els serveis públics i sobre la capacitat de futur del nostre municipi. I ara, per tots els motius que vostès ja coneixen i que acabo de mencionar, doncs per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords i aquí veuran les característiques del que volem aprovar. En primer lloc, aprovar la sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al Fons de Finançament a Entitats Locals, compartiment Fons d'Ordenació, amb la finalitat d'obtenir finançament per atendre les obligacions derivades de l'execució de la sentència 6/2018 i les resolucions judicials dictades en execució d'aquesta. La necessitat financera que es comunica per a la seva cobertura durant l'exercici 2017 és de 2.420.000 euros, de conformitat amb la documentació econòmico-financera incorporada a l'expedient. Segon, aprovar el pla d'ajust de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Tercer, acceptar expressament la supervisió i el control del Ministeri d'Hisenda sobre el pla d'ajust i la seva execució, així com l'aplicació de les mesures que, si s'escau, pugui indicar per a l'actualització del pla d'ajust i per a la seva incorporació als pressupostos generals de l'Ajuntament. Quart, aprovar el compromís de dotar en el projecte de pressupost general de l'Ajuntament un fons de contingència d'execució pressupostària, això ho haurem de tenir en compte en els propers pressupostos 2027, amb una quantia, diuen, de l'1%, però nosaltres segurament ho posarem una mica més elevat. Despeses no financeres, destinat a atendre possibles obligacions de pagament derivades de futures sentències fermes o altres necessitats imprevistes inajornables. Això ens obliguen a posar aquest fons de contingència. Cinquè, disposar que la intervenció municipal en els exercicis de les seves funcions que li corresponen en el procediment efectuï la presentació i remissió al Ministeri d'Hisenda de la sol·licitud aprovada del pla d'ajust i de la resta de documentació exigida. Aquí voldria afegir que, evidentment, la nostra intervenció demà efectuarà ja aquesta presentació de tota la documentació, així hem quedat amb el Ministeri, i també m'agradaria dir que el termini s'havia acabat fa uns dies, el termini per presentar tota la documentació, però que nosaltres ho hem perseguit i ens han donat una setmana més, de tal manera que avui s'aprova i demà ho podem presentar. Això, d'entrada, ja és favorable. I sisè, delegar en la Junta de Govern local l'exercici de les facultats necessàries per completar la tramitació de la sol·licitud objecte del present acord. Setè, publicar la delegació continguda en l'acord 7 del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, notificar-la a la Junta de Govern local. Vuitè, disposar que s'incorpori a la sol·licitud la documentació prevista, la normativa, seguint les instruccions del Ministeri d'Hisenda. Novè, facultar l'alcaldia per realitzar els actes de mera execució. I desè, comunicar el present acord al Ministeri d'Hisenda a través de la Secretaria General. I això ja seria tot, alcalde. Moltes gràcies. Ja ho he dit, això? Sí.
1: Molt bé. Hi ha alguna paraula, alguna consulta? No? Sí, en Comú Podem.
2: Sí, jo...

0: Antes no lo he dicho, pero bueno, creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo del equipo técnico de la Casa, que ha estado trabajando, buscando, como una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema. Y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Lando de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas. Gracias.
1: Gràcies, gràcies, regidora. Som Sant Andreu, endavant.
2: Sí, como decía Isabel, gracias, señor alcalde, gracias. Vicealcaldesa María Antonia, y por supuesto, desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
1: Gràcies, regidor. Fem Sant Andreu.
3: Gràcies. Jo li passo la paraula al meu company Javi Romero.
4: Bona nit a tothom. A veure, jo, agradeciendo enormemente las palabras de mi compañera María Antonia, porque siempre es muy didáctica, no quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser. O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie. Porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y ahí, contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación. Pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco o santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
1: Gracias, regidor. Jo, si no hi ha més paraules, sí. Partit Socialista.
5: Gràcies. A veure, en aquest punt el que es debat, el debat es realitza entorn a la necessitat de presentar-nos com a ajuntament a un fons ICO del Ministeri d'Hisenda, no, del Govern Central. Sens dubte és una bona opció per disposar de diners per fer front al pagament de la condemna que va rebre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca fa uns mesos. De fet, el que avui es porta a aprovació és la presentació de la documentació. No tenim garantit aquest finançament ni tan sols les condicions del mateix. En tot cas, quatre dades perquè tothom tingui clar en què consisteix i en quines condicions l'equip de govern ens ha fet arribar aquesta aprovació. A veure, es demana o es demanarà sol·licitar un finançament de 2,4 milions d'euros per finançar en 15 anys. Bona opció. A un interès que d'entrada sembla que serà del 4,5%, o això es preveu, i que resulta una quota anual de retorn d'una mica més de 222.000 euros anuals. Bé, sembla una xifra raonable en 15 anys. Aquests 222.000 euros l'any, una mica més, representen un 0,7% del pressupost anual de l'Ajuntament. Aquesta sol·licitud necessita, per demanar, anar acompanyada d'un pla econòmic a 15 anys, que ha de determinar com l'Ajuntament es compromet a fer front a ajustar el pressupost i garantir el retorn del crèdit. Us recordo, el retorn de 222.000 euros durant 15 anys. Per detallar aquest pla de financer a 15 anys, el Ministeri anexa un quadre amb un total de 65 accions o mesures per poder quantificar anualment. Mesures d'ingrés, pot ser una major recaptació per increment de taxes, impostos o gravàmens, mesures relacionades amb una disminució de despesa, amb un ajust de despeses, com abans també l'alcalde comentava, i mesures relacionades amb la millora de l'eficiència en la gestió. En resum, el que es demana i el que s'annexa és un pla o una projecció econòmica a 15 anys, que és el compromís que l'Ajuntament adquireix a data d'avui. Doncs bé, a l'annex, aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs, pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada. Ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem per què es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que sincerament continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, Les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques, serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses superflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21 perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques. I aquest fet no és contrari a fer costat i fer un comú a la situació complexa. No és contrari a agrair el treball que ho fem dels tècnics municipals de l'equip del govern liderat per l'alcalde. Opcions hi ha. Ganes de formar part de la solució? També. Només cal que ens posem. Per això ens posem totalment a disposició per participar activament en la comissió que s'activarà per treballar de forma col·legiada i corresponsable els passos a fer per garantir la solució al compliment d'aquesta sentència, sense que afecti els serveis públics ni a la ciutadania. Gràcies.
1: Té la paraula el grup de Vox.
6: Sí, bueno, me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
1: Fem Sant Andreu. Fem Sant Andreu.
7: Gràcies, senyor alcalde. A veure, com deia aquell, vamos a llevarnos bien. O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Freud, i t'aprecio molt, però, hòstia, o sigui, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni de recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment de estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? O comencem a mirar que si, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, som capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.

0: Han d'afegir alguna cosa més a la seva intervenció? Sí? Té la paraula.
1: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem, que hagués costat. No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligado cumplimiento si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
0: Jo li contesto jo per vostè, dir cínic a una persona no és faltar-li el respecte. No pateixi, regidor, queda superclar, queda molt, molt, molt clar. Mirin, no hi ha més paraules a afegir, tanco jo el punt. El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu, molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. No estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sonia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
2: Li he demanat que ho expliqués perquè Gràcies. La ciutadania sapigués Gràcies. Que no estàvem pujant.
0: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que hem explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa, està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta. D'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits, d'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit, però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traicionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó de la taula, tirarem endavant. Això, solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els explicaré sempre, i seré tan clar com pugui amb la ciutadania, sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest, en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui el que estem fent és ser honestos. Des del Vox, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu, i en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant, els hi demano, sisplau, que recapacitin abans que els cridi a votació, perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, per què el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu a la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén? Espero que això no sigui un avís en el Ministeri, perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016... D'acord? Llavors, esperaria, d'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania. Dit això, els cridaré l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor. Sisplau, demano silenci. Sisplau. Sisplau. Por favor, faig el primer avís al públic. Sisplau, policia. Podem entrar? Sisplau. Javier. Li faig el primer avís. El tercer avís el faré fora de la sala. Passaríem ara al punt 4.4. Facultar l'alcalde per la signatura del conveni de col·laboració en representació de l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual formalitzarà l'encàrrec de gestió per a la tramitació dels expedients d'informació reservada, expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. Si hi ha alguna qüestió en aquest punt, si no, els crido a votació. Regidor, regidores, vots a favor del punt? Secretària, s'adopta per unanimitat. Ara passaríem al darrer punt, però com no estava en la tramesa inicial de la convocatòria d'aquest plenari, hauríem de votar la seva incorporació. El punt que s'ha de votar a la incorporació és la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial condemnatòria relativa al sector 21. Aquest punt, i l'explico ja, és a proposta del grup municipal de Som Sant Andreu de poder crear un espai de diàleg continu, conjunt, per poder trobar solucions a l'execució d'aquest pagament. Crido a votació la incorporació del punt a l'ordre del dia. Vots a favor de la incorporació? S'adopta la incorporació per unanimitat. Senyor Felipe del Val, si vostè...
3: Perdón, señor alcalde, no nos ha dado palabra para intervenir antes de la votación.
4: Ahora la palabra viene ahora.
0: Exacto. Ara les pido, ara demano la paraula si es vol intervenir en aquest punt de la comissió. Entenc que com el grup proposant és Som Sant Andreu, si volgués afegir la primera paraula Som Sant Andreu.
5: Señor alcalde, estoy un poco así como... Sí. Simplemente decir que es que claro, estoy así un poco esto surgió lo de la comisión por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos. Gracias, señor alcalde.
0: D'acord. Grup Partit Popular, en Comú Podem, s'ha de fer alguna aportació? Partit Popular.
2: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comisión informativa, y animarlo porque esto se vive a veces en política y hay que asumirlo como tal, y no está en las personas. Nosotros sabemos diferenciar entre las personas y las políticas, y por lo tanto lo que se vive aquí se queda aquí, cuando se acaba de aquí volvemos a ser personas. Así que no te vengas abajo, que esto es algo que puede pasar. Gracias.
0: Vox, ¿vol afegir quelcom?
3: Sí, nosotros consideramos que los que han sido generadores del problema no deben de participar en la solución del mismo. Gracias.
0: Si no hi ha més qüestions, en la proposta recull els participants. Tots els grups han de tenir dret a participar i, per tant, si volen, que participin. Passaríem a l'expressió... Ho sento, ja està. No, ja està. Ja ha hagut prou de tot, ja avui. Passaríem a l'expressió de vot. Vots a favor de la creació de la comissió? Senyora secretària, s'aprova el punt per unanimitat de tots els grups. Hem arribat al final de la votació de tots els punts. Ja no hi ha més assumptes sobrevinguts, tampoc hi ha precs i preguntes. Per tant, s'aixeca la sessió. Gràcies.
6: Doncs fins aquí el ple municipal d'aquest mes de setembre. Moltes gràcies per seguir-ho a Ràdio Sant Andreu i ens veiem en el pròxim.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'una

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 24 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Parlarem de l'ordre del dia del ple municipal d'aquest dijous, que arrencarà a les 7 de la tarda, una hora abans, l'audiència pública en directe a través de l'emissora municipal, a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. No només parlarem d'aquesta qüestió, sinó en parlarem d'altres, de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La Tieta, Baititi Burger i el Palau Vell Restaurant han guanyat la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Donarem detalls sobre quines són les tapes guanyadores. I també comentarem altres activitats, i és que ha tornat el cicle de caminades Camina cap a la Salut a Sant Andreu de la Barca. I també al setembre reactiva la recerca de feina. Avui parlarem d'eines i de consells per incorporar-se al mercat laboral. També seguirem parlant sobre el cas Atrium. Serà cap a la segona hora del Via Directa. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa. Avui dijous, dia 24 de setembre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El ple municipal de Sant Andreu de la Barca d'aquest dijous debatrà un pla de finançament de 3 milions d'euros per afrontar la sentència del cas Atrium. El ple es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda i el govern municipal portarà l'aprovació d'una proposta per sol·licitar el finançament d'aquests diners amb l'objectiu d'atendre les obligacions derivades de l'execució de la sentència judicial relacionada amb aquest conflicte urbanístic que s'arrossega des de fa més de dues dècades. La proposta s'inclou a l'apartat de proposicions urgents no dictaminades i planteja l'adhesió de l'Ajuntament al fons de finançament a entitats locals, concretament al compartiment de fons d'ordenació. La sol·licitud anirà acompanyada de l'aprovació d'un pla d'ajust elaborat per poder accedir a aquest mecanisme de finançament. Aquest dilluns a la tarda, l'alcalde Marc Girbet es reunia amb els portaveus dels grups polítics municipals per analitzar la situació.
1: Bueno, va ser una reunió informativa per part de l'equip de govern. Els hi vàrem explicar els diferents punts que aniran a plenari, que tenen a veure amb la modificació pressupostària dels 700.000 euros, així com també el pla d'ajust econòmic necessari per poder sol·licitar la subvenció al Ministeri d'Hisenda. Jo els hi vaig demanar la col·laboració per part d'ells, perquè és un problema, com ja he explicat, és un problema heredat d'anteriors gestions, i jo crec que tothom ha de posar l'interès comú perquè Sant Andreu se n'en sorti amb les màximes condicions, i també traslladar un missatge a la ciutadania de dir que quan la ciutat realment ho necessita, doncs tots estem units, tots remem en la mateixa direcció, i no hi ha major interès que ajudar Sant Andreu que d'altres interessos que algú pugui tenir, no? I per tant és el que els hi vaig demanar. A partir d'aquí els hi vaig fer coneixedors de les diferents possibilitats de pagament que té l'Ajuntament, perquè tots en siguem molt conscients, perquè ningú utilitzi això per fer política, que també els hi vaig reclamar, i a partir d'aquí que tenen tota la col·laboració de l'Ajuntament, del govern i la meva pròpia, doncs per si volen ajudar, volen col·laborar, tenen algun tipus d'idea, doncs que la posem en comú i la treballem com si fóssim un únic equip. En definitiva, el que els hi vaig proposar és això, que treballéssim de manera conjunta i poguéssim sortir-nos amb les màximes garanties i amb la màxima força d'aquesta situació.
0: La proposta de finançament està vinculada a l'execució de la sentència número 6/18 del 4 de gener del 2018 relacionada amb el conflicte urbanístic del sector 21, l'àmbit on es va construir el centre comercial Atrium. El cas té el seu origen en les obres d'urbanització d'aquest sector, impulsades a principis dels anys 2000, i les seves reclamacions econòmiques posteriors de l'empresa Camier 2000. Després de més de 20 anys de procediments administratius i judicials, l'Ajuntament ha d'afrontar les conseqüències econòmiques de la resolució. El ple haurà de pronunciar-se sobre la sol·licitud del finançament dels 3 milions d'euros i sobre el pla d'ajust que l'acompanya. També es debatrà una modificació pressupostària municipal, la número 12/2026, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aquests punts arriben després de que el govern municipal hagi informat els grups polítics de la situació derivada del cas Atrium i de la necessitat d'abordar les obligacions econòmiques de la sentència. El ple municipal també tindrà altres punts, com per exemple el pla de dinamització turística i noves aportacions al Parc de la Solana. Un dels punts destacats serà l'aprovació del pla de dinamització turística del municipi, un document on es portarà a debat en la part resolutòria de la sessió. També es proposarà aprovar el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent al conveni de col·laboració pel finançament de les obres de millora de l'àmbit de Mercè Rodoreda i també dels equipaments del Parc de la Solana. El ple també debatrà l'aprovació inicial de la modificació del pressupost municipal número 11/2026 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari. El ple municipal també comptarà amb tres mocions sobre comerç local, habitatges turístics i Ceuta i Melilla. Els grups municipals del Partit Popular, PSC i Vox han presentat tres mocions que es debatran durant la sessió. El Partit Popular proposa la posada en marxa de bons de consum municipal destinats a impulsar el comerç local durant la campanya de Nadal. La iniciativa planteja utilitzar aquest instrument per fomentar les compres als establiments de Sant Andreu de la Barca. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
2: La moción que presentamos este mes el grupo del Partido Popular es una moción encaminada a mejorar lo que es el comercio en San Andreu de la Barca y pretendemos que se apruebe un programa municipal de bonos de consumo aquí en San Andreu, que es para incentivar las compras, sobre todo en la época de Navidad. De lo que se trataría es de que el usuario puede tener un bono de 100 euros, de los cuales 60 pagaría el usuario y 40 irían a cargo del ayuntamiento, que sería una forma de que el comercio se quede en San Andreu de la Barca, sobre todo en estas fechas que se prioriza muchas veces la compra por internet. Entonces, esperamos que sea bien acogida y que se apruebe.
0: La moció del Partit Popular. Passem a la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que presentarà una moció per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La tercera moció és la presentada per Vox Sant Andreu de la Barca. Se centrarà en la defensa de l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, així com de la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Espanya. Una moció que ens dona més detalls al portaveu de Vox, Antonio López.
3: Como no puede ser de otra forma, nuestro grupo municipal de Vox Sant Andreu de la Barca presentamos una moción hilando con la coyuntura que se está dando en Ceuta, en la cual solicitamos que se reconozca, porque no puede ser de otra manera, la españolidad de Ceuta, en este caso específico, y también de Melilla, instando al gobierno, mediante nuestro pleno municipal, a tomar las medidas oportunas para que los ceutíes recuperen su tranquilidad, cosa que no quisiéramos ninguno de nosotros estar pasando por esa situación.
0: Un dels altres punts que es portarà a ple serà la proposta de facultar l'alcalde per signar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord permetria formalitzar un encàrrec de gestió per la tramitació d'expedients d'informacions reservades o expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la policia local de Sant Andreu de la Barca. La sessió també inclourà l'autorització de compatibilitat d'un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i docència a la Federació Catalana d'handbol fora de la seva jornada laboral municipal. I el ple començarà amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i finalitzarà amb els apartats d'assumptes sobre invinguts, precs i preguntes. La convocatòria aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la sala de plens i que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Waititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de La Tieta Waititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de La Tieta Waititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no la van tastar, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a La Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que La Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de La Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí, sí, sí.
0: Va, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, a l'edició del 2027.
1: Sí, sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui La Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear La Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de La Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment un reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu de la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del ron amb el gelat de coco, ens va entrar tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. Potser es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu de la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agraïm molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuens, quasi santandreuens, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest mes de setembre s'ha iniciat un nou cicle de caminades del Camina cap a la Salut. En té més detalls Joel Carrasco.
2: El programa Camina per la Salut ha reprès aquest setembre les seves caminades a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre la ciutadania. Les sortides es fan de dilluns a dijous de 8 a 9 del matí i tenen com a punt de sortida l'hotel Catalonia Bristol. Les caminades tenen una durada aproximada d'una hora i estan guiades per personal tècnic esportiu que adapta els recorreguts al nivell i a les característiques del grup. L'activitat és gratuïta i no cal fer inscripció prèvia, tot i que està especialment pensada per a la gent gran, també està oberta a qualsevol persona adulta que vulgui començar el dia fent activitat física. El programa, que també treballa aspectes relacionats amb la socialització, la nutrició i els hàbits saludables, es mantindrà actiu fins al 27 de novembre. En aquest nou cicle de caminades, el tècnic esportiu Sergio Romero ha detallat que s'ha confeccionat un recorregut diferent per cada dia de la setmana.
3: Sí, sembla que no hi hagi hagut peron. Sí. Comença amb la mateixa gent que acaba, sí que s'apunten de nous, però que no hi ha cap diferència. O sigui, aquesta activitat sempre funciona, sigui el dia que sigui, faci el temps que faci, i bueno, és un obligatori en tots els matins.
4: Perquè on resideix el secret d'aquesta activitat? Resideix en el volum de gent que sempre ve, que són fidelitzen molt amb aquesta activitat, que es coneixen, són amics, o que simplement aquesta activitat té molt èxit perquè la gent li agrada caminar a Sant Andreu?
3: És amb dues, eh? És una part de que caminar al final és una activitat que és, està a l'abast de tothom, o de la gran majoria de gent, que si ho puc fer en grup, com sempre, estipulat les mateixes hores, cada dia, i fer aquests amics i amigues que que si cada dia estàs caminant una horeta amb ells, doncs després et vas a esmorzar o el que sigui, això multiplica les ganes de voler fer aquesta activitat.
4: Com és el grup? Com és el típic usuari que participa en el Camino per la Salut?
3: Bueno, són persones que els agrada entrenar, o sigui, els agrada moure's una miqueta i que no fallen, o sigui, el dia que faci, si plou o el que sigui, estan aquí. I és un grup bastant, a part de dinàmic, és un grup bastant alegre, bastant que estan moltes vegades amb la broma, entre ells, amb el monitor, i que, bueno, és un grup molt guai de fer aquesta activitat.
4: De fet, estem fent l'entrevista fent el recorregut ja, que ara parlarem del recorregut i tot plegat, i veiem que hi ha un grup molt avançat que ells tiren milles, eh?
3: Sí, no, aquí, com et descuidi, et deixen enrere el monitor, o sigui, li dono igual. Normalment, amb aquest, per exemple, en aquest, anem fent perons i anem fent per, diguéssim, agafar una miqueta el grup una altra vegada, sobretot per quan comencem aquestes pujades, que avui toca el dia de pujades, i aquesta entrevista s'ha de fer caminant com ha de ser, com és la mateixa activitat.
4: Molt bé, ens pots explicar el recorregut, això de que avui és dia de pujades? Explica una mica, situa'ns.
3: De dilluns a dilluns fem, i cada dia tenim un recorregut diferent. Dimecres és el dia totxo, que és el dia que fem les pujades i fem una miqueta de tot el que és la zona de la colònia, pugem fins al BMX i després la següent pujada també, i és com el dia de entrenar cames. Després, doncs, dilluns i dijous fem una miqueta de riu, que és més planet, sí, més, caminar cap a un costat durant mitja hora i després tornar. Aquest és circular, pugem cap a per darrere del quartel i pugem per tot el que és la colònia, tornem i baixem pel Vall Palau, i després ja cadascú a la seva casa. I dimarts és una miqueta pel poble, fent ús de la passarel·la nova, anant cap al dia, una miqueta de tot tenim el dimarts.
4: Mm-hmm. Aquests recorreguts són nous o són mantinguts de l'any passat?
3: De moment es mantenen perquè els agrada tenir una miqueta d'aquest aquesta varietat de pla, una miqueta pujades pel poble, pel riu. Llavors, ara mateix estem estipulant aquest, i com cada dia el fa un monitor diferent, o una monitora, creiem que és aquesta combinació que té tant èxit i que funciona, la veritat.
4: Quin és el recorregut que més èxit té de tots? Podríem dir que és el de Buil, de Miacres, que si jo en pujades, o la gent li agrada més el planet?
3: Hi ha de tot, eh? Hi ha gent que li agrada portar els seus pals i anar cap a dalt, i hi ha gent que li agrada anar pla i pel riu. No hi ha més èxit d'un a l'altre, perquè sempre al final es manté mateix, normalment la mateixa gent, i no fallen sigui el dia que sigui. És més per coses extra que tenen ells o elles que per el propi recorregut. I bueno, no és això, que no canvia tant un amb altre, i en funció del dia, sinó que venen el que toqui, el que digui el monitor. Si hem de canviar pel que sigui, doncs toca i ja està.
4: Passa el tren. Sí. Bueno, per acabar, m'agradaria saber quina és la importància d'aquest exercici, perquè és important fer esport, i sobretot perquè caminar potser pot ser una bona porta d'entrada per la gent gran, perquè s'animi a fer esport i exercici.
3: Caminar és que el tenim tan, diguéssim, infravalorat, caminar, perquè com que és quelcom que el que t'he dit abans, que està pràcticament a l'abast, no diré a l'abast de tothom, perquè sempre, bueno, pues, hi ha patologies i coses que ens fan que estigués amb mobilitat reduïda o el que sigui, però és que el com que és tan... és que és gratis, és que ho pots fer quan vulguis, a les rodes que vulguis, al circuit que vulguis. Hem nascut per caminar. Llavors, què menys que fer una miqueta de passes al dia, i si ho pots fer en grup, ho pots fer gaudint de companyia, de conèixer gent que potser després el coneixes aquí, després són amics, després acaben sent amics i poden fer coses junts i juntes fora d'aquesta activitat. O sigui, si ho podem fer a més d'activitat d'esport, tenir aquest punt social, bueno, pues que aquesta activitat val per dos.
4: Tu, com a tècnic esportiu d'aquí de Sant Andreu de la Barca, notes que gràcies a la gent que entra per la porta del caminar després s'assumen a les activitats del poliesportiu, per exemple?
3: 100%. És que com que comences i no pots parar, i acabes veient aquesta millora de... Ostres, si estic fent una hora, i abans amb una hora ja acabava super, super cansat o cansada, i ara vaig super bé. Bueno, vaig a començar a fer una miqueta més. Ah, què tinc? Aquesta classe, aquesta de l'adults, el tema de les aigües. O sigui, comences a voler una miqueta més, perquè notes que estàs millorant, que el teu cos t'ho demana, i és un bon punt de partida de... Bueno, vaig a morar una miqueta, agafo aquesta forma, pam, i canvio, o bueno, o afegeixo una miqueta més d'exigència, diguéssim, al cos.
4: Demà és l'últim dia de la setmana que hi ha Camina per la Salut, que és dijous. Si vols fer una crida que la gent s'animi a participar en aquest cicle de caminades que hi ha cada setmana.
3: Bueno, crec que una horeta la podem arribar a tenir tothom, i no hi ha res més, diguéssim, gratificant que començar el dia havent fet esport. O sigui, que siguin les 8 del matí, arranquis i a les 9 ja has fet la teva activitat diària. Tens tot el dia per després veure com això t'afecta el cos, i això et millora tot el que és la resta del dia. Crec que això es ven sol. O sigui, és a dir, anem de caminar, i què millor manera de fer-ho amb 15-20 persones cada matí, i amb un tècnic super, super guai. Res més a dir, simplement que ànims a tothom, que no tenim... això és accessible per tothom, no anem a sprint, no anem a un ritme normal, estem parlant aquí fent l'entrevista, fent la caminata, o sigui que això ho pot fer tothom.
2: També hem parlat amb una de les darreres persones que s'ha afegit al grup, la santandreuenca Isabel Peris, que un cop jubilada explica que sortir sola no li venia de gust i va decidir sumar-s'hi.
5: Tenia ganes de caminar, però sortir sola doncs no em venia de gust. Vaig veure el grup aquest i vaig pensar, bueno, mira, és una bona manera, a més, com que és aquesta hora, no trec el dia pel mig i almenys camino una mica.
4: Quantes vegades ja has sortit? O és la teva primera vegada?
5: No, ja porto tota la setmana passada i aquesta.
4: I com està sent l'experiència? Notes una millora en el teu estat d'ànim? Has fet amics? Per què t'agrada i estàs repetint?
5: Per mi bé, perquè és això. O sigui, jo buscava poder caminar i poder caminar socialitzant, diguem. Hi ha moltes persones que les tinc vistes, hi ha d'altres que no, però bueno, comences a fer ja passar coneixences i potser fan alguna activitat, alguna cosa, i també t'hi acabes apuntant.
4: Per què creus que és important fer esport i activitat física, i sobretot per què t'hi has animat a fer-ho?
5: Doncs perquè, sobretot, jo ara estava treballant, com vaig deixar de treballar.
4: Vas jubilat.
5: Exacte. Llavors necessites bellugar, perquè és que si no bellugues cada vegada costa més. I crec que és super, super important.
4: A banda de fer el Camino per la Salut, eres una persona esportista, has fet esport o no? O és la teva primera vegada?
5: No, a veure, jo abans fa molts anys sí que anava al gimnàs, i després sí que m'agrada molt fer excursions per la muntanya, caminar, o sigui, això sempre m'ha agradat molt. El que passa que no m'agrada fer-ho sola.
4: És a dir, que això, el Camino per la Salut t'ha ajudat a tornar-te a reenganxar-te a l'esport amb companyia. Sí. Has fet alguna amistat? Estàs fent grup? Aquí, perquè veig que aquí hi ha un grup bastant cohesionat que surt cada dia.
5: Sí, sí. No, però com que ja et dic, hi ha gent que ja la coneixes d'altres llocs o del poble, perquè al final jo fa un munt d'anys que vinc aquí, llavors ja coneixes molta gent, doncs acabes pues, contactant també igual.
4: Si vols fer un missatge per explicar a la gent per què és tan bo fer esport, sobretot per la gent jubilada, per la gent gran, la gent jove també, però sobretot el grup acompanyen en que sigui sobre aquesta edat.
5: Doncs no, que s'animin, que va molt bé, que a més la fresqueta del matí t'ajuda a reactivar el dia, i que va molt bé per tot, va molt bé per la salut, va molt bé per trobar-te més actiu.
2: El programa ofereix 4 caminades setmanals gratuïtes guiades per personal tècnic esportiu fins al 27 de novembre.
1: On també han continuat les activitats esportives a Sant Andreu de la Barca és el complex esportiu L'11, que ha arrencat el mes de setembre amb el 100% de la seva capacitat i amb noves activitats dirigides.
2: Amb l'arribada del setembre i la tornada a la rutina, el complex esportiu municipal l'11 de setembre ha recuperat a ple rendiment la seva activitat habitual. El gimnàs i les diferents instal·lacions del complex registren aquests primers dies de temporada una elevada afluència d'usuaris, tant de persones que reprenen l'activitat física després de les vacances com de nous abonats que aprofiten l'inici de curs per incorporar l'esport als seus hàbits. Un moment de l'any en què augmenten les inscripcions i en què molts ciutadans es marquen com a objectiu recuperar la rutina, millorar la seva condició física o simplement mantenir un estil de vida actiu. Aquest inici de temporada s'hi suma també una oferta renovada d'activitats dirigides amb diferents propostes pensades per adaptar-se als gustos i necessitats dels usuaris del complex. Carles Domínguez, tècnic esportiu de les instal·lacions, ha assegurat que el setembre és l'època amb més afluència de l'any.
6: Sí que és cert que hi ha un increment de gent que ve, però jo diria que això durant el temps també ha canviat una mica. Abans sí que es notava molt durant els mesos d'estiu, sobretot l'agost, el número de gent. Hi havia vacances, la gent no venia, desconnectava més. Ara és tot molt més regular. Precisament, jo he fet vacances el mes de juliol, per exemple, he estat el mes d'agost aquí, a la sala, i bueno, la sala estava plena. Hi havia pels matins, jo venia pels matins especialment, però sé que per la tarda també. Vull dir, el concepte aquest de la gent ha adoptat molt el tema de fer exercici, sí o sí.
4: Parlant dels perfils que sí que tornen a fer esport, quin perfil de persones torna o s'apunta més al gimnàs al setembre? Són persones que ja venien o també hi ha molts d'usuaris nous que s'apunten ara al començar el setembre?
6: Bueno, hi ha de tot una mica, però és com comentàvem abans, jo crec que la gent és molt més regular a l'hora de fer exercici, i sí que s'apunten gent, encara continua havent-hi gent que bueno, després de la temporada d'estiu, que s'han deixat anar una mica més, doncs sí que s'incrementa. També pot haver-hi alguna baixa, jo crec que s'equipara una mica tot plegat.
4: Després de l'estiu, quins són els objectius que més us plantegeu als usuaris, o que més us plantegen els usuaris? Posar-se en forma, recuperar hàbits, preparar alguna prova esportiva, què és el que més us trobeu?
6: Jo diria que és tot un conjunt de coses, és tot el que has dit tu. Hi han diferents perfils, i aleshores la gent, pues, donat a que el tema de l'estat físic avui en dia és fonamental pel tema de la salut, per l'estètica, pel que sigui, tot aquest conjunt de coses fa que la gent vingui al gimnàs, i precisament les activitats que tenim totes van encaminades a a donar una màxima gamma de possibilitats per treballar el cos i per treballar la ment també.
4: L'esport podem dir que està de moda, per tant, quines activitats dirigides tenen més demanda durant aquestes primeres setmanes de temporada?
6: Bueno, les de sempre, que són el body pump, aeròbic, totes aquestes activitats. L'entrenament de força s'està posant molt de moda per un tema inclús de salut. Ve molta gent, inclús amb una franja d'edat gran, pel tema de treballar el tema de la força per qüestions òssies i tal, i llavors doncs, això té molt... el format aquest és molt, molt ampli, ja no solament la gent jove que busca treballar, sinó que té aquest aspecte. I després també tenim activitats que hem posat noves aquest any, com les puc mencionar, que són l'híbrid, que és una combinació d'exercicis de força, precisament resistència i capacitat cardiovascular. Després el mobility, que és una activitat destinada també a treballar la mobilitat articular per previndre lesions, per treballar el que és la higiene postural. I després el yoga nidra, que és una tècnica de relaxació profunda i meditació guiada per reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i afavorir descansos del reparador del cos en general.
4: Clar, amb la situació que planteges del fet que s'hagi posat de moda els entrenaments de força, cada vegada vulgui més gent fer-ne, això no planteja una pressió cada vegada més gran a la sala de màquines, per exemple, que són ja tota la càrrega dels exercicis de força?
6: Efectivament, és així, tal com has dit tu. Bueno, ara jo crec que ja tenim, tot i que tenim una sala de fitness a dalt a Can Salvi, que ha estat bé per descongestionar una mica, però el problema el comencem a tenir ja. Les tardes són complexes, ve molta gent, quasi tot el ventall horari, i pels matins també. De fet, la instal·lació s'obre a les 6 del matí, però és sorprenent com a les 6 del matí poden haver-hi a la sala de fitness 40, 45, 50 persones. Sí.
4: Tornant a la tornada a la rutina, per una persona que vulgui començar ara i no sàpiga què fer exactament, quines opcions li recomanaríeu dins del complex?
6: Bé, això seria, depèn dels objectius que tingués cada persona. La recomanació amb els tècnics que tenim, que és molt àmplia, tant el que pot haver-hi el tècnic de la sala de fitness com les persones d'activitats, els entrenadors que tenim personals, bueno, estan absolutament, que això volia mencionar, capacitats i molt preparats per donar un ventall de possibilitats molt, molt ampli.
4: Més enllà de les activitats esportives de força i de la sala de màquines, hi ha actualment algun espai en el complex que vulgueu potenciar aquesta temporada?
6: Aviam, així internament no ho hem parlat, però és que sempre hi ha possibilitats. El problema que tenim és l'espai, que aleshores, com no en tenim, no ens hi hem posat exactament a fer-ho, però sí que hi haurien possibilitats de fer, que clar, coses se'n poden fer moltes.
4: Doncs per acabar, si haguessis de fer una fotografia de com està el complex l'11 de setembre, aquest setembre, sobretot per l'inici de la temporada, com està sent aquest inici de temporada i què espereu dels pròxims mesos?
6: Bueno, a veure, el complex és això que et deia abans, està, diguéssim, al tope, està al 100%, la gent està, bueno, com sempre tenim un equip de coordinació de tècnics immillorable, que treballen molt, molt a gust, i bueno, la motivació és aquesta. El tema és que bueno, que veiem que la cosa està una mica al límit respecte al tema de la instal·lació.
4: O sigui, podríem dir que ara mateix al setembre és l'època que més a tope està el gimnàs?
6: Sí, a pesar de que, com deia abans, s'ha normalitzat això de que l'exercici es té que fer durant tot l'any, sí que és cert que també, bueno, després de l'estiu la gent s'acomoda una mica més i és quan hi ha més explosió dels temes, com per exemple doncs després de Nadal també, no? Però bueno, jo crec que això, ja et dic, és un tema de que s'ha normalitzat i la cosa està a tope durant quasi tot l'any.
2: Des del complex, l'11 de setembre animen els ciutadans que vulguin començar a fer esport o recuperar l'activitat després de l'estiu a informar-se sobre les opcions disponibles i trobar aquella activitat que millor s'adapti al seu ritme. D'aquesta manera, setembre es converteix un any més en el punt de partida d'una nova temporada esportiva a Sant Andreu de la Barca.
1: I de l'esport passem ara al cinema. Nova crònica des del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb Toni Herrero. Avui amb les pel·lícules In My Father's Room, The Man I Love i també El Mal Padre. Molt bon dia, Toni.
7: Bon dia des de Donosti. Quarta crònica d'este Festival Internacional de Cine de Sant Sebastián. Quería recomendaros en esta ocasión una película japonesa que hemos visto en sección oficial. Su traducción a inglés es In My Father's Room, o sea, en la habitación de mi padre, y es una película que habla sobre el duelo, habla sobre la poesía, habla sobre arte, sobre cultura. La directora es una artista japonesa que es su primera película, pero en realidad ella es pintora, etcétera, etcétera, y poeta. Y bueno, hace una especie, no de película autobiográfica, pero obviamente los temas que domina y de los que ha vivido, digamos, durante muchos años, pues en este caso ella los traslada a una historia sobre el duelo y sobre una protagonista que trabaja en un museo de arte contemporáneo en Japón. Y bueno, es una película de una sensibilidad especial. Obviamente también de un tempo especial, hay que saber a lo que va uno cuando va a ver estas películas. No encontraréis acción, no encontraréis thriller ni suspense. Encontraréis poesía visual y una reflexión muy bonita sobre la vida y la muerte. Así que yo os la recomiendo, siempre sabiendo obviamente a lo que va uno al cine. También os voy a hacer una recomendación sobre la última película de Ira Sachs, que se llama The Man I Love, y que su protagonista prácticamente absoluto es Rami Malek. Rami Malek fue el Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, ganó el Oscar obviamente por encarnar a Freddie Mercury, y en este caso es el protagonista absoluto y tiene cierta conexión con Bohemian Rhapsody en el sentido de que su personaje principal es un actor y cantante en el Nueva York de los 80 y es un personaje que está enfermo de SIDA. Y bueno, la peli es un retrato del Nueva York de los 80 en Estados Unidos, en el Estados Unidos que comienza a ver el SIDA como algo que no saben lo que es, pero que está claro que ya es una enfermedad mortal y que, por tanto, es un personaje que está como muy al límite y que tiene que comenzar a despedirse de toda su familia y de todo su entorno. Es una película, sobre todo, muy bien interpretada. Es interesante, pese a que, bueno, yo le he hecho en cara algunas cosas un poquito forzadas al guión, pero es una película que merece verse y que es muy recomendable. Como también es una interpretación extraordinaria de, en este caso, Eduard Fernández con Cristina Plazas y con un elenco de actores de primera línea también que hacen secundarios en El Mal Padre, la nueva película de Roberto Bueso, en la que el protagonista prácticamente absoluto es Eduard Fernández, que es ese mal padre al que sus hijos ya treintañeros, cuarentones, pues comienzan a echarle en cara pues que no ha estado ahí, que ha hecho su vida y que prácticamente, bueno, no los ha abandonado, pero se divorció de su madre y desde entonces no han sabido nada de él. Es una comedia, pero es una comedia dramática con puntos muy fuertes, obviamente, en las relaciones personales de esa familia que tú ves enseguida, están heridos todos. Y que, bueno, el personaje de Eduard Fernández es extraordinariamente potente y les afecta a todos y es una especie como de bomba expansiva que afecta a todo el que tiene alrededor. Es una película divertida, pero con momentos muy emocionantes. A mí me recordó por momentos a el gran éxito del año pasado a La Casa en Flamas, pues tiene conexiones con La Casa en Flamas. Y yo os la recomiendo muchísimo porque es un recital de interpretación de todo el elenco y tiene unas cuantas escenas muy, muy bien logradas y muy divertidas. Tiene momentos para reír y tiene momentos para emocionarse. Así que no os perdáis El Mal Padre, que yo creo que es una de las que tiene posibilidades para entrar en sección oficial en los premios de interpretación. Nos escuchamos mañana. Y ya despedimos un poco lo que son las crónicas de esta semana. Hasta luego.
1: Gràcies a Toni Herrero per aquesta nova crònica des del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Que divendres, última crònica de Toni Herrero des de Sant Sebastià, l'enviat especial conjuntament amb Sara Ordóñez del programa de la butaca Indiscreta, que tornen doncs un any més en el Festival de Cinema de Sant Sebastià oferint aquestes cròniques. També a través de l'Instagram de Ràdio Sant Andreu podeu veure algun vídeo d'algunes de les rodes de premsa que s'han protagonitzat aquesta setmana al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i

0: d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
1: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
1: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Helena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest. Com ho treballareu?
2: Bé, és cert que hi ha no són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
2: Sí, el SOAC
0: també... Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
2: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des d'inici?
2: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi, i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
2: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
2: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només els

0: propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
1: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que poder adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que bueno, hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
2: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
1: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder no desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. Ah, i també d'altra banda, que com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
2: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2, i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove, de 4 a 7.
2: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
0: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
1: I tant, esperem que, doncs, això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest dilluns, l'alcalde Marc Girbet oferia una declaració institucional per parlar de la sentència del cas Atrium, que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al pagament de 3 milions d'euros. A continuació, la crònica d'aquesta setmana. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Girbet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Girbet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
4: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Girbet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
4: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i els comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat que les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament amb diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
4: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils, provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
4: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
4: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21, una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte en Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield, amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment, el vial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts, ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial. I el mateix dilluns, l'alcalde Marc Giribet es reunia amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals. Ràdio Sant Andreu ha copsat l'opinió i la valoració d'aquests portaveus.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament, és un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada de fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, amb tot el que comporta no poder créixer en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident, perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per a aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé. Aquí s'ha explicat bueno, justament el que estava comentant, no?, i quina és com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu de que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des de ja a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb l'ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin doncs amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest perfil, que aquests 20 anys, no?, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució, i no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
0: Quin futur espera aquest centre comercial Atrium a partir d'avui?
1: Doncs el centre comercial i per ende tot el que és el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no?, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal escull ara mateix, no escull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que si és cert, és un cop dur, aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
0: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
0: Ha mantingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC? Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti l'economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
0: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
0: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
0: Quin és el de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees, i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
0: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es es una sorpresa, un chasco. Sinceramente nos sabe mal, si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal, pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
0: Des de Vox, ¿quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto, nos parece del todo insatisfactoria, porque no.
0: ¿Quién ha de ser el futuro del centro comercial Atrium? ¿Qué nada sea el futuro del centro comercial de Trillo?
3: Bueno, yo espero que después de todos estos años y una vez se cumpla con esta sentencia y las que puedan llegar, pues claro, nos gustaría que se recupere y se active los permisos, se inicie la actividad en el centro comercial y sea un centro para aquello que se creó, un centro de ocio lúdico con distintos comercios, llámese de bares, si se montan zapaterías, cualquier tipo, y que tenga actividad. Y también tengamos en cuenta que tenemos, si no recuerdo mal, de 5 a 8 vecinos que son propietarios de algunos locales del centro comercial, o sea que también han sido injustamente sacrificados y merecen un resarcimiento.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, reclama més transparència sobre el cas Atrium i proposa crear una comissió urgent per buscar solucions.
4: Estamos viviendo una etapa bastante, bueno, un golpe duro a la economía y sobre todo a esta incertidumbre que ha generado la noticia en toda San Andrés de la Barca. Esta mañana, al escuchar precisamente a través de tus redes las declaraciones del señor alcalde, pudimos percibir su preocupación considerable por ese tema, pero también eché en falta más explicaciones. No pude acudir a la reunión que habían planteado urgente este lunes a las 5 de la tarde, porque tenía que cumplir con mis compromisos en el ambulatorio con mis pacientes y no podía dejar el servicio solo, pero sí que vamos a pedir una reunión también desde Son con el señor alcalde, porque creemos que ante esta situación como la que estamos viviendo en el caso Atrium, lo primero que necesitamos es, antes de hablar, más información y, por supuesto, toda la transparencia posible. Antes de hablar de préstamos, creo yo, sinceramente, tenemos que ver los planes de ajuste o las modificaciones presupuestarias. Queremos conocer también con exactitud qué establece esa sentencia, qué dice la sentencia, cuáles son los plazos de lo que dispone nuestro ayuntamiento, cuál es la cantidad definitiva que debemos afrontar. También hay que saber qué alternativas se han estudiado hasta ahora, porque se habla de un crédito, un megacrédito a Hacienda, pero también se puede solicitar otro tipo de hay otras posibilidades. ¿Qué recursos tiene actualmente el ayuntamiento? ¿Qué apoyo podemos obtener de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat y el Estado inclusive? Queremos conocer qué cantidades recibimos de estas administraciones y qué ayudas o vías extraordinarias podemos solicitar para hacer frente a una situación de estas características. Estamos hablando de una situación bastante, bastante importante, bastante, como decía al principio, un golpe duro para nuestra economía y para nuestra sociedad. Por eso, desde SON, vamos a proponer una creación de una comisión urgente sobre este caso, sobre el caso Atrio. Tenemos que crear esta comisión, una comisión de trabajo que participemos todos, que todos pongamos nuestras ideas, nuestra intención de estudiar toda la documentación, conocer la situación económica real, buscar soluciones de manera conjunta. Me gustaría explicarlo como siempre yo desde mi profesión como médico. Cuando un paciente llega con un problema grave, antes de aplicar un tratamiento, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que hacer un buen diagnóstico de la situación para poder hacer un buen tratamiento. Una de las cosas que tenemos que aplicarlo al ayuntamiento, que ocurre lo mismo. No podemos decir cómo pagar 3 millones de euros sin conocer ante todo las opciones que tenemos en la mesa. Desde SON lo tenemos claro. Queremos aportar, no poner palos en las ruedas. Queremos trabajar juntos para encontrar soluciones que permitan cumplir la sentencia. ¿Es una sentencia? Pues ver qué tipo de sentencia, procurando que el coste recaiga lo menos posible, sobre todo ya los vecinos están pagando impuestos e impuestos y que no se pongan en riesgo, que para nosotros es muy importante, desde son los servicios públicos, que son esenciales para San Andrés de la Barca. Estamos hablando de dinero público y creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se va a pagar, cómo se va a hacer, si va a ser fraccionado, si hay qué plazo, sobre todo el primer plazo de pago, en fin. Todo esto hace que hoy San Andrés de la Barca no solamente salga en las noticias, sino que también en la calle haya una preocupación. Desde SON vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, trabajando por nuestros vecinos, donde para nosotros se pone en el centro lo que realmente nos importa. Las personas, los vecinos.
0: El Partit Popular reclama que el pagament del Casa Triomf no comporti retallades de serveis ni pujades d'impostos. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
5: Bueno, en realitat, nosaltres hem sabut aquesta resolució en ferm per la notícia que ha fet l'alcalde aquest matí, perquè ha estat aquesta tarda quan se'ns ha informat amb un expedient, diem, amb cara i ulls. Per tant, el que hem de fer, si és una sentència en firma, és acatar i pagar, no hi ha altra.
6: Des del punt de vista històric, una sentència, tot comença l'any 2000, arriba el 2026, han passat més de dues dècades amb aquesta situació. Quina és la posició del Partit Popular?
5: Bueno, yo creo que una vez que esto entra en litigio y se espera que tarde o temprano salga sentencia, quizás hubiera sido bueno por parte del consistorio del que fuese, tanto el anterior como este, pues tener algún tipo de previsión económica, precisamente en previsión de que pudiera salir mal y que tuviésemos que pagar una sentencia contraria. En este momento parece ser que no es así, por lo tanto estamos a expensas de que nos concedan un crédito para este fin.
6: Han tingut una reunió amb els diferents portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet. Quins són els punts que s'han parlat en aquesta reunió?
5: Bueno, básicamente nos ha hecho un recull de lo que ha sucedido hasta ahora, la situación que tenemos actualmente. La sentencia son 2.200.000 euros, pero sí que es verdad que hay unos intereses de casi 800.000 euros, que es lo que se va incrementando hasta que no hagamos firme el primer pago. Por lo tanto, se nos ha planteado una forma de pago para parar el golpe de momento. Y bueno, lo que nos piden es pues responsabilidad política y más que nada es hacer custat, porque es algo que esperábamos que llegase, le ha tocado a este alcalde, pues le ha tocado a él.
6: En el ple municipal també es debatrà aquesta qüestió aquest dijous?
5: Sí, viene como sobrevenido. Evidentemente nosotros ya hemos solicitado poder hablar con la secretaria, porque el interventor en estos momentos no está, y lo hablaremos en nuestro grupo para ver la definición del voto en el pleno, pero nosotros sí que es verdad que estaremos al lado de los ciudadanos. No queremos que esta sentencia pues repercuta ni en servicios, ni en costes, ni en subida de impuestos a los ciudadanos. Pero bueno, todo está por ver. Tenemos aún un pequeño margen de tiempo hasta octubre y nosotros estaremos al lado de este grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, porque lo que queremos es que se solucione lo antes posible.
6: ¿Quién es el futuro que se ha disparado de cara al centro comercial Atrio?
5: Pues no lo sé realmente. Yo me encantaría que una vez solventados todos los problemas de pleitos y demás y paguemos nuestra multa que nos ha sido asignada, se pudiera poner en marcha este centro. Es decir, nosotros como es la misma entrada de San Andreu de la Barca, quisiéramos que eso no fuera nuestra presentación, evidentemente, que se ponga en marcha, que se favorezca la creación de comercios que puedan dar, dinamizar lo que es San Andreu de la Barca, si es posible, si para cuando entonces no está ya medio derruido, porque claro, ahora mismo está fatal.
0: En Comú Podem, sobre el cas Atrium, reclama unitat política per afrontar aquest cas i protegir els serveis públics i les inversions municipals. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Bueno, pues decir que es una muy mala noticia que tenemos que afrontar 3 millones de euros por el conflicto del sector 21 y los cines Atrium. Estamos hablando, para que se entienda, de casi un 10% del presupuesto municipal inicial de un año del ayuntamiento, y además es un conflicto iniciado hace más de 20 años, que hay una sentencia de 2018 cuya ejecución se ha ido aplazando, que este retraso ha supuesto además un incremento muy importante de intereses y por supuesto un coste final para el ayuntamiento, que estamos hablando de 3 millones.
6: Quina és la posició d'En Comú Podem davant d'aquesta situació? Abans parlàvem de la valoració, però la posició que mantindrà En Comú Podem?
7: Pues como parte del gobierno nos ha tocado afrontar este reto y por supuesto vamos a hacerlo. Estamos buscando las fórmulas que tengan el menor impacto posible para la ciudadanía, que protejan al máximo los servicios públicos, las políticas sociales y sobre todo las inversiones de la ciudad. Estamos buscando la fórmula que dañe menos el bienestar de la ciudad.
6: Han mantingut una reunió amb portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet, que ha explicat quina és la situació. Aquest dijous es presentarà en el ple municipal un pla d'ajust econòmic per fer front a aquests 3 milions d'euros. Com ha anat aquesta reunió amb portaveus i l'alcalde?
7: Bueno, ha sido una reunión dura. Y desde el equipo de gobierno lo que hemos pedido a toda la oposición es que es un tema muy serio, que no es un problema del gobierno, que es un problema que heredamos de gobiernos anteriores, que es un problema de ciudad, y la ciudad requiere que antepongamos los intereses de los vecinos y vecinas antes de los intereses de cada partido, que estemos a la altura y que vayamos todos a la una para conseguir que esta deuda, que estamos, repito, heredando de gobiernos anteriores, repercuta lo menos posible en el bienestar de la ciudad.
6: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium després d'aquest nou episodi?
7: Bueno, si conseguimos superar este pago, si pagamos este dinero, la idea sería intentar desbloquear definitivamente el sector 21 y conseguir de una vez por todas que este problema que arrastramos y que tiene unas consecuencias horrorosas. Tenemos un espacio muy importante en la ciudad abandonado, un espacio que podría pues ser un espacio de ocio, ser un espacio incluso económico importante para la ciudad, pues que este conflicto deje de condicionar el futuro de San Andrés de la Barca, que de una vez por todas lo solucionemos y de una vez por todas podemos enfrentarnos con el presupuesto real y poder hacer las inversiones que tocan con ese proyecto de ciudad que tenemos.
0: El cas Atrium tornarà a centrar el debat polític aquest dijous al ple municipal, quan es presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar el pagament de la indemnització. Dels 3 milions d'euros, tot i les diferències entre les formacions, els portaveus coincideixen en la necessitat de complir la sentència i minimitzar-ne l'impacte sobre la ciutadania. El repte ara és trobar una fórmula de finançament que permeti assumir els més de 3 milions d'euros sense comprometre els serveis públics ni les inversions municipals, mentre es treballa per posar a fi més de 2 dècades de conflicte urbanístic i desbloqueig que ja definitivament el futur del sector 21 i del centre comercial Atrium.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts a Ràdio Sant Andreu entrevistava l'alcalde Marc Giribet. Ho feia en les mateixes instal·lacions del Centre Comercial Atrium.
2: Una sentència ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per al cas Atrium, una resolució que posa damunt de la taula les conseqüències d'un conflicte urbanístic iniciat ara fa més de 20 anys i que ara té un impacte directe sobre les finances municipals. Aquest dilluns, l'alcalde Marc Giribet feia una declaració institucional per parlar de la situació. Avui ens trobem precisament en els terrenys on està ubicat el centre comercial Atrium. Alcalde, la primera pregunta, quina valoració fa el govern municipal després d'aquesta sentència que dictamina que el consistori ha de pagar aquests 3 milions d'euros, i com s'ha arribat en aquesta situació?
3: Doncs el que vaig explicar ahir, el govern municipal, bon dia, abans de res, el govern municipal doncs està molt preocupat per la sentència doncs que el Tribunal Contenciós de Barcelona número 8 ens va imposar, una sentència que són 3 milions d'euros i que haurà de fer front a l'Ajuntament íntegrament, i aquesta sentència, com comentàvem, és d'errors greus urbanístics, de problemes en el desenvolupament del sector, això es va complicar amb problemes judicials i ha esdevingut en els temps nostres, en els temps d'avui, doncs en una factura milionària. És difícil assumir aquesta situació, és també difícil poder-li donar resposta de la manera en què les finances de l'Ajuntament es veguin poc afectades, o fins i tot també la pròpia ciutadania es vegi pot afectada. Estem estudiant actualment amb els serveis municipals i amb altres institucions que ens assessoren, doncs estem intentant trobar vies de finançament per poder fer front a aquest pagament, i per nosaltres el més important, i és on ara estem centrats, és en poder començar a fer aquest pla de pagament, perquè no es generin interessos a futur i, per tant, la factura que hagi de pagar l'Ajuntament no creixi. Per tant, aquesta ara mateix és la nostra prioritat i és on estem treballant intensament i amb tot el coneixement associat que hem pogut, diguéssim, posar a disposició d'aquesta causa, que és molta, que és la Diputació de Barcelona, que és la Generalitat de Catalunya i també són les entitats municipalistes que assessoren els municipis de Catalunya els que ens estan ajudant.
2: Vostè, en la seva declaració institucional, va parlar de cop molt dur. Fins a quin punt ho és i quines conseqüències pot tenir realment per l'Ajuntament i per la seva capacitat econòmica durant els pròxims anys?
3: Doncs perquè es facin una idea, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca cada 4 anys amb recursos propis té una capacitat d'inversió de 2 milions d'euros, 2.500. Per tant, aquesta sentència són 3 milions d'euros, per tant, superaria la capacitat d'inversió en un mandat, és a dir, en 4 anys, que tindria l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. O seria, per exemple, tot el cost de la Quimeta, o serien dos cops la passarel·la. És a dir, jo crec que la magnitud és alta, però, a més, això, diguéssim, té un agravant, i és que cada moment que vagi passant, després de que el jutge ens hagi dit data límit, que és a l'octubre, de començar a fer el retorn d'aquest pagament d'aquesta sentència, doncs, diguéssim, això està generant interessos. Per tant, aquí hem de ser molt ràpids i molt àgils per poder, diguéssim, fer aquest pla de pagament, que ja s'està treballant des de fa unes setmanes, i, per tant, trobar aquests canals de finançació, com vaig explicar també a nivell de ministeri, no? Aquest fons de cooperació que té el ministeri, que està, diguéssim, destinat a pagar sentències. També vull explicar una qüestió. Els ajuntaments no podem demanar crèdit a les entitats bancàries per poder pagar sentències. Això ho diuen les bases del règim local i, per tant, això no es pot fer, no? És una de les coses que els diferents institucions que ens estan assessorant ens han recordat i remarcat. Per tant, les vies de finançament són veritablement poques, i en aquest sentit és aquí on estem acabant d'ultimar, diguéssim, aquest pla de pagament que aprovarem el dijous en el plenari, perquè és un requisit previ a poder sol·licitar aquest fons de cooperació per part del Ministeri.
2: Vostè, en la seva compareixença, va anar més enllà del pagament d'aquests 3 milions d'euros. Va parlar de 20 anys de paràlisi el desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca arran del cas Atrio.
3: Sí, la darrera dècada, i m'agrada explicar-ho perquè és el que hem hagut de gestionar entrant a govern, la darrera dècada de Sant Andreu de la Barca hi ha hagut una desídia amb moltes qüestions, una part d'abandonament dels espais públics, una part d'abandonament dels equipaments infantils. Jo crec que el gran exemple és l'Atrium. És a dir, més enllà de l'última dècada, l'Atrium són les dues últimes dècades, no hi ha hagut la prou de voluntat política per solucionar-ho. Recordo aquestes sentències del 2018, i per tant aquesta sentència, arribant a un pacte o esgotant la via judicial, no, podria haver-se solucionat molt abans i no generar, no, el que deia abans, no generar aquests interessos de demora que estan, diguéssim, perjudicant també les finances municipals. Jo crec que és un gran exemple del que ha estat al final d'una bona gestió econòmica, una bona gestió de ciutat, l'Atrium. Vull dir, els 20 últims anys, els 10 últims anys, la desídia que imperava en algunes decisions o males decisions, doncs avui és aquest resultat. Em sap molt de greu perquè realment ja no és una qüestió de governs, és una qüestió de ciutat. Vull dir, tothom que entrava per Sant Andreu de la Barca veia aquesta primera façana i, a més, com vaig explicar en la declaració institucional, aquest lloc estava cridat a ser un espai d'oci referent, no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pels municipis també del voltant, un espai on les famílies es poguessin trobar i tinguessin ofertes de tot tipus, no? I per qualsevol perfil o

0: aquesta també ha de ser una feina per part de l'Ajuntament d'explicar què ha pogut passar, d'explicar que és un procés de reparcel·lació, d'explicar, diguéssim, la circumstància que es va donar, que una empresa li va comprar a una altra empresa, diguéssim, la construcció del centre comercial, però sembla ser que els drets urbanístics no van ser comprats i, per tant, el jutge va acabar reconeixent aquesta empresa que els havia de cobrar quan ja els havia cobrat l'altra. Vull dir, és un galimaties tan greu i que no hem sapigut o no s'ha sapigut gestionar, millor dit, en tant de temps que entenc que la ciutadania li costi d'entendre, o sigui, ho entenc, però és cert que una bona gestió també implica una bona transparència, una bona comunicació, i per mi aquesta és una de les prioritats, poder explicar al conjunt de la ciutadania en paraules planeres què és el que ha passat a Sant Andreu de la Barca i en el cas de l'Àtrium. I jo crec que és una qüestió que en els pròxims mesos, amb les assemblees de barri, doncs convido tothom a que hi participi, perquè serà un espai on poder explicar què ha passat amb l'Àtrium i quins han estat aquests errors que ens han condemnat a dia d'avui a pagar 3 milions d'euros.
1: Alcalde, durant tot aquest temps, els tribunals han anul·lat diferents projectes de reparcel·lació del sector 21. Quins problemes urbanístics i jurídics han impedit regular definitivament aquest sector durant tots aquests anys?
0: Doncs, per fer una resposta clara que s'entengui, la manca d'ambició dels diferents ajuntaments de tirar endavant el projecte de reparcel·lació, ja que les diferents sentències han estat clares en el seu moment, és a dir, si s'han d'imputar uns costos al projecte s'han d'imputar, si aquests costos els ha d'assumir una tercera persona s'han de fer, i per tant aquests tempos s'han dilatat, per exemple, en la resolució de diferents al·legacions que es van presentar a diferents aprovacions inicials, i per tant això el que ha fet és demorar la posada en marxa d'aquest sector. Per tant, altres administracions podrien haver tirat endavant el sector, si resolent a temps les al·legacions i tirant endavant, els costos s'haguessin imputat a posteriori, d'acord? I el jutge hagués decidit com es resolia. Per tant, per mi el problema principal ja no és un problema jurídic ni tècnic, és un problema de que va haver-hi una manca d'ambició, per exemple, en l'últim projecte de reparcel·lació que es va iniciar, de no resoldre en temps i forma les al·legacions dels diferents propietaris que havien d'aportar en el procés de reparcel·lació, perquè la gent ho entengui. Un procés de reparcel·lació el que vol dir és que quan es desenvolupa un terreny que no està urbanitzat, els propietaris d'aquestes parcel·les han de crear la infraestructura, que són els carrers, l'enllumenat, el clavegram, i això ho fan a través d'unes quotes que paguen a l'Ajuntament, i és l'Ajuntament qui fa els carrers i que després assumeix el manteniment. Doncs aquest, diguéssim, aquest problema, que genera molts interessos, és a dir, genera interessos per part dels propietaris perquè han d'abonar una quantitat en funció de la seva parcel·la i de més, doncs això ha generat problemes que penso que les administracions anteriors no han sabut, diguéssim, abordar, ni tenint l'ambició suficient per desbloquejar el sector.
1: Dilluns a la tarda va convocar els diferents portaveus. Com va anar aquesta reunió?
0: Bueno, va ser una reunió informativa per part de l'equip de govern. Els hi vàrem explicar els diferents punts que aniran a plenari, que tenen a veure amb la modificació pressupostària dels 700.000 euros, així com també el pla d'ajust econòmic necessari per poder sol·licitar la subvenció al Ministeri d'Hisenda. Jo els hi vaig demanar la col·laboració per part d'ells, perquè és un problema, com ja he explicat, és un problema heredat d'anteriors gestions, i jo crec que tothom ha de posar l'interès comú perquè Sant Andreu se n'en sorti en les màximes condicions, i també traslladar un missatge a la ciutadania de dir que quan la ciutat realment ho necessita, doncs tots estem units, tots remem en la mateixa direcció, i no hi ha major interès que ajudar Sant Andreu que d'altres interessos que algú pugui tenir, no? I per tant és el que els hi vaig demanar. A partir d'aquí els hi vaig fer coneixedors de les diferents possibilitats de pagament que té l'Ajuntament, perquè tots en siguem molt conscients, perquè ningú utilitzi això per fer política, que també els hi vaig reclamar, i a partir d'aquí que tenen tota la col·laboració de l'Ajuntament, del govern i la meva pròpia, doncs per si volen ajudar, volen col·laborar, tenen algun tipus d'idea, doncs que la posem en comú i la treballem com si fóssim un únic equip. En definitiva, el que els hi vaig proposar és això, que treballéssim de manera conjunta i poguéssim ensortir-nos amb les màximes garanties i amb la màxima força d'aquesta situació.
1: Aquest dijous en el ple presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar aquests 3 milions d'euros.
0: Exacte, el presentarem en aquest plenari el dijous.
1: Després d'aquesta sentència, d'aquest pagament d'aquests 3 milions d'euros, no sé si hi ha una data concreta del pagament dels 3 milions d'euros.
0: Bueno, estem treballant.

0: Treballant també amb l'equip jurídic i, evidentment, amb el jutjat i també amb la part denunciant, no? Perquè millor que això sigui una qüestió pactada que una qüestió no pactada i imposada pel jutge. Per tant, ja hem tingut diferents reunions amb la part denunciant i, en aquest sentit, jo crec que anem pel bon camí i, mica en mica, podrem anar explicant les actualitzacions que tinguem respecte al pla de pagament.
1: També s'ho pregunta la ciutadania si aquesta resolució permet ja avançar d'alguna manera en el desbloqueig urbanístic del sector 21 o encara queden qüestions importants per resoldre.
0: Bé, jo el que em vull centrar ara i el que m'agradaria que tothom, diguéssim, estigués enfocat en aquesta direcció és en poder trobar una solució al pagament d'aquesta sentència. És una evidència que vull solucionar i que vull posar en marxa el centre comercial, i sí, clar que ens ajuda a seguir saltant etapes i seguir avançant en la normalització i la posada en marxa del centre comercial, però avui el problema que té Sant Andreu de la Barca és fer front a aquests 3 milions d'euros. Per això mobilitzem recursos extraordinaris, per això fem el pla d'ajust, per això acudim en un pla de fons de cooperació del Ministeri per poder fer front a la circumstància del pagament. Després els hi puc garantir a tots els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que l'Ajuntament serà diligent en la tramitació i en la posada en funcionament d'aquest centre comercial. I sí, també estem parlant amb els propietaris perquè s'elabori un projecte de reforma i de més. Per tant, en aquest sentit estem enfocats. Però avui el que més ens preocupa, perquè no volem que es generin aquests interessos, és fer el pla de pagament i iniciar el pagament d'aquesta sentència.
1: Finalment, davant d'aquesta situació del cas Atrium, quin missatge vostè adreçaria a la ciutadania?
0: Que ens en sortirem totes i tots. Jo puc entendre el moment d'enfadament, d'emprenyament, de ràbia que puguin estar visquent els veïns i veïnes. Jo també el vaig viure quan vam rebre la sentència. Ara el meu estat és més de preocupació de poder, diguéssim, iniciar aquest pagament que els hi comentava abans de 3 milions d'euros, però estic segur que entre totes i tots i sempre les persones que treballen pel bé comú sempre se n'en surten. Per tant, estic segur que entre totes i tots ens en sortirem, perquè el que volem precisament és que, diguéssim, aquest estat d'abandonament que estem veient ara mateix aquí a l'Atrium doncs finalitzi, ho puguem posar en marxa, sigui un motor econòmic per la ciutat, que això sigui un futur on puguem veure en aquests carrers nens i nenes corrent amb activitats infantils, amb activitats d'oci per joves, amb botigues que mai ens hauríem imaginat, marques que estan aquí a Sant Andreu de la Barca, i per tant aquest és l'objectiu final després de tot. Però per tant, sí, hem d'estar preocupats perquè això no ens ho treu, entenc l'emprenyament de part de la ciutadania, però jo, si puc enviar un missatge, és que ens en sortirem, que estiguin tranquils, que el seu govern municipal i jo mateix estem per solucionar aquesta situació i afrontem la responsabilitat de fer-ho, i per tant que ho veguin amb il·lusió de que podrem recuperar un espai com aquest.
1: Gràcies, alcalde. De fet, ens hem traslladat en el terreny del centre comercial Atrium per valorar la situació després d'aquesta sentència que obliga l'Ajuntament al pagament d'aquests 3 milions d'euros. Recordem que en el ple municipal també es parlarà d'aquesta qüestió. Alcalde, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: La sentència del cas Atrium que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca al pagament de 3 milions d'euros ha centrat bona part de la informació aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Una informació que podeu complementar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Aquesta tarda a les 7, retransmissió en directe del ple municipal que podeu escoltar a través de la 98.0 de la FM i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Podeu escoltar l'àudio o veure també el vídeo d'aquest ple municipal. I una hora abans, a les 6, l'audiència pública.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.